0: De MotoGP aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subís para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
1: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
1: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Astres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Hortà, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
1: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de julio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Venezuela.
1: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica que és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs, podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: 3CAT Info.
1: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
0: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària, com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
1: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Quisantín, Jovanot i també els Pets, la Ludwig Van, Norri, Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
4: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
1: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
5: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
3: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures 2 dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i 2 dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
7: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
23: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
24: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
23: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
25: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
26: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia, amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Kimal Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3CatInfo que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definit en una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. I un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35-40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat estat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria a l'hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
1: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad. Y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs, obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en un altre llar alhora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
21: I abans dels esports

0: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
2: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
0: 3CAT Info.
2: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge serà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
4: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
2: I un últim apunt en tennis. Pau Lavadós ha guanyat el torneig Challenger a Bastat, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos. Veremos que mañana creo que va a ser muy interesante. Una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: Didn't feel like this all the time until the last minute.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, una quarta categoria

0: dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
2: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Són les 3. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos. Estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subid para la iglesia y poned las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Astres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar relacionada amb tot el que és l'accessibilitat, amb tot el que és l'habitatge, la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
23: És un tifó fort i intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària, com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta, Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
1: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, The Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
7: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
8: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
7: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
9: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
24: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
25: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
26: Didn't feel like this all the time until the last minute.
27: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'Kim Emirates Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3CAT Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
6: El Mundial de Futbol ja està definit en la semifinal França-Espanya, que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
10: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
11: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
10: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
12: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
10: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
13: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
14: Me llamó y dice, subid para la iglesia y poned las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
10: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
15: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
17: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
18: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
20: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
1: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
3: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
4: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
3: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
5: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
7: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa, i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
8: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
9: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat estat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
16: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria a l'hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant, perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
6: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
16: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
21: De que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
6: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
22: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? O sea, esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
6: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
22: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
21: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
6: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
23: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Tafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
6: I abans dels
0: Esports, us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
11: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà

0: Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
1: I will not forgive you this one.
2: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
3: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
2: I un últim punt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger. Ha estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'Italia ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Pel Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paula Ramos a la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tim Merlí ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: Didn't feel like this all the time until the last minute.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol. Segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
10: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí.

0: Son las 4.
1: Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Veneçuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya, també per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
0: Esports.
2: El Mundial ja està definit a una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ja no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
1: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
1: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
1: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
1: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar, i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
0: El temps.
1: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. M'ha arrufegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
23: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
1: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Quisantín Jovanotti i també els pets, la Ludwig Band, Norri Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
2: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
1: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrer a aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
0: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
1: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
3: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. And now he has this confidence.
7: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Gran Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
8: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
9: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merli ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Team Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmö i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudi Iglesias.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definit en una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos. Estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. I un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35-40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat estat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria a l'hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
1: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, pel primer intercanvi, va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad. Y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en un altre llar alhora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
21: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. Esports. Amb Francesc Ripoll.
23: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
24: 3CAT Info.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final.

0: Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
1: It's one of the most difficult things to do in tennis and I look forward to the challenge ahead.
2: I un últim punt en tennis, Pau Lavadós ha guanyat el torneig Challenger abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
4: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
5: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paula Ramos a la primera cursa de Donington Park.
6: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França. L'esprint, el belga del Soudal, ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
7: Didn't feel like this all the time until the last minute.
8: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
7: The last 50 meters I can't push anymore.
2: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
9: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports. El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Timberley ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ja no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezó en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i al cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
15: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
14: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
16: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
17: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica que és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
18: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
19: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
20: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
16: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
21: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
23: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Els plats forts d'aquesta última nit són Quisantín, Jovanot i també els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta, Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
1: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
0: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
6: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
3: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
7: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
6: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
8: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
6: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
9: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
6: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
6: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
6: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
6: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
6: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
10: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
11: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
10: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
12: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
10: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
13: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
14: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
10: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
15: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè de vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
16: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
17: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui recordar-ho, Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
19: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
1: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
4: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
5: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
4: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Irabani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
20: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vizuete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
21: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. I un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
3: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
7: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
8: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè són d'una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
9: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
8: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
6: de que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres, el primer intercanvi va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
9: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
11: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
9: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic. També hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar ja més responsable i propera.
11: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
6: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
9: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en un altre llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa.
0: Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
0: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
23: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas, el partit es disputarà a Atlanta.
2: 3CAT Info.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
10: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
12: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
23: I un últim apunt en tennis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger. Ha estat a Suècia en guanyar

0: ritmo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
1: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
2: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos, veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
1: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
3: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
5: Didn't feel like this all the time until the last minute.
6: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
7: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

Bon dia, són les 6. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts.

0: L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. Els bombers han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpida com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan que amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros pels propers 4 anys. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents, són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
0: Al Mundial, l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noshkova ha guanyat a la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Muchová, en 3 sets aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general, Pogacar continua el líder. Avui, diumenge, s'ha modificat l'etapa per l'onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Avui, diumenge, a les 2, la cursa llarga. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre, que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A casa nostra, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Montroig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa de Zèfir i unes cases del costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Montroig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. I controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins el seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3Cat Info.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
9: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el conflicte de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
10: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
11: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
12: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
10: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou Pla de Pobles que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros pels municipis rurals. Bergós de Cervera, Alba Mor.
13: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
14: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
15: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
16: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
17: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
13: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
18: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
19: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes d'entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
20: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
19: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. Hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea a Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forès, Regueral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9, que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha acordonat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies de l'atac. I el tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i amb vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se pel pitjor davant les pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
21: És un tifó fort i intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària, com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts. L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
3: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir a aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Els investigadors confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants. The Hives, la Ludwig Band, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
4: Els Fox The Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock alacritzant. Pele Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple. Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta, té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor. I la gent canviat al mig de Rapunzel, però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha funcionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra, baix, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe.
22: Han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes...
0: Esports. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
5: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
6: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
5: Let's see, but I'm looking forward to it.
23: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
7: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
23: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
24: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
23: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
23: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
25: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
23: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
26: Didn't feel like this all the time until the last minute.
27: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
23: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.

0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees aquest dissabte a la nit. 600 evacuats han pogut tornar a casa seva, mentre la policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara també us explicarem com les altes temperatures han fet que França s'hagi decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui. S'anticipa el tancament d'alguns monuments a París durant uns dies, com la Torre Eiffel o els museus del Louvre i Orsay. I passarem per Altafulla, on aquest dissabte la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han fet un autèntic recital a la plaça del Pou d'aquesta localitat del Tarragonès.
1: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral. Ara passen 2 minuts i mig de 6:45 del matí. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut de desactivar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'exterior de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. A Ucraïna, 9 atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una 20ena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i 1 ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva per donar aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subís para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 10:45 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que han tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns a la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Ahir dissabte els bombers van poder controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord van estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora es va demanar el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i la Costa de Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Frank Morancho, va revelar que és probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Ahir dissabte es va inaugurar a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi van participar familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
9: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable, una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendi molt elevat.
10: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada que bon, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
12: Caldria conscienciar, sobretot al teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. I França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'avui diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor ja han cremat 25.000 hectàrees, al doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Allà hi ha anat el nostre company Josep Almirall.
16: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Tafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
17: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls del preu del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
18: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el Sindicat de Llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recordem que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que es pot ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposarà cap canvi immediat. La central nuclear de Vandellòs 2 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'ahir dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busca la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient. L'empresa Submer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys que tenia Ercros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027 i que el 2029 estigui en ple funcionament. Flix, Ariadna Escoda.
19: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i amb què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
20: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Foix. No?
19: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: Protesta ahir dissabte al migdia a Figueres, coincidint amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Unes 200 persones es van concentrar davant el centre Esport Figuerenc per mostrar el seu rebuig a diversos projectes previstos a l'Empordà. Figueres, Berta Artigas, Fontàs.
21: La mobilització impulsada per diverses entitats ha denunciat la manca de consens amb el territori en iniciatives com el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Parc Eòlic Marí de Roses o el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Els manifestants han fet sonar xiulets i han entonat càntics. Mentre a l'interior de l'edifici es celebrava una jornada sobre el futur econòmic de la comarca. Jordi Estevez, portaveu de l'Empordà Dempeus.
22: Pensem que desplegar aquesta bestiesa de molins és un dany irreversible, és un dany que no té marxa enrere.
21: Durant la seva intervenció en l'acte, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que Catalunya necessita avançar tant en infraestructures com en energia renovable.
23: Perquè qui no estigui preparat per l'economia que ve, que és una economia, per sort, d'aquesta vegada verda i sostenible, no només no complirà els objectius ambientals que ens hem marcat com a europeus i europees, sinó que, a més, no tindrem les bases, els pilars, per desenvolupar aquesta nova economia i, per tant, per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes.
21: També ha assegurat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge.
0: Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pocielo i Anna Valldedeu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca el 2004 i que dues dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
24: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
25: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però a No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Cohen planteja un hàbil barri barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Pocielo i la testimoni d'un dels crims a qui dóna vida Mariona Escoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
26: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
27: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'empotrà.
25: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xènia Reguant.
28: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
25: Xavi Duch, que entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor, diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
29: És un espectacle molt true crime, no? D'aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
27: Soc famós, va mama, estima...
25: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.

0: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Gran Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
1: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
0: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
2: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
3: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
2: Let's see, but I'm looking forward to it.
0: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
1: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
2: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
1: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
4: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
1: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
5: Didn't feel like this all the time until the last minute.
6: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Kimmel Emirates Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
3: Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, està estabilitzat. Els bombers han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpida com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan que amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per l'extrema

0: La dreta també reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros pels propers 4 anys. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents, són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
0: Al Mundial, l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noshkova ha guanyat a la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Muchová, en 3 sets aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la General, Pogacar continua líder. Avui diumenge s'ha modificat l'etapa per l'onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Avui diumenge a les 2, la cursa llarga. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre, que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament al Parc de Bombers de Torre Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos. Estamos trabajando
4: en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alert als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A casa nostra, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa de Zèfir i unes cases del costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. I controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins el seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3Cat Info.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el conflicte de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
13: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou Pla de Pobles que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros pels municipis rurals. Bergós de Cervera, Alba Mor.
14: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
15: Pels nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
16: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
17: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
18: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
14: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
19: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
20: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
21: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de julio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
20: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Venezuela.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea a Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forès Regueral a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9, que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha acordonat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies de l'atac. I el tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i amb vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se pel pitjor davant les pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
22: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts. L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents, que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
3: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Els investigadors confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants. The Hives, la Ludwig Band, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
4: Els Fox The Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple, Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor. I la gent canviat al mig de Rapunzel, però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha funcionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe.
0: Esports. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
5: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
23: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
5: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
24: Tough challenge. He's an incredible player. Now he has this confidence.
25: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
24: Let's see, but I'm looking forward to it.
5: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
2: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
5: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
5: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
5: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
5: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: Didn't feel like this all the time until the last minute.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
5: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.

0: info.
1: Són 2:15.

0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees aquest dissabte a la nit. 600 evacuats han pogut tornar a casa seva, mentre la policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara també us explicarem com les altes temperatures han fet que França s'hagi decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui. S'anticipa el tancament d'alguns monuments a París durant uns dies, com la Torre Eiffel o els museus del Louvre i Orsay. I passarem per Altafulla, on aquest dissabte la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han fet un autèntic recital a la plaça del Pou d'aquesta localitat del Tarragonès.
1: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut de desactivar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exterior de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana, les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. A Ucraïna, 9 atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva per donar aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subid para la iglesia y poned las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:45 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que han tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Ahir dissabte els bombers van poder controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord van estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora es va demanar el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i la Costa de Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Frank Morancho, va revelar que és probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Ahir dissabte es va inaugurar a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi van participar familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
9: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable, una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendi molt elevat.
10: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada que bon, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
12: Caldria conscienciar, sobretot al teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. I França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour escurçarà 30 quilòmetres el recorregut d'avui diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor ja han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara, aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Allà hi ha anat el nostre company Josep Almirall.
16: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Tafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
17: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @trescatinfoviari.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls del preu del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
18: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el Sindicat de Llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recordem que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que es pot ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposarà cap canvi immediat. La central nuclear de Vandellòs 2 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'ahir dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busquen la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient. L'empresa Submer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys que tenia Ercros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027 i que el 2029 estigui en ple funcionament. Flix, Ariadna Escoda.
19: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i amb què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
20: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Foix. No?
19: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: Protesta ahir dissabte al migdia a Figueres, coincidint amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Unes 200 persones es van concentrar davant el centre Esport Figuerenc per mostrar el seu rebuig a diversos projectes previstos a l'Empordà. Figueres, Berta Artigas, Fontàs.
21: La mobilització impulsada per diverses entitats ha denunciat la manca de consens amb el territori en iniciatives com el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Parc Eòlic Marí de Roses o el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Els manifestants han fet sonar xiulets i han entonat càntics. Mentre a l'interior de l'edifici es celebrava una jornada sobre el futur econòmic de la comarca. Jordi Estevez, portaveu de l'Empordà Dempeus.
22: Pensem que desplegar aquesta bestiesa de molins és un dany irreversible, és un dany que no té marxa enrere.
21: Durant la seva intervenció en l'acte, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que Catalunya necessita avançar tant en infraestructures com en energia renovable.
23: Perquè qui no estigui preparat per l'economia que ve, que és una economia, per sort d'aquesta vegada, verda i sostenible, no només no complirà els objectius ambientals que ens hem marcat com a europeus i europees, sinó que, a més, no tindrem les bases, els pilars, per desenvolupar aquesta nova economia i, per tant, per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes.
21: També ha assegurat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge.
0: Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pocielo i Anna Valldedeu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca el 2004 i que dos dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
24: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
25: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però a No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Cohen planteja un hàbil barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Pocielo i la testimoni d'un dels crims a qui dona vida Mariona Escoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
26: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
27: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'enfotrà.
25: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xènia Reguant.
28: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
25: Xavi Duch, que entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor, diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
29: És un espectacle molt true crime, no? D'aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
25: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
30: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2-6, 7-5 i 3-6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
30: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
3: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. Now he has this confidence.
4: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble. La seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
30: I un últim apunt en tenis. Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastada a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walthert.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
30: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
30: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
30: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fracció.

0: formació per demà i per de cara a l'any vinent també.
1: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
2: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
1: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'Kim Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Trescat Info.

Bon dia, són les 8. Els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria. Durant les pròximes hores, la Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat i continuen treballant per refredar la zona. El foc ha afectat unes 22 hectàrees. Mentrestant, avui hi ha una setantena de municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi i continuen tancats 8 parcs naturals del país. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. L'Assemblea Educativa acorda fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Mestres i professors ho han decidit després de considerar que no s'han resolt les principals reivindicacions. Insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Cada vegada hi ha menys advocats que es vulguin dedicar al torn d'ofici i més persones que necessiten aquest servei. En només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. L'advertència la fa el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, coincidint avui amb el Dia de la Justícia Gratuïta. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. Els concerts de The Hives, Rigoberta Bandini i Jovanotti han tancat el Festival Cruïlla d'enguany. El certamen ha rebut 73.000 assistents.

0: assistents, 9.000 menys que l'any passat. L'organització ho atribueix al descens de públic de la jornada inaugural.
1: Esports. L'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol de Julián Álvarez en el temps extra per fer el 2-1 i classificar la selecció argentina, i amb una assistència de Leo Messi per fer l'1-0, que es converteix l'argentí també en el màxim assistent de tots els temps en mundials. Abans de l'Argentina 3, Suïssa 1, Anglaterra havia guanyat Noruega, també al temps extra, la pròrroga, per 2-1, amb dos gols de Bellingham. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres.
0: I pel que fa al temps, avui diumenge farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Andalusia, els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes que segueixen sense identificar i una vintena de desapareguts. Anem cap a Almeria, on hi ha la nostra enviada especial, Alba Barbosa. Bon dia.
2: Bon dia. Ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de Lubrin i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de Los Gallardos.
3: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a sus casas.
2: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees. El foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bedar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
4: Nosotros sobre las 8 menos 20 pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con, o la que viene a parar a Los Gallardos, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de, por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrín, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
2: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des d'Almeria, al punt de l'incendi. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
5: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són les principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delor, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria. Des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
6: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant d'una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades. En definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso de Barcelona.
7: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins del Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. I l'onada de calor també afecta diversos països d'arreu del món. A França, les autoritats eleven a 37 els departaments en alerta vermella. El país travessa la tercera onada de calor d'aquest estiu, que aquest cop ha obligat a restringir els horaris de la Torre Eiffel, als museus del Louvre i d'Orsay i altres monuments turístics de París. Avui el Tour escurçarà 30 quilòmetres el seu recorregut per la calor, que també ha modificat les celebracions de la Festa Nacional Francesa de demà passat, el 14 de juliol. A Corea del Sud, les autoritats han emès per primera vegada una alerta per calor extrema al sud-est del país. Aquest any, Seül ha creat un nou nivell d'avís meteorològic amb previsió de dies de molta calor que els experts vinculen al canvi climàtic. I les persones amb Alzheimer o amb algun tipus de demència són un dels col·lectius més vulnerables a les onades de calor. Deshidratar-se o tenir un cop de calor pot provocar greus conseqüències per la seva salut i es poden agreujar temporalment símptomes com la desorientació o la confusió. Per això els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per a aquestes persones. La infermera de l'entitat AC Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, explica a 3CAT Info que el més important és que aquestes persones estiguin constantment hidratades i també que el cuidador estigui atent a la manera com vesteix.
8: Ara que estem al juliol, no, que fa molta calor, pues pot venir un senyor, a millor, amb una jaqueta de llana o un anorac. I clar, això no vol dir que ha obert, primer, que no identifiquen quin temps estem i quan ha obert l'armari ha agafat qualsevol cosa.
0: Vergés alerta dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com l'envermelliment de la pell, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya la malaltia, i recomana també revisar la medicació, perquè en alguns casos hi ha tractaments que poden incrementar la deshidratació del pacient, com els diurètics.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de 9 del matí. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que Washington compleix amb la seva paraula on assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. La Xina manté les alertes després que el tifó Babi hagi tocat terra a l'est del país en les últimes hores. Les autoritats locals han advertit que, malgrat que s'està debilitant, la previsió és que continuï avançant cap a l'interior del gegant asiàtic. El tifó, una de les pitjors tempestes dels últims anys a la zona, ha obligat a evacuar gairebé 2 milions de persones i a cancel·lar nombrosos vols. Abans d'arribar a les costes xineses, el Babi ha passat per l'illa de Taiwan, on ha causat una trentena de ferits. Dos minuts i arribarem a un quart de nou. Mestres i professors convoquen vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya en una trobada aquest dissabte a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Avui és el dia de la justícia gratuïta. Amb motiu d'aquesta commemoració, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat el balanç dels primers 6 mesos del 2026 del torn d'ofici, el servei que garanteix assistència jurídica a les persones que no poden assumir el cost d'un advocat. Les dades alerten que cada vegada hi ha menys professionals per mantenir aquest dret fonamental. Ens ho explica Antoni Fortesa.
11: El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El col·legi alerta que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. De fet, en només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP.
12: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
11: L'ICAP recorda que aquest any ha entrat en vigor un nou conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i valorar aquest avenç, el col·legi considera que encara és insuficient. Per això reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i que es remunerin totes les actuacions per garantir la continuïtat d'un servei clau per assegurar el dret de defensa de tota la ciutadania.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí.
9: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Avui diumenge la temperatura pujarà una mica més i començarà una nova onada de calor per comarques de Ponent que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Per avui s'espera ja un avís de calor al Segrià, al Pallars Sobirà, a Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Per posar xifres, Lleida es pot apropar als 40 graus, Tremp als 38, Viella als 36, Sort als 37, la Seu d'Urgell als 36, per posar alguns exemples. També Barcelona, aquí a la costa, ambient humit, xafogós, Barcelona pot arribar als 31-32 graus. I en general farà sol amb bandes de núvols prims, que seran possiblement més nombrosos a la tarda, però farà sol. I hi ha pols de suspensió. Aquesta nova onada de calor arriba acompanyada d'aquesta pols d'origen saharià. També algun núvol baix aquest matí en algun tram de la costa, punts de les Terres de l'Ebre, molt locals, es poden tornar a formar a partir de la tarda vespre en alguns sectors del litoral.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada, que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Davant d'això, l'arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
14: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que per evitar accidents abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació per determinar el seu diagnòstic. Segons el Departament de Salut, la febre hemorràgica de Crimea a Congo no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. 11 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Sumar ha escollit una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continua vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
15: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
16: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
17: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
15: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: Alemanya, i malgrat el pes de gegants corporatius com Mercedes, Volkswagen o BMW, la columna vertebral de l'economia són les pimes. Aquestes petites i mitjanes empreses encaren amb incertesa el futur. Denuncien que els successius governs federals, tant l'actual com els anteriors, han defensat gairebé en exclusiva els interessos de la indústria de l'automoció. Berlín, Jordi Regàs.
18: Pact és una empresa familiar de mida mitjana. Tenen 50 treballadors i fabriquen instal·lacions de fred i calor, a mida de les necessitats dels clients. Són empreses del sector de l'enginyeria mecànica les que a Alemanya pateixen més la competència exterior. Per Sebastian Kferner, el director, part de la culpa és del monocultiu industrial.
19: Tenim un sector econòmic d'èxit, el de l'automòbil. No és que estigui desapareixent, però es troba enmig de l'adaptació. No els queda cap més remei. I el que no aconseguim és desenvolupar els camps de futur per fomentar un ressorgiment en altres sectors.
18: Sebastian confia en la qualitat com a valor afegit per garantir el futur de la seva empresa. Actualment tenen projectes en marxa a banda d'Alemanya, també a Amèrica, Àsia, Àfrica o Austràlia, per sortir de la crisi de l'automòbil i recuperar l'empenta hi ha una paraula que, en la seva opinió, ho resumeix tot.
19: Emancipació, sí. També pot ser una victòria si no hi ha sempre al mig de la sala un gran elefant que ho domina tot. A la Xina es dedica temps per encarar de forma estructurada i constructiva els reptes del futur, per resoldre'ls. A Alemanya això no ho tenim de cap manera. No veig que tinguem cap pla.
18: Parlant de planificació, a l'abril, Alemanya engegava un nou pla milionari per subvencionar la compra de vehicles elèctrics. Qui s'emporta els diners? Els fabricants xinesos. Si a Alemanya hi hagués hagut un pla, el govern hauria esperat al setembre, que és quan Volkswagen llança el nou Polo elèctric pensat per competir amb el preu dels vehicles asiàtics.
0: I The Hives, la Ludwig van, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
20: Els Fox The Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock alacritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple, Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor. I la gent canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha funcionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe. Ha repassat una discografia feta de hip-hop, funk i músiques africanes i llatines amb lletra en italià. Un sincretisme que ha atrapat el públic que omplia l'escenari principal i no han faltat bombes com Positivo i L'Ombelico del Mondo. Acaba així un Cruïlla que ha rebut 73.000 visitants, 9.000 menys que l'any passat.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, l'Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial, França-Espanya.
9: 3CAT Info.
1: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals, en el que ha estat, sens dubte, la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar el Barça aquest estiu. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa, magistral, per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, el 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb dues grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea amb la cama dreta, amb una rosca que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat des de la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja l'ha afegit de la pròrroga. Partit discret, partit gris de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
3: Bueno, la verdad que hoy sufrimos... Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor... Es histórico estar en una final nuevamente. Semifinal, perdón.
1: A l'Argentina l'espera a les semifinals, doncs, Anglaterra, que ha guanyat Noruega també a la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans, a l'afegit, al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només comença el temps extra. Al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford, un detall també important en clau Barça, Rashford es va quedar sense jugar ni un minut. I atenció al que deia Bellingham després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
21: No comment. People maybe doesn't know what it's like to play in those kind of conditions.
1: Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, havia dit que havien tingut sort i que no havien jugat bé. Doncs bé, Bellingham diu sense comentaris i afegeix que potser Tuchel no sap com de difícil és jugar contra futbolistes com Haaland, Odegaard, Nusa i Sorloth, i que a vegades cal jugar de manera menys lluïda, més gris.
22: I think it's been unreal, honestly. The performance is one thing, beating
1: up. I aquest que sentiu és Erling Haaland dient amb orgull que han situat Noruega en el mapa en aquest mundial.
22: On the map, I think is maybe one thing that touches me the most.
1: I que això és el que més el commou, el que més li toca al cor. El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia de Haaland, també perquè els noruecs han reclamat que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable a la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria hagut de pujar al marcador.

0: Dos quarts de nou, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. La Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit, els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi han estat treballant 16 dotacions als bombers. Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. A partir d'ara parlarem del consum de la cervesa. S'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. I a partir de 8:45 anirem cap als Estats Units, on es continuen celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any, recordem-ho. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music.
1: Esports.
0: Albert Benet, a l'actualitat esportiva avui passa pel futbol?
2: Sí, pel Mundial, l'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal de la Copa del Món després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol, un golaç de Julián Álvarez des de fora de l'àrea per classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi que es converteix també en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. Anglaterra ha guanyat Noruega per 2-1 amb dos gols del jugador del Madrid Bellingham, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça Anthony Gordon. Així doncs, semifinals del Mundial definides: França-Espanya dimarts i Argentina-Anglaterra dimecres. I per cert que, parlant de davanters del Barça, destaquem també aquesta hora del matí que Ferran Torres podria anar-se'n al PSG, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. És una possibilitat real a aquesta hora. El Barça li consta aquest acostament del PSG amb Ferran Torres, que després de la marxa de Lewandowski també podria marxar ell, mentre el Barça negocia també l'arribada de Julián Álvarez.
0: I pel que fa al temps, avui farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45 del matí.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Andalusia, els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes, que segueixen sense identificar, i una vintena de desapareguts. Enviada especial Maria Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de l'Obrín i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a sus casas.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees. El foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bedar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
5: No está sobre las 8 menos 20, pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con o la que viene a parar a Lo Gallardo, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrín, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè de ben anar a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són els principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delort, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria, des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades, en definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso, de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. Al Canadà, 2 persones han mort i 4 més han resultat ferides greus en un tiroteig en un festival de salsa de Toronto que reunia milers de persones al carrer.
9: Llegábamos, todavía la música tocaba entre las 7 y las 8 de la noche. Se acabó todo. Llegó la policía donde estábamos. Llegó la policía literalmente donde estaba el DJ tocando y nada, se acabó la fiesta.
0: Segons les primeres informacions, hi ha hagut un intercanvi de trets entre dos individus. Per ara no hi ha detinguts, però la policia està recuperant les dues armes i sospita que el tiroteig està relacionat amb una venjança. El primer ministre canadenc s'ha mostrat consternat pel tiroteig que ha fet dos morts. En una piulada a les xarxes, Mark Carney ha expressat el seu condol i ha agraït la feina de la policia i dels serveis d'emergències. A diferència del seu veí nord-americà, el Canadà és un país que no està acostumat a la violència armada. A finals de juny, però, hi va haver un altre tiroteig a Montreal en què dues persones van morir abans que l'agressor fos abatut per la policia. I nova detenció al Regne Unit d'un sospitós suposadament relacionat amb la mort de la veterana diputada conservadora Anne Widdecombe. La policia ha informat que es tracta d'un home britànic blanc de 28 anys i insisteix que no hi ha indicis que el crim tingui a veure amb el terrorisme o amb motivacions polítiques. Hores abans havia quedat en llibertat sense càrrecs un altre home d'edat similar, 26 anys, que també havia estat detingut. El cadàver de Widdecombe, de 78 anys, el van trobar a casa seva dijous i la policia assegura que va morir el dia abans. Era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage i abans, als 90, va ocupar diversos càrrecs ministerials en els governs dels conservadors Tories.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El consum de cervesa s'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Els supermercats han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
10: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Tot i l'estancament de la producció de cervesa, segueix sent la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. Sentim què pensen de la cervesa sense alcohol.
11: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa.
12: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, sempre la demano sense alcohol.
13: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. El que penso és que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n veu menys, però es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius com l'aperol. Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig a Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori per a 1.500 persones. Ens ho explica la Montse Mas.
14: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
15: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
14: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
15: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
14: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Tres quarts de nou del matí, Trescat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Doncs bé, avui diumenge la temperatura començarà a pujar una mica més i s'espera que s'iniciï una nova onada de calor per comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim dimecres i encara molt possiblement dijous ens acompanyarà, tot i que començarà a desactivar-se, començarà ja a afluixar. Per avui ja tindrem actiu avís de calor al Segrià, als Pallars, tant al Sobirà com al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i a les Cerdanyes, per aquí on pujarà més la temperatura respecte ahir. Viella pot arribar als 36, Sort als 37, Tremp als 38 i Lleida es pot apropar als 40 graus. Mentrestant, a moltes poblacions d'interior, valors màxims entre 33 i 36 graus. A la costa, ambient humit, xafogós, les màximes al voltant dels 29, 30, 31 o 32. Una jornada marcada pel sol. A la tarda tindrem més núvols alts i prims, també calitja, no hi haurà precipitacions, i demà dilluns tindrem a primera hora, de fet aquesta nit, un avís per calor nocturna que afectarà el Montsià, el Baix Ebre, també a la Ribera d'Ebre, i demà a la tarda el tarannà del temps serà similar. Molta calor i amb un estat al cel tranquil, amb sol i novament amb calitja.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després del punt àlgid del 4 de juliol, el dia de la independència, els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music. El nostre corresponsal als Estats Units ja l'ha visitat, Oriol Serra.
3: Yankee Doodle va passar de ser la cançó que les tropes britàniques utilitzaven per enriure's dels soldats colonials durant la Guerra d'Independència a afegir-se al repertori de cançons patriòtiques dels Estats Units acabats de néixer. This land is your land, and this land is my land. Woody Guthrie va ser el creador d'un dels primers grans himnes del que s'anomena patriotisme crític. Anys més tard, el seguirien d'altres.
4: Probablement no hi ha cap exemple millor que Born in the USA. Per això també és interessant, perquè penso que el Bruce diria que Born in the USA és un himne patriòtic, patriotisme crític.
3: És la veu de Melissa Kozlowski, historiadora i també responsable de les exposicions del Bruce Springsteen Center for American Music, un centre on, segons el propi Springsteen, la seva figura s'ha d'acabar convertint en una excusa per aprofundir en el significat de la música en moments difícils de la història nord-americana, crisis econòmiques, tensions socials o guerres. A dia d'avui, hi ha pocs artistes que s'atreveixin a alçar la veu als Estats Units.
4: Quan dic espantats, no només em refereixo a tenir por sobre la caiguda de les vendes dels àlbums o de les entrades. Penso que la gent s'amoïna per la seva pròpia seguretat si s'expressen i s'impliquen en disputes polítiques.
3: La planta baixa del centre comença pel principi i no s'oblida de la música dels indígenes nord-americans amb la intenció de mostrar que ha sobreviscut a través de bandes reivindicatives, com és el cas dels Redbone que sentíem. And you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Tot plegat són petits detalls d'aquests 250 anys de la història de la música nord-americana que es poden descobrir a 400 quilòmetres al nord de la Casa Blanca, just al costat del campus de la Universitat de Monmouth, a Nova Jersey.
0: Recitar el casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Bona jornada també pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9 després de 2 anys de no fer-ho. Altafulla, Josep Almirall.
5: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar el Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
0: Resoldre els misteris més desafiants de l'art a través de la ciència. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous al Caixa Fòrum Plus i que segueix des de dins els equips de restauració del MNAC en la investigació de 6 obres de la seva col·lecció. Clàudia Roses.
6: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
7: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren, que és d'un respecte molt gran i després amb que aquesta es conservi i amb l'autor.
6: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil, creada amb urgència per al pavelló espanyol de la República al 1937, al costat del Guernica, l'obra mai s'havia pogut exposar. Primer per ser art silenciat dels vençuts, després pel seu deteriorament irreversible. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'ha exposat per primer cop. És una de les històries de les 6 investigacions delicades que ha suposat un repte a transportar a les pantalles.
7: He après després de molts rodatges que sempre hem d'estar una mica lluny de les obres perquè no puguis rossar-les amb l'esquena o que no hi poden haver ampolles d'aigua en lloc perquè tot això és un risc. I sí que he de dir que ells estan molt preocupats de que les obres sempre estiguin molt en cuidades, són com bebès per ells. I això implica que a nivell de producció hagis de prendre moltes precaucions.
6: Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: Menys d'un centenar d'espectadors podran veure avui en directe de Debussy a Guinovart, un viatge francès. És la proposta del reconegut pianista i compositor Albert Guinovart en el concert inaugural del cicle de música de cambra a la Fassina de Can Modolell. Albert Guinovart està satisfet de poder estrenar aquest espai cultural com a nova sala musical de Viladecans, al Baix Llobregat, on oferirà un concert d'una mica més d'una hora.
8: És que em fa molta il·lusió que jo tinc ancestres a Viladecans, doncs poder estrenar aquesta sala que l'han renovat ara, la Fassina, que és, estic segur que tindrà una sonoritat molt bona.
0: El mateix Guinovart en resumeix el repertori d'aquesta nit.
8: Presento doncs, un programa que estic fent últimament de combinació, o sigui, dialogo amb autors francesos i amb la meva pròpia música. O sigui que tocaré Debussy, Ravel i Poulenc, i llavors amb músiques meves, vull dir, dels meus últims 2 discos que he fet amb Sony d'obres pròpies, doncs que tinguin en relació també amb els francesos. Per exemple, toco un homenatge a Debussy que clou el programa, és a dir, que tot està pensat, no?
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
9: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga amb aquests marcadors. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial, França-Espanya.
1: 3CAT Info.
9: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals en el que ha estat la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar al Barça. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se així en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències de moment. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències. I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, al 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb dues grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea amb la cama dreta que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Ha estat el 2-1, gol que ja classificava l'Argentina. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat a la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja a l'afegit de la pròrroga. Partit discret de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
10: Bueno, la verdad que hoy sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente. Semifinal, perdón.
9: L'autocrítica d'Escaloni, i a l'Argentina l'espera a les semifinals Anglaterra, que ha guanyat Noruega també la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, un dels gols, sens dubte, d'aquest Mundial, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans, a l'afegit al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només començar el temps extra, al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford es va quedar sense jugar ni un sol minut. I atenció al que deia Bellingham, després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
11: No comment. People maybe doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusash, Soloff.
9: Sense comentaris, deia Bellingham, després d'unes declaracions de Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, que havia dit

0: people. I think that really touches.
1: El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia precisament de Haaland i també perquè els noruecs van reclamar que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable, la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria pogut pujar al marcador. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta, l'endemà del França-Espanya. I atenció perquè el davanter del Barça, Ferran Torres, podria anar-se'n al PSG de Luis Enrique aquest estiu, segons ha pogut confirmar a Trescatinfo. És una possibilitat real. Hi ha contactes del club francès amb el davanter valencià, a qui li queda un any de contracte amb el Barça i podria deixar el club aquest estiu després del Mundial. Això provocaria una autèntica revolució en la davantera del Barça, perquè voldria dir que l'equip es quedaria d'una tacada sense els dos davanters centres purs de la plantilla. Primer Lewandowski i després Ferran. El Barça treballa en el fitxatge de Julián Álvarez i la sortida de Ferran podria implicar un altre fitxatge per reforçar la posició de nou. Acabarem destacant la victòria de Linda Noskova en la final femenina del torneig de tennis de Wimbledon. La txeca va derrotar la seva compatriota a la final, Carolina Muchova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: голос ваш.
1: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo.

Coca-Cola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem els nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó, com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor. Sigui on sigui, enmig del soroll de la ciutat o al silenci del bosc, sobre l'asfalt o sobre la terra humida, ets el meu refugi. He de dir-te tantes coses que no poden explicar-se en paraules, i és que, de vegades, els sentiments del cor no tenen traducció. S'han de transmetre per les seves vies habituals, pels petons, les carícies, les abraçades, la mirada i pel mateix cor. Tinc sempre la sensació que ets a prop meu, encara que físicament siguem lluny.

bonics records tornen a la ment, enyorant-se d'altres temps en el que tot estava per fer, quan les agulles del rellotge passaven a poc, quan no sabíem com seria el nostre futur i teníem il·lusió per a canviar el món, per a créixer, per a conèixer llocs i persones, per a viure noves aventures.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
1: M'agradaria tenir més temps per a compartir-lo amb tu. Amb tu al costat em veig capaç de tot. Els problemes són més petits i a tot arreu em sento com a casa. M'agradaria que tot el que veig també ho veiessin els teus ulls, que tot el que sento ho poguéssim sentir els dos alhora.

Més enllà del bosc, res existeix. Estem sols, tu i jo. No hi ha cap soroll, però em sembla sentir música. La música dels teus llavis, els teus sospirs i la teva veu dolça.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Cada dia, quan obro els ulls al despertar-me i quan els tanco a l'adormir-me, tinc el teu rostre al cap. Em motives a tirar endavant, a veure la vida encara més bonica del que ja és. M'ajudes a despertar-me amb un bri d'alegria, a somriure quan fa sol i a reflexionar quan plou. M'ajudes a dormir tranquil·lament, plàcidament, sempre acompanyat del teu cor. Quan m'abraces em sento protegit de tot perill, estimat i desitjat. Quan t'abraço, ho tinc tot, no necessito res més.

Estimeu a la gent tot el que pugueu, però sobretot, deixeu-vos estimar. Deixeu que entrin al vostre cor i us coneixereu una mica més a vosaltres mateixos. Amb l'amor, el mal se'n va lluny.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Vull que em torni a agafar les mans i que escrigui el seu nom en el meu dit. Vull que, tímidament, torni a passar el seu braç per les meves espatlles perquè jo li pugui agafar la cintura. Vull que, asseguts al banc, em torni a agafar per sorpresa i m'abraci. Vull que em torni a acariciar i, sobretot, vull que m'estimi. Ho necessito. Tinc ganes de tornar-lo a veure, que es talli a l'hora de mostrar-se carinyós. Tinc ganes que torni a fer broma, que escrigui parides en fulls estúpids, que passi de la resta de la gent. Tinc ganes de tornar a anar agafats de la mà pels carrers.

Cada 2x3 en somnis i despert, em venen al cap les imatges dels nostres cors bategant frenèticament un davant de l'altre. I recordo perfectament la teva cara, cada detall de les teves faccions, cada racó del teu cos, la teva olor, la teva veu, la textura dels teus llavis i la teva pell, la teva respiració, el teu cabell, com em venien ganes d'abraçar-te fins a fusionar-me amb tu, de tocar el teu cor i de tocar el cel amb tu.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Si fossis amb mi, t'abraçaria tan fort fins que els nostres cors fossin un, fins a dissipar les pors, fins on el vent s'endú les fulles del llibre dels nostres somnis.

Vam estar xerrant una bona estona, fins a les 6 de la matinada, però ell havia de marxar a l'hotel en el que s'allotjava. Xerrant, em va dir si em podia fer un petó, i jo li vaig dir que sí, que per què no. A mi m'agradava, era simpàtic i em va dir que em volia veure una altra vegada. Espero que es recordi de mi, igual que jo faig ara. És impossible veure la seva imatge, per molt que intento recordar com era, no puc.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Cada nit, quan m'estiro al llit, recordo aquells instants màgics dins el meu cotxe. Et vaig acompanyar a casa, vaig parar al davant el cotxe i no sé com va passar aquell miracle. Era un somni increïble que apareixia com per art de màgia. Vas mirar-me els ulls abans d'acomiadar-te amb una tendresa que mai oblidaré. Espero que tampoc tu oblidis mai que des de la distància t'acarono i ens fonem en una abraçada eterna. Ens fusionem una vegada més com un tot. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen.

0: Rock and Classics.
1: Bé, doncs, amigues, amics, arribem al final del programa d'avui, d'aquest Rock and Classics que hem dedicat a aquestes cançons d'amor. Si us ha agradat el programa, ja sabeu que ens podeu escoltar quan vulgueu a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast disponible a la pàgina web d'aquestes emissores, com també a les principals plataformes de podcasting, com són iBooks, iTunes, Amazon Music, YouTube i molts d'altres. I marxem encara amb una reflexió més i algunes cançons més. Gràcies per escoltar-nos i fins molt aviat. Cada vegada que llegeixo les teves paraules, em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A Ràdio Maricel,

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, salut respon.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

never forget the Disco Summer Night.

de Flow amb Jordi López.

The Flow Sessions. The Flow and Jordi López.

0: Catalunya Ràdio.
1: Estabilitzar l'incendi d'Almeria després de cremar més de 7.000 hectàrees, les 1.600 persones que van marxar de casa seva ja hi poden tornar. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
2: Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
1: L'anunci el feia aquest migdia el president andalús Juanma Moreno. El balanç de morts es manté en 12. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Almeria. Alba Barbosa, bon dia. Entenc que el pròxim pas és donar-lo per controlat, oi?
3: Sí, confien poder passar aquesta fase en les properes hores. L'incendi ha afectat 7.000 hectàrees i els bombers continuen treballant en un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Amb el foc estabilitzat, tots els 1.600 evacuats ja poden tornar a casa. Aquesta tarda ho faran els veïns de Bedar, el poble on van trobar les 12 víctimes mortals i que els metges forenses encara no han pogut identificar.
1: Gràcies, Alba. De seguida hi tornem. Aquí a Catalunya els bombers han controlat l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha cremat 22 hectàrees. Sobre l'actualitat internacional, altre cop l'Orient Mitjà. L'Iran i els Estats Units han entrat en una nova espiral d'atacs que ha afectat també Jordània i els països del Golf. Teheran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. És la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. Per cert, parlant dels Estats Units, no us perdeu la història dels 250 anys del país que ens proposa l'Oriol Serra, el nostre corresponsal, transitant per la música. De tornada a Catalunya us parlarem de peatges i d'aquest consens polític amb matisos, però força ampli,

0: dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà.
1: Quan faltin 5 minuts per les 3 arribaran els esports. Marc Andrés, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ja tenim els 4 semifinalistes del Mundial, però entenc que a aquesta hora estem pendents de les motos, no?
2: Sí, exacte, perquè acaba de començar el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole i Àlex Márquez segon. Encara la primera volta, tots dos mantenen aquesta posició i el que deies, ja tenim els 4 semifinalistes. Aquesta matinada s'ha confirmat la segona semifinal, serà Anglaterra-Argentina i també estarem, evidentment, molt pendents del Tour, que avui té la seva 9a etapa.
1: En les últimes hores hi ha hagut dos accidents mortals a la xarxa viària catalana, una a la carretera C1415, Castellà del Vallès, i la víctima és un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere d'un turisme. L'altre ha estat a la C12, a Tortosa, i ha mort el conductor d'una furgoneta en una topada frontal. Ja són 76 les persones mortes a les carreteres catalanes d'aquest any. Dit això, sapiguem quina és la situació ara mateix. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, David. Doncs situació en general prou tranquil·la. Hi ha retencions a la T202 a la Riera de Gaià, en tots dos sentits, per un accident entre un cotxe i una moto. S'hi dona pas alternatiu. També retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i congestió a la Ronda Litoral, en tots dos sentits, entre la Barceloneta i Montjuïc. Això és tot des de l'equip viari.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: La calor torna a augmentar, ha començat, de fet, la tercera onada de l'estiu, i tot pinta que serà més intensa en els pròxims dies. Enric Agut, bon dia.
5: Hola, bon dia. Bé, avui comença a pujar la temperatura, sobretot a muntanya, al Pirineu, la resta és semblant a la d'ahir, un pèl més baixa perquè estan arribant núvols alts i prims, i aquesta pols també autoritza en Sàhara, que filtra una mica la força del sol. I, igualment, està fent calor, Lleida ja ha arribat als 37 graus, també Montesquieu a Osona als 36, Sort 35, fa molta xafogó a la costa perquè bufa un vent de mar, el mar està calent, evapora molt, aquests vents de llevant, doncs, arrosseguen aquesta humitat, i això provoca que la temperatura que notem, la de sensació, la temperatura combinada amb l'humitat, sigui de 37 o 38 graus, tot i que les termòmetres a la costa estan al voltant més aviat als 29, 30 o 31. Aquesta propera nit també tindrem un avís de calor que afecta a Terres de l'Ebre i també al Tarragonès. Demà a la tarda les comarques avisades seran les del Segrià, Noguera i a Pla d'Urgell, on poden arribar als 40 graus, i quan es dispara més la temperatura, quan la calor es farà més intensa, quan tindrem una onada de calor així marcada, serà entre dimarts i dijous.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:05. Les previsions d'ahir s'han complert. Avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema a Los Gallardos, a Almeria. Ho ha anunciat a mig matí el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME, l'Unitat Militar d'Emergències, s'hi mantindrà fins que sigui necessari. El centre de control avançat dels bombers instal·lat a Torre Almeria i tenim la nostra enviada especial, l'Alba Barbosa, a qui saludem una altra vegada. Alba, molt bon dia.
6: Bon dia, David.
1: Quin és l'objectiu immediat ara dels bombers?
6: Doncs ara esperen que en les properes hores el puguin donar per controlat, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat. Continuen pendents a aquesta hora de la calor, sobretot del vent, perquè és perillós perquè pot fer revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
7: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas.
6: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què han quedat els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
8: Se sigue buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando.

0: avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
1: Mentrestant, Alba, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades poden o podran anar tornant de manera progressiva a casa seva, no?
2: Exacte, ja poden tornar tots de manera esglaonada. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit, eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions, que finalment no s'han vist afectades. I aquest matí els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
3: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado a unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
4: Y como está el fuego, está eso, la gente con el miedo pasa a alojarse la gente. Ayer se quedaron aquí echando helicóptero agua, toda la montaña esa, y viniera para acá, para el camping. Mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
2: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda a partir de les 4. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal, per això, es manté tallada.
1: Alba, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: A Catalunya, l'incendi de Camarasa, a la comarca de la Noguera, ja està controlat, s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga, els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres, ha cremat 22 hectàrees de vegetació, avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país, serà Riera.
5: És per això que els bombers han reforçat el seu dispositiu a tot arreu. A aquesta hora tenim al damunt, com sabeu, la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dimecres. Alerta, sobretot a la meitat oest de Catalunya, i recordem que està absolutament prohibit fer foc al bosc i al seu entorn.
1: 2:09, els Estats Units i l'Iran s'intercanvien nous bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. L'estret d'Hormuz torna a estar tancat i la diplomàcia pakistanesa, que està fent de mediadora entre les dues parts, demana contenció en Nuria Har.
6: Washington assegura que ha bombardejat més d'un centenar d'objectius iranians com a represàlia de l'atac de la Guàrdia Revolucionària en aquest vaixell que ara deies amb bandera de Xipre i que navegava per l'estret d'Hormuz. Després l'Iran s'hi ha tornat amb bombardejos a tota la regió i a 3 ferits a Qatar, un d'ells menor d'edat. El Pròxim Orient veu amb preocupació l'escalada bèl·lica, que també ha pujat de to. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que si els Estats Units no compleixen amb la seva paraula, n'assumiran les conseqüències. Recordem que fa un mes les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa, una treva, que fa uns dies a la cimera de l'OTAN Donald Trump va donar per trencat.
1: Doncs situats al golf, avui ha mort l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, als 74 anys. Pare de l'actual emir de Qatar, Al Thani va situar la monarquia del golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes.
6: Al Thani va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que està al poder.
1: I avui també ha mort.
7: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
1: Un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys.
6: Donald Trump ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, xenòfob i fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar a Kiev, on es va reunir amb Volodymyr Zelensky, que ja ha mostrat el seu condol. Defensor de l'ajuda militar a Ucraïna i ferm defensor d'Israel, Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la mort de Lindsey Graham.
1: Doncs ens quedem als Estats Units. Després del punt àlgid del 4 de juliol, el dia de la independència, els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music. El nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, ja l'ha visitat. Yankee Doodle va passar de ser la cançó que les tropes britàniques utilitzaven per enriure's dels soldats colonials durant la Guerra d'Independència a afegir-se al repertori de cançons patriòtiques dels Estats Units acabats de néixer. This land is your land, and this land is my land. Woody Guthrie va ser el creador d'un dels primers grans himnes del que s'anomena patriotisme crític. Anys més tard, el seguirien d'altres.
8: Probablement no hi ha cap exemple millor que Born in the USA. Penso que el Bruce diria que Born in the USA és un himne patriòtic, patriotisme crític.
1: És la veu de Melissa Kozlowski, historiadora responsable de les exposicions del Bruce Springsteen Center for American Music, un centre on, segons el propi Springsteen, la seva figura s'ha d'acabar convertint en una excusa per aprofundir en el significat de la música en moments difícils de la història nord-americana.
8: La presència nord-americana arreu del món en temps de guerra i també durant períodes d'ocupació ha contribuït a disseminar la música i la cultura nord-americanes.
1: A dia d'avui hi ha pocs artistes que s'atreveixin a alçar la veu als Estats Units.
8: Quan dic espantats, no només em refereixo a tenir por sobre la caiguda de les vendes dels àlbums o de les entrades. Penso que la gent s'amoïna per la seva pròpia seguretat si s'expressen i s'impliquen en disputes polítiques.
9: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: Falta un minut perquè sigui un quart de 3 de la tarda. Hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse del trànsit en vies com l'AP7. I és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Pels experts és una bona opció per finançar el manteniment de les vies i el transport públic, Maite Curtó.
10: Sí, des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7 ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues. I la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
12: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
13: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
10: En canvi, des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Mentrestant, els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions a Catalunya Ràdio de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
14: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
10: Per Saurí, s'hauria d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
1: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici, que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta, continua perdent advocats. En 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que, amb només mig any, ja han fet prop de 67.000 actuacions, Quim Codines.
15: Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
16: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
15: La degana també ha recordat que aquest any, des del col·legi, s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals.
1: Les associacions de famílies demanen que el govern mogui fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu i responsabilitzen el departament de les vagues que hi pugui haver el curs vinent. De moment, la següent, Marta Sánchez, el 8 de setembre.
5: Sí, ho va anunciar ahir l'Assemblea Educativa. Davant d'aquest escenari, la directora de la FAC, Lidón Gasull, fa aquesta reclamació en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
17: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte, sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
5: Les famílies reclamen també que se les incloguin aquestes negociacions amb tots els membres de la comunitat educativa.
1: El Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona avisa del risc de posar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis, i és que el pes de l'aigua acumulada mai té pot superar de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o per neu.
10: Així és, l'arquitecte tècnic Jaume Arbós exposa els possibles perills.
18: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
10: Per evitar accidents, recomana que es faci un informe tècnic que garanteixi la seguretat de la instal·lació.
9: Catalunya migdia, amb David Casablanques. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
19: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
20: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals? Ho ha de formar persones i professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
21: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: 2:20. La justícia britànica ha desestimat aquesta setmana la demanda presentada pel príncep Enric d'Anglaterra i altres personalitats que acusaven el diari Daily Mail d'espionatge i de recopilació il·legal de dades per publicar informació de la seva vida privada. Pel fill petit del rei, la sentència blanqueja els mètodes del diari sensacionalista, mentre que, pel seu editor, és una victòria de la llibertat d'expressió. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares, bon dia.
22: Hola, bon dia. Aquest cap de setmana el príncep Enric se'n torna a Califòrnia després de perdre la batalla judicial contra el grup editor del Daily Mail. El Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales va decidir contra el príncep Enric i 7 denunciants més, entre ells el cantant Elton John o l'actriu Liz Hurley. El jutge va considerar que una cosa és sospitar i una altra quedar provat l'ús de mètodes il·legals en una cinquantena d'articles publicats entre el 1993 i el 2011 pel diari sensacionalista. Matt Gill és advocat expert en mitjans de comunicació.
23: El jutge va decidir que no hi havia prou proves de delictes al Daily Mail. No n'hi havia prou per demostrar que hi havia hagut pirateria telefònica o recopilació il·legal d'informació.
22: Pel fill petit de Carles III i de Diana de Gales, el tribunal ha blanquejat els mètodes del diari. En canvi, segons el seu editor, és una victòria pel seu diari i la llibertat d'expressió.
23: Crec que això no és de cap manera el final de la guerra d'en Harry contra els mitjans de comunicació. Sent que li han causat un perjudici important durant diversos anys, des de la seva infància fins ara, en la relació amb la seva dona, Meghan. I, per tant, no espero que les coses es calmen.
22: Ara els demandants hauran de fer front parcialment a la factura milionària de les costes judicials del procés.
1: L'escriptor israelià Edgar Keret ha publicat en català el seu últim recull de contes marcats per la seva habitual foscor i ironia. El blues de la fi del món està sent un èxit de vendes a Catalunya, malgrat estar escrit per un autor d'un país al qual molts sectors boicotegen. El nostre corresponsal ja ha parlat. Anem a Tel Aviv, la crònica és d'en Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
0: Bon dia. Els contes d'Edgar Keret tenen sovint un punt de surrealisme i de crueltat, que són dues característiques que també defineixen aquesta àrea del planeta. Tot i això, l'autor insisteix que ell no representa el perfil típic d'un israelià.
2: Qui llegeixi el meu llibre no sabrà què vol dir ser israelià, però sabrà que sent algú ple de curiositat que fa anys que viu a Israel. Em fascina com algú altre el fascinarà, observar la fauna a la selva.
0: Potser per això el seu nou recull de contes, El blues de la fi del món, que publica en català a la segona perifèria, ha aconseguit trencar la barrera del boicot a gairebé tot allò que té a veure amb Israel. Un respir per a un autor que a Israel també és boicotejat pel seu posicionament contra la guerra i contra Netanyahu. Today we
2: live in a world... Vivim en un món on la gent es pren molt a pit coses de les quals no sap absolutament res. En el cas del conflicte entre Israel i Palestina, sóc conscient que els israelians ens han guanyat tota la crítica que rebam, però no ens mereixem tota aquesta ignorància que també vaig.
0: Una ignorància que, segons l'autor, cada dia va a més i que està condicionada pel bombardeig constant de preocupacions a les quals els ciutadans han de fer front. En aquest sentit, culpa de la situació, sobretot Donald Trump, a qui acusa de canviar el focus d'atenció tan sovint que ha convertit la vida en una successió de reels d'Instagram.
1: Dues coses més abans dels esports. El passat mariner de les Cases d'Alcanà s'ha fet valdre aquest cap de setmana en el marc de les jornades Les Cases, Dones i Mar, una iniciativa que enguany compleix 5 anys de trajectòria. Anem cap allà, Les Cases d'Alcanà, Ariadna Escoda.
3: A ritme de pas doble, les remendadores de Les Cases d'Alcanà posen el punt final a les jornades Dones i Mar, amb què es busca fer valdre el coneixement adquirit durant generacions de dones que s'han dedicat al sector pesquer. La iniciativa vol posar de relleu el patrimoni immaterial del municipi amb un programa que inclou actes de divulgació i també tallers. Precisament perquè no es perdi aquest llegat, el consistori treballa en l'elaboració d'un diccionari dedicat a aquest àmbit, com explica la regidora de les Cases i Polítiques d'Igualtat, Mar Sancho.
4: L'any passat vam fer un documental de la seva vida i ara estem recopilant dades per a fer com un diccionari de la Mar. Què vol dir cada objecte que ells utilitzen? Pues les nanses, les poteres, los cadups i també les diferents tècniques de remendatge que hi ha.
3: Amb tot, el plat fort d'aquestes jornades han estat les demostracions de remendadores que s'han fet al llarg del cap de setmana, en què una vintena de veteranes han ensenyat a les més joves l'art d'arreglar xarxes de pesca de manera manual.
1: Aquest vespre, les escales de la Catedral de Girona acolliran el gran concert inaugural de l'Europa Cantat Júnior. Aquest festival europeu reunirà durant tota la setmana prop de 1.200 joves cantaires d'arreu del món a la capital gironina. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
24: Es tracta d'un festival itinerant i no competitiu de cors infantils i juvenils que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent. L'última edició va tenir lloc a Ghana, Bèlgica, i va sonar així. A Catalunya, Vic en va ser la seu fa 20 anys i enguany el relleu l'agafa Girona. Els participants, prop de 1.200 joves de 43 corals, van arribar ahir a la ciutat, provenen de 12 països com Estònia, Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina. També hi ha diversos cors provenents de València i Galícia. Aquest matí ja s'han fet els primers tallers, però el tret de sortida oficial serà aquest vespre en Baixem a la plaça, el concert inaugural on els participants interpretaran peces del patrimoni musical català. El festival s'allargarà fins diumenge vinent, amb concerts gratuïts i tallers de creació musical.
1: Arriben els esports, Marc Andrés, molt bon dia.
25: Bon dia.
1: Pendents de les motos, aquest gran premi de MotoGP, i de moment, pel que veiem, sort oposada pels germans Márquez, eh?
25: Sí, en l'esport en directe tenim en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la transmissió dels companys de l'Univers MotoGP.
1: De Catalunya Informació, quan queden 4 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, ara mateix Damià Aguilar, va molt bé la cursa per Marc Márquez, que és el primer lloc.
26: Ara mateix, 12 voltes pel final. Marc Márquez lidera amb 1.8 sobre Raúl Fernández i 2.3 sobre Ayo Gura. La quarta posició és per Acosta, la cinquena és per al líder Jorge Martín. Ha caigut Àlex Márquez quan era segon al darrere del seu germà. Una caiguda neta, no s'ha fet mal. Ha caigut Fabio Di Gianantonio, un dels homes importants de la classificació. Si ara mateix hem de traduir aquesta situació de lideratge de Marc Márquez a la general, tenim un tro de Cervera que és a 18 punts del líder Jorge Martín, en segona posició, empatat amb Ayo Gura. Avui Marc Márquez pot donar un altre cop brutal a la general d'aquest Mundial de MotoGP.
25: Així estan les coses a MotoGP, ho estem seguint amb els companys de l'Univers. Fora de la categoria reina, a Moto2, victòria del valencià Ivan Ortolà, i a Moto3, victòria pel càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Mentrestant, també tenim en directe el Tour de França.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
25: Una novena etapa de la ronda francesa entre Malmor i Ussel i amb un recorregut que ha canviat a les últimes hores. Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Bona tarda. En efecte, la previsió de France Meteo alertava d'una zona vermella i, per tant, l'organització del Tour de França ha decidit retallar aquesta etapa en 30 quilòmetres dels 180 llargs inicials. S'ha passat a poc més de 150. Ha estat a la zona inicial. Per tant, es mantenen el port de quarta, els dos de tercera i el port de segona en una jornada trencacames en què probablement la fuga serà qui tingui èxit de cara a la victòria d'etapa. De moment s'està intentant formar aquesta fuga amb el pilot molt atent en tot moment, el gran grup, i s'hi mantenen els homes importants com Pogacar, Vingegaard, Del Toro i la resta de candidats a la victòria o al podi final. Primers quilòmetres d'aquesta etapa, una etapa retallada que ha començat més tard i s'acabarà una miqueta abans de l'horari previst, cap a quarts de 6 de la tarda.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
25: Parlem ara ja del Mundial perquè tenim les semifinals definides. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina guanya 3-1 a Suïssa, Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. La desena assistència de Messi, l'únic en dobles dígits a la història dels Mundials. Al segon temps, el suís Endoi ha empatat el duel, però just després Embolo ha estat expulsat per doble groga, després de simular la segona groga, l'acció l'ha revisada al VAR, ja que en primera instància l'àrbitre havia amonestat el defensa argentí Paredes. Amb l'1-1 s'ha arribat a la pròrroga i al minut 112 Julián Álvarez s'ha estrenat en aquest Mundial amb un golaç a l'escaire. Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. També va haver polèmica al Noruega-Anglaterra, que els anglesos van guanyar per 1-2 amb dos gols de Bellingham, un d'ells assistit pel blaugrana Anthony Gordon. A la pròrroga també es va acabar aquest partit, com diem, amb gol de Bellingham al minut 93. I dos apunts més de futbol. Primer, perquè segons ha pogut confirmar 3Cat Info, Ferran Torres podria marxar al PSG de Luis Enrique aquest mateix estiu, i l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García. I per tancar aquest bloc, parlem de bàsquet, perquè el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Olivier Camoa, tot això en un dia en què juga la final masculina de Wimbledon. A partir de les 5, Alexander Zverev, Jannik Sinner.
11: Trescat Info.

0: Aquestes són les notícies en forma de titulars que destaquem a aquesta hora. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos, Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-lo com més aviat millor. Avui el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç, encara provisional, del foc és de 7.000 hectàrees cremades. L'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país. I en clau internacional, els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia a un atac de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una onada de míssils i drons a Jordània i als països del Golf que veuen amb preocupació l'escalada bèl·lica. És la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. Hi ha 3 ferits a Qatar i un soldat iraní ha mort. Més continguts informatius en aquest segon tram. Us explicarem que l'arribada al país africà d'Eswatini d'una desena de migrants majoritàriament de països africans deportats pels Estats Units aquesta setmana ha despertat els fantasmes dels abusos nord-americans comesos a Guantánamo després dels atacs terroristes del 2001. I també parlarem de cervesa, perquè el seu consum s'estanca, mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Als supermercats s'ha notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Estem a aquesta hora pendents de la cursa de MotoGP del Gran Premi de Sachsenring amb domini Marc Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc, del germà gran dels Márquez.
1: Sí, del germà gran només, perquè Marc Márquez sortia des de la pole i així s'ha mantingut durant tota la cursa. De moment queden 7 voltes pel final i Marc Márquez segueix primer. Això sí, el seu germà Àlex sortia segon i a la novena volta ha caigut i, per tant, ara està fora de cursa. Recordem-ho que la cursa l'estem seguint en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: I avui la temperatura és més alta al Pirineu i a la resta similar. Tarda amb sol enterbolit a estones per bandes de núvols prims, amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous, la calor es farà més intensa, tindrem una nova onada de calor. Dos quarts i gairebé 4 minuts de 3 de la tarda. Les previsions d'ahir s'han complert i avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema a Los Gallardos, Almeria. Ho ha anunciat a mig matí el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase del combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarida Robles, ha garantit que l'UME s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades podran anar tornant progressivament a casa seva. El centre de control avançat dels bombers, instal·lat a Torre, a Almeria, i tenim la nostra enviada especial, que ho està seguint en aquestes últimes jornades, Alba Barbosa.
2: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
3: El balanç inicial són de 7.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
2: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
4: Se siguen buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
2: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí, els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
5: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
6: Y como está el fuego, está eso, la gente con miedo pasa a alojarse la gente. Ayer se quedaron aquí echando helicóptero agua, toda la montaña esa, y viniera para acá, para el campi, mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
2: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
0: Gràcies, Alba. Des d'aquest punt de comandament dels bombers, a Catalunya, l'incendi de Camarasa, la Noguera, ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers allí mantenen 25 dotacions terrestres. Ha cremat 22 hectàrees de vegetació. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país i per això els bombers han reforçat el seu dispositiu a tot arreu. Enmig d'aquesta situació, el cos vol recordar a la ciutadania que quan es declara un incendi, el primer que fan sempre és analitzar si el foc té capacitat o no d'arribar a una població o una urbanització i que sobre la base d'això decideixen com actuar. Jordi Castellví, inspector.
7: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: Aquesta tercera onada de calor, que ja tenim al damunt, s'allargarà fins dimecres i afectarà molt especialment la meitat oest de Catalunya.
8: 3CAT Info.
0: I onades de calor com la que comença avui poden ser especialment perjudicials per a les persones que amb Alzheimer o que tenen alguna demència. Si es deshidrata, no tenen un cop de calor, els símptomes d'aquestes malalties es poden incrementar. Per això, els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per a aquestes persones, com que estiguin constantment hidratades. A més, alerten els seus cuidadors que estiguin atents a la manera com vesteixen. La infermera de l'entitat Age Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, en parla en declaracions a aquesta emissora.
9: Ara que estem al juliol, no, que fa molt calor, pues pot venir un senyor, a millor, amb una jaqueta de llana o un anorac. I clar, això no vol dir que ha obert, primer, que no identifiquen quin temps estem i quan ha obert l'armari agafa qualsevol cosa.
0: Vergés també recomana revisar els medicaments que prenen perquè n'hi ha alguns, com els diurètics, que poden provocar deshidratació. I alerta dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com la pell seca i vermella, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya la malaltia.

0: Ara falta 5 minuts per arribar al 3 quarts de 3 de la tarda. Hem de fer referència a altres qüestions. En aquest cas, pel que fa a la qüestió internacional, hem de parlar-vos també de l'Iran. En aquest cas, de seguida farem referència a aquesta notícia que, com diem, afecta també al caire internacional, la tornada de les hostilitats entre els iranians i els nord-americans.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Com diem, falten ara 4 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Els Estats Units i l'Iran, ara us explicàvem, s'intercanvien nous bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. A Qatar hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. L'estret d'Hormuz torna a estar tancat i la diplomàcia pakistanesa, que fa de mediadora entre les dues parts, demana contenció. El Pròxim Orient veu amb preocupació l'escalada bèl·lica, que també ha pujat de to. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat que els Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que si els Estats Units no compleixen amb la seva paraula, n'assumiran les conseqüències. Fa un mes de les que les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa que fa uns dies, a la cimera de l'OTAN, el president nord-americà Donald Trump va donar per trencat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'arribada al país africà d'Eswatini d'una desena de migrants majoritàriament de països africans deportats pels Estats Units aquesta setmana ha despertat els fantasmes dels abusos nord-americans comesos a Guantánamo després dels atacs terroristes del 2001. Organitzacions pro-drets humans han demanat precisament als països africans que rebutgin acords d'expulsió signats amb Washington. Xavier Vilà.
2: La represa de vols de deportació des dels Estats Units a tercers països es va activar després que el Tribunal Suprem autoritzés ara fa un any el govern Trump a efectuar aquestes expulsions. Amb el vistiplau judicial, Washington va signar convenis amb una vintena de països, com deia el secretari d'Estat Marco Rubio.
3: Hem signat amb 20 països acords nacionals per països tercers. Vol dir que són països segurs per enviar-hi individus que refusen retornar als seus llocs d'origen. El que passa sovint és que quan es diu a algú que és aquí legalment, que l'enviaran a un d'aquests països tercers, de cop canvia d'idea i prefereix tornar al seu país.
2: No va ser el cas d'un dels afectats per la política migratòria nord-americana, Piet Brom, originari de Cambodja. El van empresonar als Estats Units per intent d'assassinat. Un cop va complir la condemna, l'administració Trump va decidir deportar-lo a Eswatini, on diu que va arribar malferit després d'un viatge humiliant, emmanillat de peus i mans.
4: I quan vaig arribar em van abandonar en una presó. Em van posar en un centre de màxima seguretat. I és il·legal tancar algú en un centre penitenciari si no ha comès cap crim en aquell país. Any crime in that
2: country. Dos advocats a Swatini s'han querellat contra l'acord del país amb els Estats Units, al·legant que no ha passat per un tràmit parlamentari, que els deportats no han delinquit en aquest país i que els han retingut sense acusació formal. Un d'aquests advocats és Siblusi Jokabadzi, que exigeix a Washington que respecti els processos legals.
5: Entenem que han de saber que si una persona ha complert la sentència i no la volen al seu territori, hi ha processos diplomàtics que es poden seguir. Poden contactar amb l'ambaixada i dir-los que volen deportar aquesta persona al seu país, però no volen fer això. Amèrica, en canvi, es desfà de la gent.
2: El govern de Swatini admet que ha cobrat 5 milions de dòlars dels Estats Units per acollir els detinguts. Organitzacions per drets humans, per la seva part, han demanat als països africans que rebutgin signar acords d'expulsió amb els Estats Units i han alertat que els ja existents exposen centenars de persones a riscos de detenció arbitrària, maltractaments i devolució forçada a països on podrien patir persecució o tortures.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Cop dur per la campanya de Pera Conference a les comarques de Lleida, on el 80% de les finques tenen estrès hídric i deshidratació per les altes temperatures. Com a conseqüència, l'arbre ha aturat el procés de creixement del fruit i els pagesos tenen assumit que enguany no s'arribarà al calibre desitjat. Menàrgans, Alba Mor.
6: Comparats amb altres arbres fruiters, els perers són més sensibles a la calor. Un cop superada certa temperatura, l'arbre prioritza la seva supervivència per davant de la maduració del fruit. El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, apunta que les afectacions són considerables i que la fruita tindrà menys sortida al mercat.
7: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acaba arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
6: La Conference és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Amb aquesta notícia de la Pera Conference hem arribat a 3:15, 3 tocats de la tarda, 3 Cat Info. Tenim àrea de servei a aquesta hora. Pel que fa a la mobilitat, hem d'explicar-vos que avui han mort dues persones a la carretera. El primer accident de trànsit ha passat aquesta matinada a la C-1415, a Castellà del Vallès, al Vallès Occidental. Un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere d'un cotxe ha mort quan el turisme ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. Les altres 3 persones que anaven al cotxe han resultat ferides i n'hi ha una en estat crític. Tots han estat traslladats a l'hospital. L'altre accident mortal ha passat aquest matí a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han xocat de cara. El conductor de la furgoneta ha mort i el conductor del turisme ha resultat ferit i l'han traslladat a l'hospital. Amb aquestes dues morts ja són, atenció, 76 les persones que han perdut la vida a les carreteres de Catalunya aquest 2026. I a la capital catalana, avui al carrer Balmes de Barcelona, entre la plaça Molina i la ronda General Mitre, està tallat completament el trànsit per pavimentar la calçada. És la part final dels treballs de transformació d'aquest carrer que van començar la tardor de fa 2 anys. Les voreres s'han ampliat 2 metres i s'han posat més d'un centenar d'arbres nous. Ara, un cop feta la pavimentació, només quedarà a fer els últims acabats. Aquest tall al carrer Balmes afecta la circulació dels autobusos 27, D40 i B-15 i els carrers transversals.
1: El temps.
0: Amb la crònica a punt de l'Enric Agut.
8: Va pujant la temperatura, on puja més respecte ahir és el Pirineu, on tenim 3 comarques amb avís, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A la resta, la temperatura semblant, o un pèl més baixa, perquè van circulant bandes de núvols alts i mitjans, i també hi ha pols sahariana, que doncs, para una mica l'acció del sol, tot i que la sensació de sol està en algunes zones ben enterbolit, amb aquest cel doncs, que està ple de polsim a nivells alts, o també de xafogó, parlem de xafogó a la costa i al prelitoral, on les humitats, en alguns casos, estan per sobre del 70%, amb una temperatura de xafogó que arriba als 37 o 38 graus, encara que el termòmetre està voltant dels 30. El mar encara el tenim remogut en algunes zones, sobretot cap a l'àrea de la costa de Tarragona, a Barcelona, queden restes de vents de llevant o de sures, i s'espera una tarda tranquil·la tot i l'arribada d'aquests intervals de núvols, aquests núvols alts i prims. Al vespre es pot formar algun núvol baix a la costa, també a les Terres de l'Ebre, molta humitat, i per demà doncs, tindrem al matí un avís de calor nocturna, per exemple, cap a l'àrea del Tarragonès, en Ribera d'Ebre, també Baix Ebre i el Montsià, la nit serà pesada, a tota la costa gairebé, però sobretot en aquests indrets. I demà a la tarda també hi haurà un avís que afecta el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, on poden arribar els 40 graus. I atenció, perquè entre dimarts i dijous la tercera onada de calor ens afecta de ple amb un ambient molt calorós.
1: Tresca Info. Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 11 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem de fer referència a aquesta hora al consum de cervesa perquè s'estanca, mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Els supermercats han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de Bonpreu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
9: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beu menys, però es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol. The Hypes, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. D'altra banda, la Ludwig Bank s'ha estrenat al festival amb un concert multitudinari a l'escenari Vallformosa. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Ho hem seguit des del Parc del Fòrum amb el Marc Ruiz.
10: Els Focs de Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple. Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain, We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor. I la gent canviat al mig de Rapunzel, però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela.
1: 3Cat Info.
0: La 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus oferirà aquest vespre a les 8 el concert del trio Aires Extemporae a l'església de Sant Esteve d'Aravell, al terme de Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. Sota el títol Erbarme Dich, que és el títol d'una ària de la cantata 55 de Bach, els intèrprets fan un viatge espiritual que recorre emocions universals com la ira, la culpa, el penediment i el camí fins a trobar la pròpia pau. I ho fan amb un repertori d'autors dels segles XVII i XVIII. El trio Aires Extemporae, format per tres músics joves, integra la violinista moldavo-catalana Xènia Gogu, el violoncel·lista sevillà Víctor García i la també violoncel·lista portuguesa Teresa Madeira. Aquest festival de música antiga dels Pirineus acollirà concerts en diferents localitats pirinenques fins al 23 d'agost.
1: Esports.
0: A punt la crònica, 6 minuts fins a les 3 amb el Marc Andrés, amb victòria de Marc Márquez en aquesta jornada de MotoGP en un dels circuits, segons ell, Marc, preferits per Márquez.
11: És així, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP a Sachsenring.
12: Li queda un revolt. Benvinguts a Can Márquez Ring. Benvinguts a Can Márquez Ring. Està content. Guanya Márquez. Guanya el tro. Victòria número 10 a Sachsenring. Victòria número 13, Sachsenring.
11: I ho destacava el Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La victòria 10, número 10 de Márquez a Sachsenring, iguala el rècord d'Agostini en un mateix circuit amb aquesta desena victòria. Una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortia des de la pole, de fet, i ha rodat primer en tot moment. No li ha anat tan bé la cursa al seu germà Àlex, que sortia segon, i mentre seguia rodant segon, a la segona volta ha caigut. Ayogura i Raúl Fernández han acabat completant el podi. Mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè, i amb aquests resultats, Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat, marxant ara a les vacances. Fora de la categoria reina, a Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Urtula, i a Moto3 la victòria ha estat per al càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. També a motor, fa pocs minuts, ha finalitzat la segona cursa del cap de setmana a Donington Park, al Mundial Femení de Motociclisme. La victòria ha estat per Beatriz Neila, en una lluita a tres bandes amb Maria Herrera i la catalana Paola Ramos. Precisament, Herrera ha tocat a Ramos a l'última volta i la catalana ha caigut, i això ha fet que Herrera acabés tercera després de ser sancionada. Les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Serpa han estat cinquena i vuitena, respectivament.
1: 3CAT Info.
11: I mentrestant, també tenim en directe el Tour de França, la novena ronda, la novena etapa, més ben dit, de la ronda francesa entre Malmor i Ussel. Un recorregut que recordem que ha canviat en les últimes hores per l'avís meteorològic, per els problemes meteorològics a França, per la calor, i l'organització del Tour va decidir passar aquesta etapa de 185 quilòmetres, que estaven previstos, fins als 155. I en aquests moments, ara mateix, tenim un gran grup, seria el gran grup escapat, amb els corredors com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Isaac del Toro, quan encara queda, això sí, més de 100 quilòmetres per finalitzar l'etapa. 108 totalment. Ara mateix els ciclistes estan pujant un dels ports de tercera categoria. Parlem ara del Mundial, perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França, i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha aconseguit arribar als dobles dígits d'assistències a la història dels Mundials. Ndoye ha empatat el duel per Suïssa i ja al minut 102 de la pròrroga, amb un més Argentina, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire, ha tornat a avançar a l'albiceleste.
13: Estamos entre los cuatro mejores, así que nada, estamos cumpliendo el objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil, todos los partidos vienen siendo así duros. Obviamente que nos gustaría ganarlo antes, pero bueno, el equipo lucha hasta el final, como se puede. Ellos, los rivales, lo están haciendo muy bien. Pero bueno, nosotros luchando hasta el final siempre terminan llegando los goles.
11: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. De la seva banda, Anglaterra va guanyar per 1-2 o ha guanyat per 1-2 a Noruega, amb Schelderup, que va avançar els noruecs amb un gran gol, i just abans del descans, Bellingham va empatar amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. Ja a la pròrroga, Bellingham de nou va marcar l'1-2 tot just començar, i després de la victòria, el futbolista del Madrid, curiosament, va respondre molest a les declaracions del seu seleccionador, Thomas Tuchel. Sentim Bellingham.
14: No comment. Sense comentaris. Potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar, però bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent mil passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
11: I dos apunts més de futbol. Primer, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, Ferran Torres podria marxar al PSG de Luis Enrique aquest mateix estiu. De fet, ja hi ha hagut contactes entre jugador i club francès, i l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García.
15: Bueno, la verdad que espero una temporada bonita. Estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al español en un puesto donde se merece.
11: Central de 29 anys, Raquel García ve del Deportivo de La Coruña i signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028. En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta d'Olivier Camo, a l'epivot finlandès de 26 anys, que prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028. No, it's gonna
16: be my first year. Serà el meu primer any en aquest nivell. Espero aportar-hi energia, esforç, anotació, defensa i capacitat atlètica. Crec que hi ha moltes coses que hi puc aportar, però començarem amb el més bàsic i, evidentment, guanyar el màxim de partits possibles, aixecar títols i ajudar l'equip a aconseguir-ho. Personalment, el meu objectiu és millorar. Cada any vull ser millor que l'any anterior.
11: També en bàsquet, el Girona ha anunciat que James Karnik no formarà part del primer equip la propera temporada. El canadenc nacionalitzat txec va arribar a l'abril al Girona i va jugar 6 partits de Lliga. I en tenis, aquesta tarda, a partir de les 5, es començarà a disputar la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. Zverev busca el seu segon gran slam de manera consecutiva, després d'aconseguir el seu primer a la seva carrera a Roland Garros, i Sinner buscarà el seu segon Wimbledon consecutiu. Ahir recordem que la txeca Linda Noskova, de 21 anys, va guanyar el seu primer gran slam en imposar-se a la seva compatriota en 3 sets, Carolina Mukova. 3CAT Info.

Són les 3. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-lo com més aviat millor. Avui, el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç encara provisional del foc és de 7.000 hectàrees cremades. L'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendis a 72 municipis de tot el país. Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera Conference de les comarques de Lleida pateixen estrès hídric i deshidratació per les altes temperatures i assenyala que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia a un atac de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una onada de míssils i drons a Jordània i els països del Golf, que veuen amb preocupació l'escalada bèl·lica. És la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. Hi ha 3 ferits a Qatar i un soldat iranià mort. Mort de forma sobtada un dels falcons de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, als 71 anys, l'endemà de tornar d'un viatge a Ucraïna. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota. També ha lamentat la seva mort a Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. Ampli consens polític per implantar el pagament per ús com a solució al col·lapse del trànsit a l'AP7. És el que es coneix com a vinyeta i ja funciona en alguns països europeus. Pels experts, és una bona opció per contribuir a finançar el manteniment de la xarxa viària i a promocionar el transport públic. En només 10 anys, el nombre d'advocats del torn d'ofici s'ha reduït un 20%. Segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. Girona és aquest any la seu del Festival Internacional de Cors Infantils i Juvenils Europa Canta't, que se celebra cada 3 anys en una ciutat

0: Això sí, el gran grup és qui lidera la cursa amb Tadej Pogačar com a mallot groc. I en bàsquet, el Barça ha anunciat la primera incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'aler pivot finlandès Olivier Kamoa, de 26 anys, que arriba del Varese italià i firma fins al juny del 2028.
1: I pel que fa al temps, avui la temperatura és més alta al Pirineu i a la resta similar. Tarda de sol enterbolit estones per bandes de núvols prims amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous la calor es farà més intensa, tindrem una nova onada de calor.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Les previsions d'ahir s'han complert i avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema a Los Gallardos, a Almeria. Ho ha anunciat a mig matí el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades podran anar tornant progressivament a casa seva. El centre de control avançat dels bombers instal·lat a Torre i tenim la nostra enviada especial, Alba Barbosa. Bona tarda.
3: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
4: El balanç inicial són de 7.000 hectàrees quemades, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
3: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
5: Se sigue buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
3: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del camp. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
6: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guàrdia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
7: Y como está el fuego, está eso, la gente con el miedo pasa a alojarse a la gente. Ayer se quedaron aquí echando el helicóptero agua, toda la montaña esa. Y viniera para acá, para el campi. Mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
3: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
1: A Catalunya, l'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Ha cremat 22 hectàrees de vegetació. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país. I per això els bombers han reforçat el seu dispositiu a tot arreu. Enmig d'aquesta situació, el cos vol recordar a la ciutadania que quan es declara un incendi, el primer que fan sempre és analitzar si el foc té capacitat o no d'arribar a una població o a una urbanització.

0: i que, sobre la base d'això, decideixen com actuar. Jordi Castellví, inspector.
1: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: Aquesta tercera onada de calor, que ja tenim al damunt, s'allargarà fins dimecres i afectarà molt especialment la meitat oest de Catalunya. I cop dur per la campanya de Pere Conference a les comarques de Lleida, on el 80% de les finques tenen estrès hídric i deshidratació per les altes temperatures. Com a conseqüència, l'arbre ha aturat el procés de creixement del fruit i els pagesos tenen assumit que aquest any no s'arribarà al calibre desitjat. Menangans, Alba Mor.
2: Comparats amb altres arbres fruiters, els perers són més sensibles a la calor. Un cop superada certa temperatura, l'arbre prioritza la seva supervivència per davant de la maduració del fruit. El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, apunta que les afectacions són considerables i que la fruita tindrà menys sortida al mercat.
3: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acaba arribant a fer el calibre comercial que ens demanen. Se'ns queda unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
2: La Conference és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien nous bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. A Qatar hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. L'estret d'Hormuz torna a estar tancat i la diplomàcia pakistanesa, que fa de mediadora entre les dues parts, demana contenció. El Pròxim Orient veu amb preocupació l'escalada bèl·lica, que també ha pujat de to. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que si els Estats Units no compleixen amb la seva paraula, n'assumiran les conseqüències. Fa un mes, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa que fa uns dies, a la cimera de l'OTAN, Donald Trump va donar per trencat.
5: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Mort de forma sobtada un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys, l'endemà de tornar del viatge oficial a Ucraïna per donar suport al president Zelensky. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota. També ha lamentat la seva mort d'Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. És un reportatge de Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
6: El veterà senador republicà per Carolina del Sud, Lindsey Graham, ha mort per una malaltia fulminant. Donald Trump ha lamentat la pèrdua d'un dels seus falcons.
7: How many times have you heard we like Trump?
6: Tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries republicanes de Trump. Graham, que també va intentar ser candidat, el va acusar de racista, xenòfob i fanàtic religiós. Després van llimar diferències, fins i tot jugaven sovint a golf, malgrat algunes discrepàncies. Per exemple, Graham mai va veure amb bons ulls l'indult de Trump als assaltants del Capitoli. La seva mort ha estat totalment inesperada. Defensor de l'ajuda militar a Ucraïna, el dia abans s'havia reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky, que ja ha lamentat la seva mort.
8: Thank you for coming, Liz. Yeah, got a little update for you here.
6: Fa només unes setmanes, Trump li havia donat el suport de cara a la reelecció de les eleccions de mig mandat del novembre que ve.
9: És amic meu des de fa molts anys. No sempre coincidim en tot, però no passa res. És una gran persona, un gran polític i algú que estima Carolina del Sud. El senador Lindsey Graham. Gràcies, Lindsey.
10: Thank you, Lindsey.
6: Ferm defensor d'Israel, Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort. Lindsey Graham donava suport a l'ofensiva militar a l'Iran i havia criticat durament la postura espanyola en la guerra amb el Pròxim Orient.
0: I mor als 74 anys l'artífex de Qatar, l'ex-emir Hamad bin Khalifa Al Thani.
10: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقل.
0: Pare de l'actual emir de Qatar, Al Thani va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que està al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i avui mateix serà enterrat al nord de Doha. I abans de connectar amb l'equip viari de 3Cat Info, us informem que avui han mort dues persones a la carretera. El primer accident de trànsit ha passat aquesta matinada a la C-14-15 a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere d'un cotxe ha mort quan el turisme ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides i n'hi ha una en estat crític. Tots han estat traslladats a l'hospital. L'altre accident mortal ha passat aquest matí a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han xocat de cara. El conductor de la furgoneta ha mort i el conductor del turisme ha resultat ferit i l'han traslladat a l'hospital. Amb aquestes dues morts ja són, atenció, 76 les persones mortes a les carreteres de Catalunya aquest any. Un quart de quatre, obrim àrea de servei. Primer fem un cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Carmina Mala Garriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Montse. Doncs començarem dient que se circula bàsicament amb tranquil·litat per la pràctica totalitat de la xarxa viària, però que hi ha retencions a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Montmeló en tots dos sentits. Circulació intensa també a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit sud, cap a Mataró, i també a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Poble Sec, en sentit Llobregat. De moment és tot. Continuarem amb la informació d'aquí a mitja hora.
12: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Tarda s'ha enterbolit de calor, de calitja i també de molta xafogó a prop del mar. Segueix aquest vent més aviat de l'est o del sud-est, que afecta la costa, aixecant maró cap a la costa de Tarragona i de Barcelona, que arrossega molta humitat. El mar està calent, està en 27-28 graus a la costa de Barcelona, a Tarragona. El mar evapora molt i els vents que passen per sobre van carregats humitats i quan arriben a la costa i al prelitoral provoquen que la sensació sigui de molta xafogor. A l'interior, la temperatura alta, tot i que per la presència de la calitja i també de núvols prims, la temperatura en alguns casos baixa un pèl respecte a la d'ahir, però en d'altres puja. Per exemple, puja més cap al Pirineu, i tres comarques del Pirineu tenen un avís de calor. La Vall d'Aran, Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Aquesta nit i matinada també tenem un avís per calor nocturna a Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, Montsià i Baix Ebre i també al Tarragonès. I demà a la tarda, les comarques que tindran un avís per calor seran les del Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, on poden arribar a tocar els 40 graus. Dimarts s'amplia el nombre de comarques on hi haurà l'avís per calor, afectarà de moment a la tarda comarques de Lleida. I però bé, més indrets s'aproparan als 40 graus. Entre dimarts i dijous ens afecta aquesta tercera onada de calor que arriba forta i amb temperatures que novament seran molt altes.
12: 3Cat Info. Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: 3Cat Info. Hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse de trànsit en vies com l'AP7 i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7 ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues, i la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
14: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
15: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
16: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
0: Des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Mentrestant, els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions a Catalunya Ràdio de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
17: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico. Nosaltres, quan circulem, generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió en realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Per Saurí, s'hauria d'incloure els transportistes en el pagament per ús. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta continua perdent advocats. En 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que en només mig any ja han fet prop de 67.000 actuacions. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del Col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
18: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: La degana també ha recordat que aquest any des del col·legi s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions als advocats del torn d'ofici i recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Les associacions de famílies demanen que el govern mogui fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu i responsabilitzen el departament de les vagues que hi pugui haver el curs vinent. Ahir, l'Assemblea Educativa, que plega professionals de l'educació i representants sindicals, va decidir fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Davant d'això i en declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la presidenta de la FAC, Lidón Gasull, fa aquesta reclamació al Departament d'Educació.
19: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: Les famílies reclamen també que se les inclogui en les negociacions amb tots els membres de la comunitat educativa. Precisament aquesta pròxima setmana hi haurà reunions de la conselleria amb sindicats i famílies per continuar avançant en els principals punts de desacord. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Davant d'això, l'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
20: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que per evitar accidents abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. I avui el carrer Balmes de Barcelona, entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre, està tallat completament al trànsit per pavimentar la calçada. És la part final dels treballs de transformació d'aquest carrer que van començar la tardor de fa 2 anys. Les voreres s'han ampliat 2 metres i s'han posat més d'un centenar d'arbres nous. Ara, un cop feta la pavimentació, només quedarà fer els últims acabats. Aquest tall a Balmes afecta la circulació dels autobusos 27, D40 i V15 i els carrers transversals.
4: 3CAT Info.
0: Aquest vespre, les escales de la Catedral de Girona acolliran el gran concert inaugural de l'Europa Cantat Junior. Aquest festival europeu reunirà durant tota la setmana prop de 1.200 joves cantaires d'arreu del món a la capital gironina. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Es tracta d'un festival itinerant i no competitiu de cors infantils i juvenils que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent. L'última edició va tenir lloc a Ghana, Bèlgica, i va sonar així. A Catalunya, Vic en va ser la seu fa 20 anys i enguany el relleu l'agafa Girona. Els participants, prop de 1.200 joves de 43 corals, van arribar ahir a la ciutat, provenen de 12 països com Estònia, Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina. També hi ha diversos cors provenents de València i Galícia. Aquest matí ja s'han fet els primers tallers, però el tret de sortida oficial serà aquest vespre en baixem a la plaça, el concert inaugural on els participants interpretaran peces del patrimoni musical català. El festival s'allargarà fins diumenge vinent, amb concerts gratuïts i tallers de creació musical.
4: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
21: Bona tarda, comencem amb motor perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
22: Li queda un revolt. Benvinguts a Can Márquez Ring. Benvinguts a Can Márquez Ring. Està content. Guanya Márquez. Guanya el tro. Victòria número 10 a Sachsenring. Victòria número...
21: Així ho hem viscut a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar a la Bioweb de Catalunya Ràdio. Una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. No li han anat tan bé les coses al seu germà Àlex, que sortia segon i a la 9a volta ha caigut. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial ha estat 5è, Jorge Martín. I ara mateix, amb aquesta posició de Martín, Marc Márquez li retalla el líder del Mundial fins als 18 punts de desavantatge, un Márquez que ara és 3er a la general. Fora de la categoria reina, Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Ortolà. I a Moto3, la victòria ha estat pel càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Ara, el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost al Gran Premi de la Gran Bretanya. I també motor a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park. La catalana Paula Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada, de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria se l'ha endut Beatriz Neila, davant de Herrera, i la italiana Ponziani. Herrera ha estat tercera i Ponziani ha estat segona. Les també catalanes Sara Sánchez i Bonxerp han acabat 5a i 8a respectivament.
4: 3CAT Info.
21: I mentre ara tenim en directe el Tour de França, la 9a etapa de la ronda francesa entre Malmor i Ussel, i amb un recorregut que ha canviat a les últimes hores i ha passat de 185 a 155 quilòmetres. Ara mateix tenim un grup de 2 escapats que es troben a uns 50 segons del gran grup, aquests 2 escapats, als quals li queden 86 quilòmetres i mig per arribar a la meta, mentre els ciclistes ja comencen a entrar al port de segona categoria. Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la 10a assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Endoya ha empatat el duel i ja al 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire, ha tornat a avançar als argentins.
2: Estamos entre los cuatro mejores, así que nada, estamos cumpliendo el objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil, todos los partidos vienen siendo así duros. Obviamente que nos gustaría ganarlo antes, pero bueno, el equipo lucha hasta el final, como se puede. Ellos, los rivales, lo están haciendo muy bien. Però bueno, nosotros luchando hasta el final siempre terminan llegando los goles.
21: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu per l'Argentina. De la seva banda, Anglaterra va guanyar per 1-2 a Noruega. Schjelderup va avançar els noruecs amb un gran gol i just abans del descans, Bellingham empata amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. I a la pròrroga, Bellingham de nou va marcar l'1-2 tot just començar i després de la victòria, curiosament, el futbolista del Madrid va criticar unes paraules del seu seleccionador, Thomas Tuchel. Sentim Jude Bellingham.
3: Sense comentaris, potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent mil passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
21: I dos apunts més de futbol. Primer, segons ha pogut confirmar 3Cat Info, Ferran Torres podria marxar al PSG de Luis Enrique aquest mateix estiu. De fet, ja hi ha hagut contactes entre jugador i club francès, i l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que ve del Deportivo de la Coruña i signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028.
4: 3Cat Info.
21: Parlem ara de bàsquet perquè el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Olivier Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys que prové del Varese italià i signa fins al juny de 2028. També en bàsquet, el Girona ha anunciat que James Karnik no formarà part del primer equip la propera temporada. El canadenc nacionalitzat txec va arribar a l'abril al Girona i va jugar 6 partits de Lliga. I en tennis, recordem que aquesta tarda a partir de les 5 es disputarà la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i l'actual número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. Zverev busca el seu segon gran slam consecutiu després d'estrenar-se a Roland Garros i Sinner el seu segon Wimbledon seguit.

0: Dos quarts de quatre, informacions destacades a aquesta hora. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-ho com més aviat millor. Avui el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç encara provisional del foc és de 7.000 hectàrees cremades. L'incendi de Camarasa, la Noguera, ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país. I els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia a un atac de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una onada de míssils i drons a Jordània i als països del Golf, que veuen amb preocupació l'escalada bèl·lica. És la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. Hi ha 3 ferits a Qatar i un soldat iranià mort. I a partir d'ara parlarem de l'escriptor israelià Edgar Keret, que ha publicat en català el seu últim recull de contes, marcat per la seva habitual foscor i ironia. El blues de la fi del món està sent un èxit de vendes a Catalunya, malgrat estar escrit per un autor d'un país al qual molts sectors boicotegen. I a partir de 3 quarts de 4 parlarem de les vendes de la cervesa i de les de la cervesa sense alcohol, que creix un 4,5% el 2025 respecte del 2024.
1: Esports.
0: Marc Andrés, crec que hem de parlar aquesta hora de motociclisme. Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, perquè Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP a Sachsenring, la seva desena victòria al circuit. Un Márquez que sortia des de la pole i ha rodat en tot moment primer. No li han anat tan bé les coses al seu germà Àlex, que ha caigut a la novena volta quan rodava segon. Al final de la cursa, Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. La cursa ha deixat Marc Márquez a només 18 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura és més alta al Pirineu i a la resta similar. Tarda de sol enterbolit, estones per bandes de núvols prims amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous la calor es farà més intensa. Tindrem una nova onada de calor. Passen gairebé 4 minuts de 2 quarts de 4 de la tarda. Les previsions d'ahir s'han complert i avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema Los Gallardos a Almeria. Ho ha anunciat a mig matí el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 3.000 persones que continuaven desallotjades podran anar tornant progressivament a casa seva. El centre de control avançat dels bombers instal·lat a Torre i tenim la nostra enviada especial, Alba Barbosa.
3: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, n'anunciava l'estabilització a mig matí.
4: El balanç inicial són de 7.000 hectàrees quemades, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
3: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
5: Se siguen buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
3: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del camp. càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
1: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
6: Y como está el fuego, está eso, la gente con el miedo pasa a alojarse la gente. Hasta ayer se quedaron aquí echando helicóptero agua, toda la montaña esa. Y viniera para acá, para el campi, mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
3: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
0: A Catalunya, l'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Ha cremat 22 hectàrees de vegetació. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país i per això els bombers han reforçat el seu dispositiu a tot arreu. Enmig d'aquesta situació, el cos vol recordar a la ciutadania que quan es declara un incendi, el primer que fan sempre és analitzar si el foc té capacitat o no d'arribar a una població o una urbanització i que sobre la base d'això decideixen com actuar. Jordi Castellví, inspector.
7: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se i en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: Aquesta tercera onada de calor que ja tenim al damunt s'allargarà fins dimecres i afectarà molt especialment la meitat oest de Catalunya. Les onades de calor, com la que comença avui, poden ser especialment perjudicials per les persones amb Alzheimer o que tenen alguna demència. Si es deshidraten o tenen un cop de calor, els símptomes d'aquestes malalties es poden incrementar. Per això els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per a aquestes persones, com que estiguin constantment hidratades. A més, alerten els seus cuidadors que estiguin atents a la manera com vesteixen. La infermera de l'entitat AC Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, en parla en declaracions a 3CAT Info.
8: Ara que estem al juliol, no? Que fa molt calor, doncs pot venir un senyor a millor amb una jaqueta de llana o un anorac, i clar, això no vol dir que ha obert primer, que no identifiquen quin temps estem i quan ha obert l'armari agafa qualsevol cosa.
0: Vergés també recomana revisar els medicaments que prenen perquè n'hi ha alguns, com els diurètics, que poden provocar deshidratació. I li alerta que dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com la pell seca i vermella, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya la malaltia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien nous bombardejos que també han afectat Jordània i els països del Golf. A Qatar hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. L'estret d'Hormuz torna a estar tancat i la diplomàcia pakistanesa, que fa de mediadora entre les dues parts, demana contenció. El Pròxim Orient veu amb preocupació l'escalada bèl·lica, que també ha pujat el to. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que si els Estats Units no compleixen amb la seva paraula, n'assumiran les conseqüències. Fa un mes, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa que fa uns dies, a la cimera de l'OTAN, Donald Trump va donar per trencat. 5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. L'escriptor israelià Edgar Keret ha publicat en català el seu últim recull de contes marcats per la seva habitual foscor i ironia. El blues de la fi del món està sent un èxit de vendes de Catalunya, malgrat estar escrit per un autor d'un país al qual molts sectors boicotegen. El nostre corresponsal al Pròxim Orient hi ha parlat. Tel Aviv, Jordi Brascó.
10: Els contes d'Edgar Keret tenen sovint un punt de surrealisme i de crueltat, que són dues característiques que també defineixen aquesta àrea del planeta. Tot i això, l'autor insisteix que ell no representa el perfil típic d'un israelià.
11: Qui llegeixi el meu llibre no sabrà què vol dir ser israelià, però sabrà que sent algú ple de curiositat que fa anys que viu a Israel. Em fascina com algú altre el fascinarà, observar la fauna a la selva.
10: Potser per això el seu nou recull de contes, El blues de la fi del món, que publica en català La segona perifèria, ha aconseguit trencar la barrera del boicot a gairebé tot allò que té a veure amb Israel. Un respir per a un autor que a Israel també és boicotejat pel seu posicionament contra la guerra i contra Netanyahu.
11: Vivim en un món on la gent es pren molt a pit coses de les quals no sap absolutament res. En el cas del conflicte entre Israel i Palestina, sóc conscient que els israelians ens han guanyat tota la crítica que rebem. Però no ens mereixem tota aquesta ignorància que també vaig.
10: Una ignorància que, segons l'autor, cada dia va a més i que està condicionada pel bombardeig constant de preocupacions a les quals els ciutadans han de fer front. En aquest sentit, culpa de la situació, sobretot Donald Trump, a qui acusa de canviar el focus d'atenció tan sovint que ha convertit la vida en una successió de reels d'Instagram.
0: A Bangladesh, almenys 44 persones han mort per unes inundacions que han deixat més d'un milió de persones damnificades. Els aiguats s'han produït després de dies d'intenses pluges monsòniques que han afectat 7 districtes del país. Milers d'habitatges han quedat aïllats. Les inundacions han provocat esllavissaments en un camp de refugiats rohingya, ètnia musulmana perseguida a Birmània, un dels més grans del món. Allà han mort 16 persones. L'exèrcit i la marina estan transportant en barca aliments, aigua potable, medicaments i altres subministraments essencials a comunitats aïllades, però el transport d'ajuda humanitària està resultant molt difícil a causa de carreteres tallades o directament destruïdes. I el tifó Babi, afeblit i convertit en tempesta tropical, avança cap a l'est de la Xina amb vents de més de 100 km per hora i pluges torrencials. El seu pas per Taiwan ha deixat 134 ferits i ha obligat a la cancel·lació de centenars de vols d'aeroports asiàtics. Prop de 2 milions de persones van haver de ser evacuades a la província xinesa de Zhejiang, un dels principals centres econòmics de la Xina, on hi ha hagut una quarantena de morts atribuïdes al pas del tifó. El tifó Babi és el novè que hi ha hagut aquest any a la Xina i un dels més virulents de les últimes dècades, amb un diàmetre de 1.200 quilòmetres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El passat mariner de les Cases d'Alcanar s'ha fet valdre aquest cap de setmana en el marc de les jornades Les Cases, Dones i Mar, una iniciativa que enguany compleix 5 anys de trajectòria. El paper que han tingut les dones al llarg dels anys ha centrat la programació d'activitats amb demostracions, tallers i música en directe. Les Cases d'Alcanar, Ariadna Escoda.
12: A ritme de pas doble, les remendadores de les Cases d'Alcanar posen el punt final a les jornades Dones i Mar, amb què es busca fer valdre el coneixement adquirit durant generacions de dones que s'han dedicat al sector pesquer. La iniciativa vol posar de relleu el patrimoni immaterial del municipi amb un programa que inclou actes de divulgació i també tallers. Precisament perquè no es perdi aquest llegat, el consistori treballa en l'elaboració d'un diccionari dedicat a aquest àmbit, com explica la regidora de les Cases i Polítiques d'Igualtat, Mar Sancho.
13: L'any passat vam fer un documental de la seva vida i ara estem recopilant dades per a fer com un diccionari de la mar. Què vol dir cada objecte que ells utilitzen? Pues les nanses, les poteres, els cadups i també les diferents tècniques de remendatge que hi ha.
12: Amb tot, el plat fort d'aquestes jornades han estat les demostracions de remendadores que s'han fet al llarg del cap de setmana, en què una vintena de veteranes han ensenyat a les més joves l'art d'arreglar xarxes de pesca de manera manual.
0: Queda just un mes perquè el cel ofereixi un dels grans espectacles astronòmics de l'estiu. El pròxim 12 d'agost, Catalunya podrà observar un eclipsi solar total. No tothom, però el podrà observar amb els ulls. Les persones cegues o amb baixa visió podran viure el fenomen gràcies al Light Sound, un invent porto-riqueny que transforma els canvis de lluny en sons i que permet percebre l'evolució de l'eclipsi. N'ha parlat l'astrònoma i creadora del Light Sound, Wanda Díaz, al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
14: El Light Sound tiene un sensor que mide intensidades de onda y las va traduciendo en tiempo real, intensidades de luz y las va traduciendo a sonido. El universo suena sin patrones, suena caótico. Suena sin predicciones, suena sin expectativa armónica.
0: Aquest invent ha arribat fins a Vilanova i la Geltrú, on l'Isaac Hieral, un jove de quart d'ESO, ja ha pogut fer les primeres proves abans de l'eclipsi.
15: Quan l'eclipsi està començant, que és quan comença a disminuir el so, cada vegada doncs, de més agut a més greu, i després, durant l'eclipsi, el soroll para, no? O se sent molt breument, molt poc, i després, quan torna a sortir el sol, no? Quan la lluna deixa de tapar-lo, doncs va de més greu a més agut.
0: En un centenar de punts de Catalunya durant el fenomen astronòmic es repartiran els aparells gratuïtament perquè les persones cegues i amb baixa visió també puguin gaudir de l'eclipsi. Passa un minut de 3:15. Nova connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber l'estat del trànsit a carreteres i autopistes. Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Montse. Situació en general tranquil·la per carreteres i autopistes del país. Hem de destacar, però, que hi ha circulació intensa a la P7 a la Roca del Vallès, en sentit nord, i també a la C31 a Castell d'Aro, cap a Santa Cristina, cap a la C65 i també a la C65 hi ha retencions en aquest punt cap a Llagostera. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Moltes gràcies, Carmina. Fins després.
16: Fins ara.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
17: Va pujant la temperatura, on puja més respecte ahir és el Pirineu, on tenim tres comarques amb avís, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A la resta, la temperatura semblant o un pèl més baixa, perquè van circulant bandes de núvols alts i mitjans i també hi ha pols sahariana que doncs, para una mica l'acció del sol, tot i que la sensació de sol està en algunes zones ben enterbolit, amb aquest cel doncs, que està ple de polsim a nivells alts, o també de xafogó, parlem de xafogó a la costa i al prelitoral, on les humitats, en alguns casos, estan per sobre del 70%, amb una temperatura de xafogó que arriba als 37 o 38 graus, encara que el termòmetre està al voltant dels 30. El mar encara el tenim remogut en algunes zones, sobretot cap a l'àrea de la costa de Tarragona, a Barcelona, queden restes de vents de llevant o de sures, i s'espera una tarda tranquil·la tot i l'arribada d'aquests intervals de núvols, d'aquests núvols alts i prims. Al vespre es pot formar algun núvol baix a la costa, també a les Terres de l'Ebre, molta humitat, i per demà doncs, tindrem al matí un avís de calor nocturna, per exemple, cap a l'àrea del Tarragonès, en Ribera d'Ebre, també Baix Ebre i el Montsià, la nit serà pesada, a tota la costa gairebé, però sobretot en aquests indrets. I demà a la tarda també hi haurà un avís que afecta el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, on poden arribar els 40 graus. Atenció, perquè entre dimarts i dijous la tercera onada de calor ens afecta de ple amb un ambient molt calorós.
18: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
19: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
0: El consum de cervesa s'estanca, mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025 respecte del 2024, cosa que significa que una de cada 7 cerveses que es consumeixen a Catalunya ja són 0,0. Són les dades més rellevants que es desprenen de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i consum de cervesa de l'any passat. Ens ho explica el Roc Fargas.
21: Música.
2: Els supermercats han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quina és l'edat del consumidor més freqüent.
21: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
2: Després del consum a casa, bars i restaurants són els llocs on es pren més cervesa. Hem parlat amb en Dani i en Recep, treballadors de dos bars de Barcelona que destaquen que cada vegada hi ha més clients que demanen cervesa sense alcohol.
22: Sí, cada vegada més. Bueno, a la setmana pedia una caja i ara aquesta setmana tengo que pedir dos cajas. En principi no havia molta feina, ara ja va pujant i pujant.
23: Sí, aquí en el meu cas, en aquest bar, sí que he notat que ha pujat. I sí, és una opció a haver de prendre cervesa amb alcohol.
2: Segons l'informe sobre el sector de la cervesera, el 2025 hi ha hagut un estancament de la producció. Tot i així, és la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. La xifra supera el 91%, i d'aquests, un 17% correspon als consumidors de cervesa sense alcohol. Hem sortit al carrer per preguntar a la gent què consumeixen i què en pensen de la cervesa 00.
24: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa. Podria estar encara més instaurada en els restaurants, en els bars.
25: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, doncs sempre la demano sense alcohol.
26: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. Imagino que pot ser una bona alternativa, que penso que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
2: Aquest canvi de tendència a beure una cervesa sense alcohol en comptes d'una amb graduació es deu a diversos motius, com els canvis d'hàbits dels consumidors o que ha baixat el nivell màxim d'alcohol per conduir. El president de la patronal cervesera, Jacobo Olaya, afirma que el consumidor de cervesa amb alcohol també en beu sense graduació.
27: Consumidor de cerveza sin alcohol, primer lugar, viene del consumidor de cerveza tradicional en un porcentaje alto. Lo consume además de la cerveza tradicional y en distintos momentos. Y eso yo creo que es fantástico para la categoría.
2: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beu menys, però que es tria la qualitat. Mentre que baixa la ginebra, el whisky i el brandy, puja el consum de vodka i rom. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
0: La ciència entra als tallers de restauració del Manac per ajudar a desxifrar alguns dels grans misteris de l'art. És el fil conductor de La ciència de l'art, la nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum Més, que mostra des de dins com aquests equips investiguen 6 obres de la col·lecció del museu. Clàudia Roses.
28: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantan de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
29: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
28: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Esport. En directe tenim en marxa la novena etapa del Tour de França entre Malmö i Ussel, amb un recorregut que ha canviat a les últimes hores i, recordem, ho ha passat de 185 a 155 quilòmetres. Ara mateix queden 68 quilòmetres per la meta i tenim un grup d'uns quants ciclistes escapats. De fet, en són un total de 8 ciclistes escapats que ara mateix estan a 1 minut i 15 segons del gran grup on s'hi troba el líder d'aquest Tour de França, el mallot groc Tadej Pogacar.
19: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè, i Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. Són declaracions a The Zone.
3: A 18, no está mal. Estamos a 103 del líder, a 18. La verdad es que bien, contento, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Lo dije el... No engaño. En defender, aquí atacar. Entonces aquí tocaba atacar, si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato, toca atacar en los circuitos que me sienta bien.
1: No li ha anat tan bé a la cursa al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alec Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Un Viñales que, en paraules seves, està desesperat.
4: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejora. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
5: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
4: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
1: Fora de la categoria reina, a Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Urtulà i a Moto3 la victòria ha estat per al càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Ara el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost, cap a que tornarà al Gran Premi de la Gran Bretanya. També en motor. A la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme, a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
6: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
1: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani. Les també catalanes Sara Sánchez i Bon Serpa han acabat cinquena i vuitena respectivament. Parlem del Mundial de Futbol perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials en aquesta estadística. Ndoye ha fet l'empat del duel i ja al minut 112 de la pròrroga un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
7: Estamos entre los 4 mejores, así que nada, estamos cumpliendo el objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil, todos los partidos vienen siendo así duros. Obviamente que nos gustaría ganarlo antes, pero bueno, el equipo lucha hasta el final, como se puede. Ellos, los rivales, lo están haciendo muy bien. Pero bueno, nosotros luchando hasta el final siempre terminan llegando los goles.
1: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. De la seva banda, Anglaterra va guanyar per 1-2 a Noruega. Schelderup va avançar els noruecs amb un gran gol i just abans del descans Bellingham va empatar amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. A la pròrroga, Bellingham de nou va fer el gol definitiu, alhora que va criticar en acabar el partit les paraules del seu seleccionador, Thomas Tuchel. Sentim el jugador del Madrid.
8: Sense comentaris, potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent mil passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
1: I l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys. García ve del Deportivo de la Coruña i signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028.
19: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Olivier Camoa. L'epivot finlandès de 26 anys, que prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
9: No, it's gonna be my first year.
10: Serà el meu primer any en aquest nivell. Espero aportar-hi energia, esforç, anotació, defensa i capacitat atlètica. Crec que hi ha moltes coses que hi puc aportar, però començarem amb el més bàsic i, evidentment, guanyar el màxim de partits possibles, aixecar títols i ajudar l'equip a aconseguir-ho. Personalment, el meu objectiu és millorar. Cada any vull ser millor que l'any anterior.
1: També en bàsquet, el Girona ha anunciat que James Karnik no formarà part del primer equip la propera temporada. El canadenc nacionalitzat txec va arribar a l'abril al Girona. I en tennis, aquesta tarda a partir de les 5, es disputarà la final femenina de Wimbledon entre Alexander Zverev i Jannik Sinner.
11: Bona tarda, són les 4. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és ara controlar-lo com més aviat millor. Avui, el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç encara provisional d'aquest foc és de 7.000 hectàrees cremades. L'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país. Les associacions de famílies insten el govern a moure fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. Creuen que el Departament d'Educació té a les seves mans la responsabilitat de posar fi a les protestes dels docents i demanant que se les inclogui a la taula de negociació. La reclamació arriba després que els sindicats anunciessin que el proper 8 de setembre, primer dia de curs, hi haurà una nova jornada de vaga. Ampli consens polític per implantar el pagament per ús com a solució al col·lapse de trànsit a l'AP7. És el que es coneix com a vinyeta i ja funciona en alguns països europeus. Pels experts, és una bona opció per contribuir a finançar el manteniment de la xarxa viària i a promocionar el transport públic. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia a un atac de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una onada de míssils i drons a Jordània i els països del Golf que veuen amb preocupació aquesta escalada bèl·lica. Els iranians asseguren que l'estret torna a estar tancat, però Donald Trump insisteix que està obert. I ha mort de forma sobtada un dels falcons de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, als 71 anys, l'endemà de tornar de viatge d'Ucraïna. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota. També ha lamentat la seva mort a Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. I avui hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres catalanes. Un noi de 16 anys ha perdut la vida quan el cotxe en què anava ha sortit de la via a Castellar del Vallès i el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal contra un turisme a Tortosa.
19: Esports.
1: A Esport en directe tenim en marxa la novena etapa del Tour, 155 quilòmetres entre Malmö i Ussel. De moment en queden 61, gairebé 62, i tenim un grup de 8 ciclistes escapats a 1 minut i 15 segons del gran grup on hi és el líder Tadej Pogacar. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. El tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder, Jorge Martín. Àlex Márquez ha caigut quan rodava segon. I en tenis, d'aquí aproximadament una hora, a les 5 de la tarda, començarà la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner.
11: I pel que fa al temps, avui la temperatura és més alta al Pirineu i a la resta és similar. Tarda de sol enterbolit a estones per bandes de núvols prims amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous la calor es farà encara més intensa i tindrem

0: d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i també els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades podran anar tornant progressivament a casa seva. Tot plegat ens ho explica des del Centre de Control Avançat dels Bombers instal·lat a Turre, l'enviada especial de 3CAT Info, Alba Barbosa.
1: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
2: El balance inicial son de 7.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
1: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
3: Se siguen buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
1: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí, els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
4: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
5: Y como está el fuego, está eso, la gente con miedo pasa a alojarse la gente. Hasta ayer se quedaron aquí echando helicóptero agua, toda la montaña esa. Y viniera para acá, para el campi, mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
1: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
0: Mentrestant, a Catalunya, l'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen 25 dotacions terrestres. De moment ha cremat 22 hectàrees de vegetació, tot plegat, avui que torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país i per això els bombers han reforçat el seu dispositiu arreu del territori. Enmig d'aquesta situació, el cos vol recordar a la ciutadania que quan es declara un incendi, el primer que fan sempre és analitzar si el foc té capacitat o no d'arribar a una població o a una urbanització i que sobre la base d'això decideixen com actuar. Jordi Castellví, inspector.
6: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: I aquesta tercera onada de calor que ja tenim al damunt s'allargarà fins dimecres i afectarà molt especialment la meitat oest de Catalunya. Unes onades de calor que són feixugues per tothom, però que poden ser especialment perjudicials per col·lectius concrets. És el cas, per exemple, de les persones amb Alzheimer o que tenen alguna demència. Si es deshidraten o tenen un cop de calor, els símptomes d'aquestes malalties es poden incrementar. Per això els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per per a aquestes persones, com ara que estiguin constantment hidratades.

0: infectades. A més, alerten els seus cuidadors que estiguin atents a la manera com vesteixen. La infermera de l'entitat Ace Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, en parla en declaracions a 3Cat Info.
1: Ara que estem al juliol, no, que fa molt de calor, pues pot venir un senyor, a millor, amb una jaqueta de llana o un anorac, i clar, això vol dir que ha obert primer, que no identifiquen quin temps estem, i quan ha obert l'armari agafa qualsevol cosa.
0: Vergés també recomana revisar els medicaments que prenen, perquè n'hi ha alguns, com podrien ser els diurètics, que poden provocar deshidratació, i alerta dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com ara la pell seca i vermella, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya habitualment aquesta malaltia. I les altes temperatures, que evidentment també afecten els conreus, cop dur per la campanya de Pera Conference, en aquest cas a les comarques de Lleida, on el 80% de les finques tenen estrès hídric i deshidratació per aquestes altes temperatures. Com a conseqüència, l'arbre ha aturat el procés de creixement del fruit i els pagesos tenen assumit que aquest any no s'arribarà al calibre desitjat. Ens ho explica des de Menàrguens, Alba Mor.
2: Comparats amb altres arbres fruiters, els perers són més sensibles a la calor. Un cop superada certa temperatura, l'arbre prioritza la seva supervivència per davant de la maduració del fruit. El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, apunta que les afectacions són considerables i que la fruita tindrà menys sortida al mercat.
3: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
2: La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les associacions de famílies demanen que el govern mogui fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu i responsabilitzen el departament de les vagues que hi pugui haver durant el curs vinent. Ahir, l'Assemblea Educativa, que aplega professionals de l'educació i també representants sindicals, va decidir fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Davant d'això, i en declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la presidenta de la FAC, Lidón Gasull, fa aquesta reclamació al departament d'Educació.
5: Demanem al departament d'Educació és que sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: Les famílies reclamen també que se les inclogui en les negociacions amb tots els membres de la comunitat educativa. Precisament aquesta propera setmana hi haurà reunions de la conselleria amb sindicats i amb famílies per continuar avançant en els principals punts de desacord. I ara falten 3 minuts per un quart de 5 de la tarda. Us expliquem que hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse de trànsit que hi ha en vies com l'AP7 i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7 ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i també les cues. I la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força, com diem, és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
6: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
7: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
0: Des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Mentrestant, els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. N'ha parlat a Catalunya Ràdio Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
9: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió en realitzar i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'hauria d'incloure els transportistes en el pagament per ús. I avui han mort dues persones a les carreteres del país. El primer accident de trànsit ha passat de matinada a la C-14-15 a Castellà del Vallès, això és al Vallès Occidental. Un noi de 16 anys que viatjava al seient de darrere d'un cotxe ha mort quan el turisme ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides i n'hi ha una altra en estat crític. Totes han estat traslladades a l'hospital. L'altre accident mortal ha passat aquest matí a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han xocat de cara. El conductor de la furgoneta ha mort i el conductor del turisme ha resultat ferit i l'han traslladat a l'hospital. Amb aquestes dues morts ja són 76 les persones mortes a les carreteres de Catalunya durant aquest any. I encara un apunt més, en aquest cas relacionat amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, perquè avui el carrer Balmes, entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre, està tallat completament el trànsit per pavimentar la calçada. És la part final dels treballs de transformació d'aquest carrer que van començar la tardor de fa 2 anys. Les voreres s'han ampliat 2 metres i s'han posat més d'un centenar d'arbres nous. Ara, un cop feta la pavimentació, només quedarà fer els últims acabats. Aquest tall a Balmes afecta la circulació dels autobusos 27, D40, B15 i també els carrers transversals. Ara és 4:05 de la tarda. Actualitzem com se circula a aquesta hora per carreteres i autopistes. A punt la connexió amb l'equip viari de 3Cat Info. Carmina Malagarriga, bona tarda.
10: Bona tarda, Laia. Començarem dient que hi ha retencions a la C31 i C65 al seu pas pels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. També hi ha petits focus de retencions a l'N240 Montblanc en sentit nord i, finalment, un parell de punts d'intensitat a la P7, l'un a la Batllòria, al terme de Sant Celoni, en sentit sud, i l'altre a Santa Margarida i els Monjos, també en sentit sud. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
10: Fins ara.
4: El temps.
0: Actualitzem també la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
11: Tarda serà enterbolit, de calor, de calitja i també de molta aixafogor a prop del mar. Segueix aquest vent més aviat de l'est o del sud-est, que afecta la costa, aixecant maror cap a la costa de Tarragona i de Barcelona, que arrossega molta humitat. El mar està calent, està en 27-28 graus a la costa de Barcelona, Tarragona. El mar evapora molt i els vents que passen per sobre van carregats humitats i quan arriben a la costa i al prelitoral provoquen que la sensació sigui de molta xafogor. A l'interior, la temperatura alta, tot i que per la presència de la calitja i també de núvols prims, la temperatura en alguns casos baixa un pèl respecte a la d'ahir, però en d'altres puja. Per exemple, puja més cap al Pirineu, i 3 comarques del Pirineu tenen un avís de calor. La Vall d'Aran, Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Aquesta nit i matinada també tenim un avís per calor nocturna a Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre, Montsià i Baix Ebre i també al Tarragonès. I demà a la tarda, les comarques que tindran un avís per calor seran les del Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, on poden arribar a tocar els 40 graus. Dimarts s'amplia el nombre de comarques on hi haurà l'avís per calor, afectarà de moment a la tarda comarques de Lleida. I però bé, més indrets s'aproparan els 40 graus. Entre dimarts i dijous ens afecta aquesta tercera onada de calor que arriba forta i amb temperatures que novament seran molt altes.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 2 minuts d'un 4:05 de la tarda, parlem de l'àmbit internacional. Donald Trump insisteix que l'estret d'Hormuz està obert, tot i que l'Iran assegura que està tancat després d'un nou intercanvi de bombardejos que ha afectat els països del Golf. El president dels Estats Units ha assegurat que aquesta nit passada han atacat ben fort els iranians durant una entrevista a la cadena NBC.
12: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana que ha provocat la mort d'almenys un soldat iranià. A Qatar hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. La diplomàcia pakistanesa, però que fa de mediadora entre les dues parts, demana contenció. El Pròxim Orient veu amb preocupació l'escalada bèl·lica, que també ha pujat de to. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que si els Estats Units no compleixen amb la seva paraula, n'assumiran les conseqüències. Fa un mes, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa que fa uns dies, a la cimera de l'OTAN, Donald Trump, recordem, va donar per trencat. I mentrestant, a Ucraïna, el president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, anuncia per sorpresa la destitució de la seva primera ministra, Yulia Sibridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una plena remodelació del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, encara no feta pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament, Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària i, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, que són cabdals per la defensa aèria del seu país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta també el cessament de tots els ministres. I avui ha mort, als 74 anys, l'artífex de Qatar, l'ex-emir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, Al Thani va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que està al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i avui mateix serà enterrat al nord de Doha. I ha mort de forma sobtada un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys, l'endemà de tornar de viatge oficial a Ucraïna. Donald Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota, també ha lamentat la seva mort Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. És un reportatge de la Núria Jara amb el muntatge musical de Macià Closes.
13: El veterà senador republicà per Carolina del Sud, Lindsey Graham, ha mort per una malaltia fulminant. Donald Trump ha lamentat la pèrdua d'un dels seus falcons. How many times have you heard we like Trump? Tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries republicanes de Trump. Graham, que també va intentar ser candidat, el va acusar de racista, xenòfob i fanàtic religiós. Després van llimar diferències, fins i tot jugaven sovint a golf, malgrat algunes discrepàncies. Per exemple, Graham mai va veure amb bons ulls l'indult de Trump als assaltants del Capitoli. La seva mort ha estat totalment inesperada. Defensor de l'ajuda militar a Ucraïna, el dia abans s'havia reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky, que ja ha lamentat la seva mort. Thank you for coming, Lindsey. Yeah. Got a little update for you here. Fa només unes setmanes, Trump li havia donat el suport de cara a la reelecció de les eleccions de mig mandat del novembre que ve.
14: És amic meu des de fa molts anys. No sempre coincidim en tot, però no passa res. És una gran persona, un gran polític i algú que estima Carolina del Sud. El senador Lindsey Graham. Gràcies, Lindsey. Thank you, Lindsey.
13: Ferm defensor d'Israel, Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort. Lindsey Graham donava suport a l'ofensiva militar a l'Iran i havia criticat durament la postura espanyola en la guerra amb el Pròxim Orient.
0: La justícia britànica ha desestimat aquesta setmana la demanda presentada pel príncep Enric d'Anglaterra i altres personalitats que acusaven el diari Daily Mail d'espionatge i recopilació il·legal de dades per publicar informació de la seva vida privada. Pel fill petit del rei, la sentència blanqueja els mètodes del diari sensacionalista, mentre que pel seu editor és una victòria de la llibertat d'expressió. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
15: Aquest cap de setmana el príncep Enric se'n torna a Califòrnia després de perdre la batalla judicial contra el grup editor del Daily Mail. El Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales va decidir contra el príncep Enric i 7 denunciants més, entre ells el cantant Elton John o l'actriu Liz Hurley. El jutge va considerar que una cosa és sospitar i una altra quedar provat l'ús de mètodes il·legals en una cinquantena d'articles publicats entre el 1993 i el 2011 pel diari sensacionalista. Matt Gill és advocat expert en mitjans de comunicació.
16: El jutge va decidir que no hi havia prou proves de delictes al Daily Mail. No n'hi havia prou per demostrar que hi havia hagut pirateria telefònica o recopilació il·legal d'informació.
15: Pel fill petit de Carles III i de Diana de Gales, el tribunal ha blanquejat els mètodes del diari. En canvi, segons el seu editor, és una victòria pel seu diari i la llibertat d'expressió.
17: Crec que això no és de cap manera el final de la guerra d'en Harry contra els mitjans de comunicació. Sent que li han causat un perjudici important durant diversos anys, des de la seva infància fins ara, en la relació amb la seva dona, Meghan. I, per tant, no espero que les coses es calmen.
15: Ara els demandants hauran de fer front parcialment a la factura milionària de les costes judicials del procés.
0: 5 minuts i seran 4:45.
4: Esports.
0: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
18: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en marxa la novena etapa del Tour de França.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
18: Etapa de 155 quilòmetres amb un recorregut escurçat entre Malmor i Ussel. L'etapa ens l'està seguint l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
20: Què tal? Bona tarda. En efecte, una jornada una més, marcada per la forta calor. Ahir les previsions de Meteo France amb aquest avís, aquesta alerta vermella, van provocar que l'organització del Tour de França decidís retallar en 30 quilòmetres el recorregut inicial, el recorregut previst. L'etapa, per tant, de 155 manté les diferents cotes, els diferents ports de segona, de tercera i de quarta. I ara mateix, amb 8 corredors que són cap de cursa, són els que queden de la fuga, corredors importants, corredors de molt bon nivell, que no poden fer por a Pogacar en qualsevol cas, amb Tobias Johannessen, el millor classificat a la general, 13è a 9:42, amb Tom Pidcock a 9:50 de Pogacar a la general, amb Lennart Van Etbel, Pablo Castrillo, Alex Bodén, Quinn Simons, Derek G i Mathieu Van Der Poel. Aquests 8 ciclistes li treuen un minut el pilot, el gran grup, format només per 39 corredors, i és que el dia està sent molt exigent. Els ciclistes han superat ja 2 ports de tercera i un de segona. Els queda encara un port de quarta categoria i en total 47 quilòmetres per al final d'aquesta jornada. Els 8 homes que són cap de cursa, que veuen, però, com des del darrere l'equip UAE treballa fort i no deixa que l'avantatge, la diferència, sigui gaire gran, fregant sempre el minut de manera... fins i tot un punt incomprensible, perquè no són corredors perillosos a la classificació general, l'UAE, que està treballant molt fort des del darrere per no deixar marxar aquesta fuga. Previsiblement, l'etapa d'avui es resoldrà entre els escapats, però, insistim, la feina de l'UAE, controlant molt des del darrere, pot obrir qualsevol altre escenari. Es mantenen els 8 homes que són cap de cursa, molt bons rodadors, a 47 de meta, amb un minut respecte del gran grup.
4: 3CAT Info.
18: Mentrestant, fora del ciclisme en motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè, i això fa que Marc Márquez quedi ara a 18 punts del liderat, en tercera posició a la general. Declaracions del Tro de Cervera a DAZN.
21: A 18, no está mal. Estamos a 103 del líder, a 18. La verdad es que bien, contento, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Lo dije, no engaño. Sin defender, aquí atacar. Entonces aquí tocaba atacar. Si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato, toca atacar en los circuitos que me sienta bien.
18: No li ha anat tan bé la cursa al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat, un Viñales que se'l nota desesperat.
22: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejoro. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
23: O sea, que encaja con lo que te ha dicho.
22: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
18: Fora de la categoria reina, Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Urtulà i a Moto3 la victòria ha estat per al càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Ara el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost, quan tornarà amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. També motor, per cert, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park. La catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
24: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
18: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani. Les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Serpa han acabat cinquena i vuitena respectivament. Parlem ara del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina guanya 3-1 a Suïssa amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi en els Mundials, l'únic que ha aconseguit arribar als dobles dígits a tota la història d'aquestes competicions. Ndoye ha fet l'empat en el duel. I ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins. Ja en el temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. De la seva banda, l'Anglaterra ha guanyat per 1-2 a Noruega. Schelderup ha avançat als noruecs i just davant del descans, Bellingham ha empatat amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. I a la pròrroga, Bellingham de nou, just a començar-la, ha fet el gol definitiu, alhora que, per cert, ha criticat les paraules del seu seleccionador, Thomas Tuchel. I per acabar el bloc de futbol, l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028. I acabarem amb tennis perquè aquesta tarda, a partir de les 5, es disputarà la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner.

0: Ara són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3 Cat Info i a aquesta hora estem destacant que un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-lo com més aviat millor. Avui el miler d'evacuats podran tornar progressivament a casa seva. El balanç encara provisional d'aquest foc és de 7.000 hectàrees cremades. Mentrestant, a Catalunya, l'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers, però, hi mantenen 25 dotacions terrestres. Avui torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país. En aquest sentit, la pròxima mitja hora també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. Ens fixarem en el Consorci del Parc de Collserola, que és partidari d'agilitzar i de facilitar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que hi viuen. A més, abans d'arribar a les 5 de la tarda, també destacarem que en només 10 anys el nombre d'advocats del torn d'ofici s'ha reduït un 20%, ho alerta el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Explicarem també una iniciativa perquè les persones cegues o amb baixa visió puguin viure l'eclipsi solar total que hi haurà el 12 d'agost, això és d'aquí justament un mes, i també desgranarem les dades de l'últim informe de la patronal cervesera. Entre altres, conclou que creix el consum de cervesa sense alcohol. I en esports, què destacarem, Marc Andrés?
1: Parlarem del Tour de França, perquè ara mateix està en marxa els 40 últims quilòmetres de la novena etapa de la ronda francesa. Ara mateix, com diem, a falta d'uns 40 quilòmetres, hi ha un grup de 8 escapats que li treuen 1 minut i 15 segons al gran grup on hi és el líder d'aquest Tour de França, el mallot groc, Tadej Pogacar.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura és més alta al Pirineu i a la resta és similar a la d'ahir. Tarda de sol enterbolit a estones per bandes de núvols prims amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous la calor es farà encara més intensa i tindrem una nova onada de calor. Ara passen 2 minuts de 4:45.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I comencem parlant de l'incendi que crema des de dijous a Almeria. Les previsions que feien ahir els equips d'extinció s'han complert i avui els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema a Los Gallardos. Ho ha anunciat a mig matí el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra aquest incendi que permet reajustar els dispositius i també els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'exèrcit s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades podran anar tornant progressivament a casa seva. Tot plegat ens ho explica des del Centre de Control Avançat dels Bombers, instal·lat a Torre, l'enviada especial de 3Cat Info, Alba Barbosa.
3: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat, i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
4: El balanç inicial són de 7.000 hectàrees quemades, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
3: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
5: Se sigue buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
3: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí, els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
6: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
7: Y como está el fuego, está eso, la gente con el miedo pasa a alojarse la gente. Ayer se quedaron aquí echando el helicóptero agua, toda la montaña esa, y viniera para acá, para el campi, mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
3: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
0: Mentrestant, a Catalunya, l'incendi de Camarasa a la Noguera ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns del nucli de Fontllonga. Els bombers hi mantenen prop 25 dotacions terrestres. És un incendi que ha cremat 22 hectàrees de vegetació. Tot plegat avui, que torna a ser un dia amb risc extrem d'incendi a 72 municipis de tot el país i per això els bombers han reforçat el seu dispositiu. Enmig d'aquesta situació, el cos vol recordar a la ciutadania que quan es declara un incendi, el primer que fan sempre és analitzar si aquest foc té capacitat o no d'arribar a una població o bé a una urbanització i que a partir d'aquí decideixen com actuar. Jordi Castellví, inspector.
8: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: I encara relacionat amb els incendis, explica que la burocràcia i les taxes són els principals entrebancs per als veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres i Joan Delort, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria des del Consorci del Parc Natural, reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar aquestes intervencions. Collserola, David Àngela.
9: Només cal passejar per Collserola per observar centenars d'edificacions que no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació forestal cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
10: La llei obliga la gent a fer aquesta franja. I si no, és molt recomanable. I, per tant, sí, tot allò que ajudi a agilitzar aquest entorn té sentit. També és veritat que estem en una situació que es va fent nova o que va evolucionant, és a dir, estem en època d'urgència climàtica, no? I, per tant, segurament tota la normativa o tota l'agilització s'ha d'adaptar a aquesta urgència climàtica.
9: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant d'una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades, en definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso, de Barcelona.
11: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
9: En un moment de risc alt d'incendis en què els veïns de Collserola viuen en alerta permanent, pendents dels grups de WhatsApp on s'adverteix si se sent funcionar una radial o es veu una columna de fum, Anna Ramírez, veïna de Sant Cugat, demana que l'Ajuntament aclareixi què han de fer els veïns davant d'aquesta situació.
12: Hem de saber què podem fer. L'Ajuntament ha de donar la informació clara. Ens ha d'ajudar a poder fer coses. Si la majoria, el tant percent majoritària de les parcel·les són de propietat privada, que l'Ajuntament intervingui, ens digui la informació correcta i podem fer les coses, però si ens abandonen, només és un tema administratiu, vinga papers i vinga a pagar, la gent no fa res.
9: També des de Cerdanyola del Vallès carreguen contra l'Ajuntament. Glòria Maese, de l'Associació de Veïns Amics de Montflorit, assegura que viuen en un cul-de-sac i que tenen bloquejades totes les vies d'escapada en cas d'incendi.
13: Les tres vies d'evacuació que tenim, que fa un mes d'un any que estem dient que les desbrossin, no deu arribar entre les tres, no deuen sumar 100 metres. A mi em sembla d'una desídia per part de l'administració que fa fredat de pensar que no podríem evacuar si hi ha foc, no podríem marxar, i això és intolerable.
9: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins del Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, del risc de caiguda d'algun arbre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: 5 minuts i seran 4:45 de la tarda. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o per neu. Ja s'han produït, de fet, diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Davant d'això, l'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
14: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: I afegeix que per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i també l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. I ho hem destacat al sumari, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici, que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta, continua perdent advocats. En 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que, en només mig any, ja han fet prop de 67.000 actuacions. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del Col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i també per l'alta saturació del col·lectiu.
15: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: La degana també ha recordat que aquest any des del col·legi s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recuperar el poder adquisitiu perdut els últims anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i també la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui falta just un mes perquè el cel ofereixi un dels grans espectacles astronòmics d'aquest estiu. El pròxim 12 d'agost, Catalunya podrà observar una eclipsi solar total. No tothom, però, el podrà observar amb els ulls. Les persones cegues o amb baixa visió podran viure el fenomen gràcies al Light Sound, que és un invent de la Universitat de Harvard que transforma els canvis de llum en sons i que permet percebre l'evolució de l'eclipsi. N'ha parlat l'astrònoma i creadora de Light Sound, Wanda Díaz, al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
16: El Light Sound tiene un sensor que mide intensidades de onda y las va traduciendo en tiempo real, intensidades de luz y las va traduciendo a sonido. El universo suena sin patrones, suena caótico, suena sin predicciones, suena sin expectativa armónica.
0: De fet, aquest invent ha arribat ja fins a Vilanova i la Geltrú, on l'Isaac Gueral, un jove de quart d'ESO, ja ha pogut fer les primeres proves abans de l'eclipsi.
17: Quan l'eclipsi està començant, que és quan comença a disminuir el so, cada vegada doncs, de més agut a més greu, i després, durant l'eclipsi, el soroll para, no? O se sent molt breument, molt poc, i després, quan torna a sortir el sol, no? Quan la lluna deixa de tapar-lo, doncs va de més greu a més agut.
0: El 12 d'agost, en un centenar de punts de Catalunya, durant aquest fenomen astronòmic, es repartiran els aparells gratuïtament perquè les persones cegues i amb baixa visió també puguin gaudir d'aquest eclipsi. Ara són 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Laia. Les retencions més importants, sens dubte, estan a la C31 i C65, al seu pas pels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. Però també en trobem a la P7, d'Hostalric a Sant Celoni, en sentit sud, i a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. A l'N240 Montblanc, en sentit nord, també a l'N2 a Tordera, en sentit sud, i finalment també a la C16, a la 9 de Berguedà, en sentit sud cap a Berga. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
18: Fins ara.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica de l'Enric Agut.
19: Va pujant la temperatura. On puja més respecte ahir és el Pirineu, on tenim tres comarques amb avís, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A la resta, la temperatura semblant o un pèl més baixa, perquè van circulant bandes de núvols alts i mitjans i també de pols sahariana, que doncs, para una mica l'acció del sol, tot i que la sensació de sol està en algunes zones ben enterbolit, amb aquest cel doncs, que està ple de polsim a nivells alts, o també de xafogó, parlem de xafogó a la costa i al prelitoral, on les humitats, en alguns casos, estan per sobre del 70%, amb una temperatura de xafogó que arriba als 37 o 38 graus, encara que el termòmetre està al voltant dels 30. El mar encara el tenim remogut en algunes zones, sobretot cap a l'àrea de la costa de Tarragona, a Barcelona, queden restes de vents de llevant o de sures, i s'espera una tarda tranquil·la tot i l'arribada d'aquests intervals de núvols, d'aquests núvols alts i prims. Al vespre es pot formar algun núvol baix a la costa, també a les Terres de l'Ebre, amb molta humitat, i per demà doncs, tindrem al matí un avís de calor nocturna, per exemple, cap a l'àrea del Tarragonès, en Ribera d'Ebre, també Baix Ebre i el Montsià, la nit serà pesada a tota la costa, gairebé, però sobretot en aquests indrets. I demà a la tarda també hi haurà un avís que afecta el Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, on poden arribar els 40 graus. I atenció, perquè entre dimarts i dijous la tercera onada de calor ens afecta de ple amb un ambient molt calorós.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara passen 2:45 de la tarda. El consum de cervesa s'estanca, mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% al 2025 respecte de l'any anterior, al 2024, cosa que significa que ara mateix una de cada 7 cerveses que es consumeixen a Catalunya ja són sense alcohol. Són les dades més rellevants que es desprenen de l'informe elaborat per la patronal cervesera, que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Ens ho explica el Roc Farga.
20: Els supermercats han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quina és l'edat del consumidor més freqüent.
21: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
20: Després del consum a casa, bars i restaurants són els llocs on es pren més cervesa. Hem parlat amb en Dani i en Recep, treballadors de dos bars de Barcelona, que destaquen que cada vegada hi ha més clients que demanen cervesa sense alcohol.
22: Sí, cada vegada més. Bueno, a la setmana pedia una caja i ara aquesta setmana tengo que pedir dos cajas. En principi no havia molta feina, so ara ja va pujant i pujant.
23: Sí, aquí en el meu cas, en aquest bar, sí que he notat que ha pujat. I sí, és una opció a haver de prendre cervesa amb alcohol.
20: Segons l'informe sobre el sector de la cervesera, el 2025 hi ha hagut un estancament de la producció. Tot i així, és la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. La xifra supera el 91%, i d'aquests, un 17% correspon als consumidors de cervesa sense alcohol. Hem sortit al carrer per preguntar a la gent què consumeixen i què en pensen de la cervesa 00.
24: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa
1: podria estar encara més instaurada en els restaurants, en els bars.
4: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, doncs sempre la demano sense alcohol.
5: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. Imagino que pot ser una bona alternativa, que penso que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
20: Aquest canvi de tendència a beure una cervesa sense alcohol en comptes d'una amb graduació es deu a diversos motius, com els canvis d'hàbits dels consumidors o que ha baixat el nivell màxim d'alcohol per conduir. El president de la patronal cervesera, Jacobo Olaya, afirma que el consumidor de cervesa amb alcohol també en veu sense graduació.
6: Consumidor de cerveza sin alcohol, en primer lugar, viene del consumidor de cerveza tradicional en un porcentaje alto. Lo consume además de la cerveza tradicional y en distintos momentos. Y eso yo creo que es fantástico para la categoría.
20: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n veu menys, però que es tria la qualitat. Mentre que baixa la ginebra, el whisky i el brandy, puja el consum de vodka i rom. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La ciència entra als tallers de restauració del MNAC per ajudar a desxifrar alguns dels grans misteris de l'art. És el fil conductor de la ciència de l'art, que és la nova sèrie documental que s'ha estrenat aquesta setmana al Caixà Fòrum, que mostra des de dins com aquests equips investiguen 6 obres de la col·lecció del Museu Clàudia Roses.
24: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
25: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
24: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: I de seguida arriben els esports, però abans una mica de música. Música del compositor i pianista Albert Guinovart, que obre avui el cicle de música de cambra a la Fassina de Can Modolella, Viladecans. En aquest concert inaugural, el reputat músic ofereix l'espectacle de Debussy a Guinovart, un viatge francès. El pianista està satisfet de poder estrenar aquest espai cultural i de tocar a Viladecans i d'oferir aquest repertori al centenar d'espectadors que hi haurà avui a la sala.
26: Presento doncs, un programa de... que estic fent últimament de combinació... dialogo amb autors francesos i amb la meva pròpia música. O sigui que tocaré Debussy, Ravel i Poulenc i llavors amb músiques meves, vull dir, dels meus últims dos discos que he fet amb Sony d'obres pròpies, doncs que tinguin en relació també amb els francesos. Per exemple, toco un homenatge a Debussy que clou el programa, és a dir, que tot està pensat, no?
0: En aquest cicle de música de cambra, aquest any també hi participaran, entre d'altres, la violinista Anna Urpina, la pianista Ayako Fujiki i també el trio Corena. 6 minuts i seran les 5 de la tarda als esports.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda de nou.
27: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en marxa els últims 27 quilòmetres de la novena etapa del Tour de França, un recorregut, recordem-ho, de 155 en total entre Malmort i Ussel. En aquests moments tenim un grup escapat que formen 8 ciclistes, per exemple, Tom Pidcock o Mathieu van der Poel són en aquest grup, que es troba ara mateix a 47 segons del gran grup on s'hi troba el líder Tadej Pogacar, el mallot groc. Aquests ciclistes ara mateix estan escalant el quart port de l'etapa, és el port de quarta categoria d'aquesta etapa, l'últim port abans d'anar cap a la línia de meta. I també en directe, recordem-ho, a partir de les 5 de la tarda comença la final masculina de Wimbledon. S'enfronten l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. Zverev busca el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, i Sinner vol intentar aconseguir el seu segon Wimbledon consecutiu.
2: 3CAT Info.
27: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè, i Marc Márquez queda ara a només 18 punts del liderat, en tercer lloc a la general. Són declaracions a DAZN.
3: A 18, no está mal. Estamos a 103 del líder, a 18. La verdad es que bien, contento, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Lo dije, no engaño. Sin defender, aquí atacar. Entonces aquí tocaba atacar. Si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato, toca atacar en los circuitos que me sienta bien.
27: No, li ha anat també al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta del circuit quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14è, i Maverick Viñales ha abandonat, un Viñales força desesperat.
7: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejoro. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
8: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
7: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
27: Fora de la categoria reina, Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Urtolà, i a Moto3 la victòria ha estat per al càntabre resident a Catalunya Brian Uriarte. Ara, el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost, quan tornarà amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. I fem un altre punt de motor, perquè a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada, de manera que encara no s'ha pogut proclamar campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
9: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
27: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponzian, i les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Sherpa han acabat cinquena i vuitena respectivament. Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic jugador que ha arribat als dobles dígits d'assistències a la història de tots els mundials. Ndioye ha fet l'empat del duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
10: Estamos entre los 4 mejores, así que nada, estamos cumpliendo el objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil, todos los partidos vienen siendo así duros. Obviamente que nos gustaría ganarlo antes, pero bueno, el equipo lucha hasta el final, como se puede. Ellos, los rivales, lo están haciendo muy bien. Pero bueno, nosotros luchando hasta el final siempre terminan llegando los goles.
27: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. De la seva banda, Anglaterra ha guanyat per 1-2 a Noruega. Schelderup ha avançat als noruecs a la primera meitat i just abans del descans Bellingham ha empatat amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. Ja a la pròrroga, just a l'inici de fet, Bellingham ha fet el gol definitiu i alhora ha criticat les paraules del seu seleccionador Thomas Tuchel. El sentim.
11: Sense comentaris. Potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells. Així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent 1000 passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
27: I per tancar el bloc de futbol, repassem que l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, procedeix del Deportivo de la Coruña i signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028.
2: L'actualitat esportiva a fons.
27: En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Olivier Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, que prové del Varese italià i signa fins al juny de 2028. També en bàsquet destaquem que el Girona ha anunciat que James Karnik no formarà part del primer equip la propera temporada. El jugador canadenc, nacionalitzat això sí, txec, va arribar el passat mes d'abril al Girona i va formar part de 6 partits sota les ordres de Moncho Fernández. I acabarem amb un apunt de tir amb arc, perquè la catalana Elia Canales, juntament amb el seu company Andrés Temiño, s'ha proclamat campiona del món, de campionat de la Copa del Món celebrada avui a Madrid.
2: 3CAT Info.

0: Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que crema, segons les primeres informacions, de manera molt intensa. Es demana el confinament dels nuclis de la població més pròxims. Avui, els bombers tanquen una setmana en què han hagut de respondre un centenar de focs, molts d'ells de manera simultània. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-ho com més aviat millor. Avui, el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç encara provisional del foc és de 7.000 hectàrees cremades. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. Els Estats Units asseguren que l'estret d'Hormuz està obert i que els vaixells hi circulen amb normalitat, tot i que l'Iran ha tornat a anunciar que l'ha tancat. Tot després d'una nova onada d'atacs en què els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians i el règim persa ha apuntat a gairebé tots els països del Golf. Mor de forma sobtada un dels falcons de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, de 71 anys, l'endemà de tornada a viatge d'Ucraïna. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota. També ha lamentat la seva mort Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. Les associacions de famílies insten el govern a moure fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. Creuen que el Departament d'Educació té a les seves mans la responsabilitat de posar fi a les protestes dels docents i demanen que se les inclogui a la taula de negociació. Hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse de trànsit en vies com l'AP7 i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països d'Europa. Els experts també ho veuen amb bons ulls perquè tot ajudar a finançar pot ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària. I Girona és aquest any la seu del Festival Internacional de Cors Infantils i Juvenils Europa Canta't, que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea. 1.200 joves procedents de 12 països faran el concert inaugural aquest vespre a les escales de la Catedral de Girona.
1: Esports.
2: Esport en directe, últims 20 quilòmetres de la novena etapa del Tour de França entre Malmö i Ussel. De moment, grup de 4 escapats que es troben a un minutet aproximadament del gran grup on hi és el líder, el mallot groc Tadej Pogacar. En tenis és a punt de començar la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. Zverev busca el seu segon gran slam, Jannik Sinner, el seu segon Wimbledon consecutiu. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. El tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder, Jorge Martín.
0: I avui la temperatura és més alta al Pirineu i a la resta similar. Tarda de sol enterbolit estones per bandes de núvols prims amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous la calor es farà més intensa. Tindrem una nova onada de calor.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 5 de la tarda. Us acompanya fins a les 6 Xavier Palau. A aquesta hora els bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, amb una trentena de mitjans terrestres i una desena

0: Pocs a més han cremat durant dies i de manera simultània a Sentmenat, a l'Anoia o a Gavà. Ara, i sense treva, tornem a tenir al damunt una nova onada de calor que s'allargarà fins dimecres i en què es podrien fins i tot superar els rècords de calor recents. Amb tot, els bombers informen que han reforçat el dispositiu a tot el país i han volgut recordar a la població que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat de les flames. Jordi Castellví, inspector.
1: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: Avui tenim 72 municipis de tot el país en risc extrem d'incendi. Les previsions d'ahir s'han complert i avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema Los Gallardos, Almeria. Ho ha anunciat a mig matí el president de la Junta Andalusa, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra l'incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'aixeca l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades podran anar tornant progressivament a casa seva. El centre de control avançat dels bombers instal·lat a Turre, Almeria, i tenim l'enviat especial de 3CAT Info, Alba Barbosa.
2: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat, i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
3: El balance inicial són de 7.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
2: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
4: Se sigue buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Van a, según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
2: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí, els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
5: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
6: Y como está el fuego, está eso, la gente con el miedo pasa a alojarse a la gente. Ayer se quedaron aquí echando helicóptero agua, toda la montaña esa. Y viniera para acá, para el camping, mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
2: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen gairebé 10 minuts de les 5 de la tarda. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que, amb molt d'esforç, mira de tornar a la normalitat. Anem fins a aquell punt, a Torre Pacheco, Pepa Ferrer.

0: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
1: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
0: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
2: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
0: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
3: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
0: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
4: Quan empiezan elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca a puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
0: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
5: 3Cat Info.
6: Donald Trump insisteix que l'estret d'Hormuz està obert, tot i que l'Iran l'ha tornat a donar per tancat després d'un nou intercanvi de bombardejos que ha afectat els països del Golf. La Marina nord-americana, de fet, ha emès un comunicat en què diu que els vaixells circulen amb normalitat. El president nord-americà ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que els iranians han iniciat les hostilitats quan estaven a punt d'arribar a una entesa.
7: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
6: L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana que ha provocat la mort d'un soldat iranià. El Nabili era de bandera xipriota i navegava a prop de les costes d'Oman, que ha rescatat 23 tripulants. A causa d'això, aquest sultanat ha convocat l'ambaixador iranià. A Qatar hi ha hagut 3 ferits, un d'ells menor d'edat. En total, els Estats Units han bombardejat 140 objectius iranians i aquest país ha atacat tots els països del Golf, excepte l'Aràbia Saudita, i fins i tot ha estès les hostilitats a Jordània. Per la seva banda, Israel ha matat 5 persones a Gaza, entre elles una nena, en 2 atacs diferents. El primer ha estat un bombardeig amb drons a Ciutat de Gaza, que ha fet 4 morts i 9 ferits, segons xifres facilitades pels hospitals. La mitja Lluna Roja ha afirmat que l'objectiu era un taller. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats situat prop de la coneguda com a Línia Groga, on els militars es van retirar després de l'alto el foc de l'octubre. Allà ha mort la nena, que segons algunes fonts tenia 8 anys. Des de la treva, israelians i palestins s'han acusat de violar mútuament l'alto el foc. En aquest temps han mort prop de 1.100 palestins i 6 israelians. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky anuncia per sorpresa la destitució de la primera ministra Yulia Svyrydenko després d'un any al càrrec i com a pas previ a una plena remodelació del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, encara no feta pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària i, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. Mor als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, Al Thani va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que està al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i avui mateix serà enterrat al nord de Doha. Hem arribat a 5:15, a 3 Cat Info, moment d'obrir una nova àrea de servei. Molt pendents de la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Després, la previsió del temps. Carmina Malagarri, equip viari, bona tarda.
8: Bona tarda, Xavier. Hi ha retencions a la C31 i posteriorment C65 al seu pas pels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. També hi ha retencions a l'AP7 d'Hostalric a Sant Celoni en sentit sud i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A l'N240 a Montblanc en sentit nord, a l'N2 a Tordera en sentit sud, també a la C16 a Guardiola de Berguedà en sentit sud cap a Berga, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, a l'N260 a Portbou en tots dos sentits a causa d'un accident. I finalment també hem de dir que està tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per incendi forestal. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
6: Així ho farem. Gràcies, Carmina. Bona tarda.
8: Fins ara.
6: El temps. 5 de la tarda i 16 minuts. A aquesta hora saludem en directe Eloi Cordomí per fer la previsió meteorològica. Què tal, Eloi? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs una previsió que ve encapçalada per la calor, una calor que arriba a temperatures de fins a 38 graus avui a Viella. Ha estat una de les temperatures més altes que s'han registrat. Justament a l'Alt Pirineu és on hi ha hagut els valors més elevats, a Orcanyà 37, a la Seu d'Urgell 36, a Sort 35 graus de màxima, també han arribat els 37 a la ciutat de Lleida. I avui amb capes de núvols prims que ens han arribat, a més de pols en suspensió, que han fet que l'atmosfera hagi estat tèrbola, es mantindrà així durant el que resta de tarda. Demà segurament es mantindrà la calor, potser incrementarà una miqueta més a la punta de temperatura, al migdia, i sí que tindrem alguns núvols baixos que podrien aparèixer demà al matí a la Costa Brava i també a l'extrem sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, potser al Camp de Tarragona. A la resta el temps serà més assolellat, però sempre amb molta pols en suspensió, molta calitja, que deixarà també una atmosfera tèrbola, segurament no tant com avui, però sí que veurem el cel d'un color terrós demà durant tot el dia. Les temperatures demà es mantenen com les d'avui o un palet més altes i sembla que aniran pujant de cara a aquests pròxims dies fins a arribar als màxims que es produiran entre dimecres i dijous.
6: Doncs aquesta és l'última hora, preparats per aquesta nova onada de calor. Eloi, gràcies.
9: Fins ara, adéu-siau.
6: Fins ara. 3Cat Info.
10: Als anys 60 era una professió d'èxit.
11: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
10: Però també estereotipada. Necessiten empleades dòcils.
11: Però també una certa disponibilitat sexual.
10: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
11: Era realment insultant.
10: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Info. You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
6: Mort de forma sobtada, un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, de 71 anys, l'endemà de tornar de viatge oficial a Ucraïna. Hi va anar per donar suport al president Zelensky. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota, també ha lamentat la seva mort a Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. Sentirem ara el reportatge de la Núria Har amb muntatge i edició musical de Macià Closes.
13: El veterà senador republicà per Carolina del Sud, Lindsey Graham, ha mort per una malaltia fulminant. Donald Trump ha lamentat la pèrdua d'un dels seus falcons.
14: How many times have you heard...
13: Tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries republicanes de Trump. Graham, que també va intentar ser candidat, el va acusar de racista, xenòfob i fanàtic religiós. Després van llimar diferències, fins i tot jugaven sovint a golf, malgrat algunes discrepàncies. Per exemple, Graham mai va veure amb bons ulls l'indult de Trump als assaltants del Capitoli. La seva mort ha estat totalment inesperada. Defensor de l'ajuda militar a Ucraïna, el dia abans s'havia reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky, que ja ha lamentat la seva mort.
15: Thank you for coming, miss. Yeah. Got a little update for you here.
13: Fa només unes setmanes, Trump li havia donat el suport de cara a la reelecció de les eleccions de mig mandat del novembre que ve.
16: És amic meu des de fa molts anys. No sempre coincidim en tot, però no passa res. És una gran persona, un gran polític i algú que estima Carolina del Sud. El senador Lindsey Graham. Gràcies, Lindsey.
17: Thank you, Lindsey.
13: Ferm defensor d'Israel, Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort. Lindsey Graham donava suport a l'ofensiva militar a l'Iran i havia criticat durament la postura espanyola en la guerra amb el Pròxim Orient.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
6: Les associacions de famílies demanen que el govern mogui fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu i responsabilitzen el departament de les vagues que hi pugui haver el curs vinent. Ahir l'Assemblea Educativa, que plega professionals de l'educació i representants sindicals, va decidir fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Davant d'això, i en declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Lidón Gasull, la presidenta de la FAC, feia aquesta reclamació al Departament d'Educació.
17: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
6: Les famílies reclamen també que se les inclogui en les negociacions amb tots els membres de la comunitat educativa. Precisament aquesta pròxima setmana hi haurà reunions de la conselleria amb sindicats i famílies per continuar avançant en els principals punts de desacord. Hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse de trànsit en vies com l'AP7 i és el pagament per l'ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7 ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues. I la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i de la CUP, Dani Cornellà.
18: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
19: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
20: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
6: Des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Mentrestant, els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions de Catalunya Ràdio de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
21: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
6: Per Saurí, s'hauria d'incloure els transportistes en el pagament per ús. Aquest vespre, les escales de la Catedral de Girona acolliran el gran concert inaugural de l'Europa Canta Junior. Aquest festival europeu reunirà durant tota la setmana prop de 1.200 joves cantaires d'arreu del món a la capital gironina, Berta Artigas Fontàs.
22: Es tracta d'un festival itinerant i no competitiu de cors infantils i juvenils que se celebra cada 3 anys en una ciutat europea diferent. L'última edició va tenir lloc a Ghana, Bèlgica, i va sonar així. Catalunya, Vic en va ser la seu fa 20 anys i enguany el relleu l'agafa Girona. Els participants, prop de 1.200 joves de 43 corals, van arribar ahir a la ciutat, provenen de 12 països com Estònia, Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina. També hi ha diversos cors provinents de València i Galícia. Aquest matí ja s'han fet els primers tallers, però el tret de sortida oficial serà aquest vespre. En baixem a la plaça, el concert inaugural on els participants interpretaran peces del patrimoni musical català. El festival s'allargarà fins diumenge vinent amb concerts gratuïts i tallers de creació musical.
6: Sis minuts i dos quarts de sis.
5: Esports.
6: I amb un alt contingut d'esport en directe, amb dos escenaris ara mateix oberts, el Tour, amb l'etapa que es disputa ara mateix, i també la final masculina de Wimbledon. Ho seguim tot plegat amb el Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
23: Bona tarda, i comencem per França, perquè tenim, de fet, l'últim quilòmetre de la novena etapa.
24: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
23: I anem ràpidament amb l'Isaac Vilalta, que ens està seguint aquesta recta final d'etapa. Hola, Isaac, bona tarda.
1: Bona tarda. Els quatre homes que són cap de curs, els quatre fugats que es mantenen al capdavant, acaben de passar la pancarta de l'últim quilòmetre. Quatre grans corredors, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Jonas Abrahamsen i Alex Bodén, el francès de l'Education First. Aquests quatre ciclistes són els que es mantenen de la fuga inicial amb només 18 segons, només 18 segons respecte del gran grup que per darrere ha intentat aixugar les diferències perquè homes ràpids com Pipo Ganna fins i tot i també Mats Pedersen sobretot es poguessin atrapar i jugar-se la victòria a l'esprint. En qualsevol cas, els que jugaran la victòria a l'etapa d'avui ja dins dels últims 500 metres són aquests quatre ciclistes, Mathieu van der Poel ara mateix comandant aquest escamot a roda Tom Pidcock, a roda Johannessen i a roda Alex Bodén. Moments en què estan contemporitzant al fons, ja es veu el gran grup que està intentant aixugar aquestes diferències, sabent per darrere que tan sols podran aspirar a la cinquena posició perquè la victòria està aquí al davant. Ara mateix s'estan mirant els quatre ciclistes. Van der Poel és qui està al capdavant, encara no han llançat l'atac definitiu. A roda Pidcock, ara és Van der Poel, el neerlandès, el que s'aixeca. Alex Bodén, que sembla que es queda sense opcions. Johannessen agafant la roda de Van der Poel, el neerlandès, l'excampió del món, que s'emportarà aquesta etapa. Resisteix Johannessen, Pidcock no arribarà i aixeca els braços. Mathieu Van der Poel, que s'emporta l'etapa d'avui al Tour de França per davant de Tobias Johannessen, amb Tom Pidcock a la tercera posició i Alex Bodén quart. Arriba ja també de seguida, a pocs segons, el pilot, el gran grup, amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants a la general. Per tant, resumint, etapa per Mathieu van der Poel, no hi ha canvis a la general, Tadej Pogacar manté un dia més el mallot groc de líder.
23: Gràcies, Isaac. Doncs aquesta ha estat la novena etapa d'aquest Tour de França, que, com deia l'Isaac, s'ha endut Mathieu van der Poel. Recordem que demà dilluns serà la primera jornada de descans d'aquest Tour. I aquest és un dels escenaris d'esport en directe. L'altre el tenim a l'All England Club, perquè ara mateix fa pocs minuts ha començat la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. De moment es duen 3 jocs de partit i Sinner n'ha guanyat 2, Zverev 1, tot i que l'alemany ara mateix té el servei a favor. Zverev, recordem-ho, busca el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar-ne el primer a Roland Garros, i Sinner busca el seu segon Wimbledon seguit.
5: 3CAT Info.
23: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè i Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat, tercer a la general. Tot això just per marxar de vacances. Declaracions de Márquez a DAZN.
2: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
23: No li ha anat també la cursa al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta just quan rodava segon darrere de Marc. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Un Viñales desesperat amb el seu estat físic.
3: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejoro. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? ¿De aquí 2 o 3 meses? ¿No? Ya me dijo, medio año mínimo.
4: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
3: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
23: Fora de la categoria reina, Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Ortolà i a Moto3 la victòria ha estat per al Càntabre, resident a Catalunya, Brian Uriarte. I el que dèiem, ara el Mundial de MotoGP marxa de vacances i tornarà el 8-9 d'agost pel Gran Premi de la Gran Bretanya. Gran Bretanya. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria se l'ha endut Beatriz Neila. Les també catalanes, Sara Sánchez i Ivonne Sherpa, han acabat cinquena i vuitena, respectivament. Parlem del Mundial perquè aquesta passada matinada s'han definit les semifinals. D'una banda, ja coneixíem que Espanya i França en jugaran una, serà dimarts, i aquesta matinada hem sabut que l'altra, que serà dimecres, la jugaran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi en els Mundials, l'únic que ha arribat als dobles dígits en aquesta estadística en tota la història. Endioia ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a donar avantatge als argentins i ja en temps afegit Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. I de la seva banda, Anglaterra ha guanyat per 1-2 a Noruega. Schjelderup va avançar als noruecs, però just abans del descans Bellingham ha empatat amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. El mateix Bellingham ja a la pròrroga ha fet el 2-1 definitiu.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 6:15.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora els bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que crema, segons les primeres informacions, de manera molt intensa. Es demana el confinament dels nuclis de població més pròxims. De seguida anirem en directe amb l'alcalde d'aquesta localitat per saber-ne l'última hora. Avui els bombers tanquen una setmana en què han hagut de respondre a un centenar de focs, molts d'ells de manera simultània. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes socials. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. I també us destaquem, pel que fa al titular internacional, que els Estats Units asseguren que l'estret d'Hormuz està obert i que els vaixells hi circulen amb normalitat, tot i que l'Iran ha tornat a anunciar que l'ha tancat. Tot després d'una nova onada d'atacs en què els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians i el règim persa ha apuntat a gairebé tots els països del Golf, amb l'excepció d'Aràbia Saudita. En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que la justícia britànica ha desestimat aquesta setmana la demanda presentada pel príncep Enric d'Anglaterra i altres personalitats que acusaven el diari Daily Mail d'espionatge i recopilació il·legal de dades per publicar informació de la seva vida privada. Pel fill petit del rei, la sentència blanqueja els mètodes del diari sensacionalista, mentre que pel seu editor és una victòria de la llibertat d'expressió. I a partir de 6:15, aproximadament, un nou capítol de l'Insostenibles amb Montse Poblet. Dels esports, Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: De què estem pendents a aquesta hora?
2: Doncs mira, tot just acabem d'explicar que Mathieu Van Der Poel s'ha endut la novena etapa del Tour de França, ho ha fet a l'esprint, imposant-se a Johannessen i a Tom Pidcock, també al Alex Bodén. Un Van Der Poel que, això sí, a la general no implica gaires canvis. Tadej Pogacar continua amb el mallot groc amb més de 2 minuts i mig d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Per cert, que acaba de començar la final de Wimbledon. Sinner, 3 jocs. Zverev, 2 jocs.
0: I pel que fa el temps, avui la temperatura és més alta al Pirineu i similar a la resta, tarda de sol enterbolit a estones per bandes de núvols prims, amb pols en suspensió. Entre dimarts i dijous, la calor es farà més intensa i tindrem una nova onada de calor. Ho estem resseguint des de fa una estona. Ja us ho explicàvem, aquesta hora els bombers treballen en un nou incendi forestal a l'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, amb una trentena de mitjans terrestres, també amb l'aportació d'una desena d'helicòpters. Segons les primeres informacions, el foc crema de manera molt intensa, empès pel vent, crea focus secundaris i ja afecta 45 hectàrees. Es demana el confinament dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, que la gent es quedi a casa, segueixi les recomanacions i tanqui portes i finestres per evitar qualsevol incidència amb el fum. A aquesta hora, 3CAT Info, passen 4 minuts de 6:15 de la tarda. Podem saludar i anar sobre el terreny d'aquest incendi. Malauradament, requerim la presència als mitjans públics de Catalunya Informació, en aquest cas de 3CAT Info, per fer referència a un nou incendi que afecta el nostre territori, en aquest cas, com dèiem, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tenim en directe l'alcalde, Òscar Cendra. Bona tarda, senyor Cendra.
3: Hola, bona tarda.
0: Quina és la situació ara mateix? Explicàvem que afecta de moment el foc 45 hectàrees i sobretot que es demana el confinament d'aquests municipis que relatàvem ara.
3: Exacte, sí. És un foc que veiem que és gran, pot córrer amb rapidesa, és un foc que està centralitzat en massa forestal 100% i comencem a tindre alguna població a prop d'aquests focs.
0: Quina seria aquesta població?
3: Aquesta població que podem tindre seria estar en els termes municipals de Querol i Pontons, i un del que està molt a prop és Ranxos, Ranxos de Bonany i Ranxos, i Valldossera.
0: S'ha enviat les alertes als veïns perquè es confinessin, no?
3: Sí, ja s'ha enviat als veïns l'alerta perquè hi hagi confinament. Demanem que tots els veïns respectin el confinament i si tenen algun problema, algun perill, persones grans, truquin al 112 i no vulguin sortir amb els seus cotxes.
0: Sobretot és aquesta la incidència que es fa, a seguir les recomanacions i el que es demana també de les administracions quan hi ha una incidència com és un incendi, que la població faci cas al que se li està demanant.
3: Exacte, sí, sí, sobretot que facin cas.
0: I s'està en aquestes poblacions, i vostè que hi és sobre el terreny, s'està complint aquesta advertència que es fa?
3: Sí, la gent fa cas, és normal, la gent, doncs, estem preocupats, volem veure si el foc ens arriba o se'ns acosta molt, no? Però la gent és responsable i la gent normalment, doncs, compleixen les alarmes que les autoritats llancem.
0: Per fer una mica de context i per entendre quina és la zona que afecta aquest incendi, quins hi podem trobar en aquesta zona afectada, en aquestes hectàrees cremades ja?
3: Bueno, és tot massa forestal. És 100% massa forestal. Són zones complicades per accés amb camions, és alta muntanya, i gràcies als aeris, doncs, s'està atacant molt bé gràcies al tema aeri.
0: És un foc nou, com dèiem, alcalde, que ha començat al costat d'un altre que ja es va declarar ahir a Aiguamúrcia. Sabem si hi ha una provocació humana o potser encara és massa aviat per fer valoracions d'aquest tipus?
3: Jo crec que és massa aviat, s'està estudiant, perquè portem diversos focs. Ahir també es va encendre un petit foc, no?, molt a prop d'aquest del d'avui i el de la setmana passada, i res, s'ha d'estudiar tots els casos, perquè un focs com aquests repetitius no és habitual.
0: En qualsevol cas, si està treballant de forma intensa, com dèiem, amb aquesta trentena de mitjans terrestres, una desena d'helicòpters, que entenc que hauran arribat ràpidament al requeriment que s'ha fet quan hi ha hagut l'incendi, també això fa que, quan més aviat s'hi arriba als llocs, doncs, menys dificultats pot tenir l'extinció del foc, no?
3: Exacte, totalment. Pensem que encara hi havia dotacions que encara estaven remullant les zones de l'incendi de fa 4 dies.
0: Doncs és l'última hora amb l'alcalde d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, l'Òscar Cendra, que ens ha posat en context, que ens ha fet aquesta radiografia, aquesta fotografia del que és aquest incendi, que, com dèiem, avança i crema de manera intensa, i incidim en aquest reclam que es fa perquè la població segueixi les indicacions que es fan i, sobretot, que faci cas al confinament d'aquests municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, que són localitats afectades per aquest foc. Que sigui la tarda el més lleu possible, senyor Cendra, i que el foc es pugui extingir el més aviat que sigui també possible.
3: Moltes gràcies.
0: A vostè, bona tarda.
1: Bona tarda. 3CAT Info.
0: És cert. Hem de seguir fent incidència al focs perquè no hi ha treva pels bombers, que avui tanquen una setmana, com explicàvem, que han hagut de respondre a un centenar d'incendis, en molts casos, a més, de manera simultània. Ara tornem a tenir al damunt una nova onada de calor. Ara també en sabíem la crònica que ens feia l'Eloi Cordomí, del que ha de començar a partir de demà dilluns, s'allargarà fins dimecres, i es podrien tornar a superar rècords de calor recents. Els bombers informen que han reforçat el dispositiu a tot el país, han volgut recordar a la població que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Ho ha explicat l'inspector Jordi Castellví.
4: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: Avui tenim 72 municipis de tot el país en risc extrem d'incendi. I d'altra banda, pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, Andalusia, un cop estabilitzat el foc, l'objectiu dels bombers és controlar-ho com més aviat millor. Avui el miler d'evacuats podran tornar progressivament a casa seva. El balanç encara és provisional. El foc ha cremat unes 7.000 hectàrees.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ara falten 5 minuts per 6:15. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, Múrcia. Els missatges a les xarxes socials i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que, amb molt d'esforç, mira de tornar, Torre Pacheco, Pepa Ferrer, a la normalitat.
5: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni, a Torre Pacheco.
6: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
5: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
7: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, Pirlo, que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la mesa, tiene su pasado y no queremos que se passa el futur mal.
5: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
8: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
5: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
9: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
5: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: Donald Trump insisteix que l'estret d'Hormuz està obert, tot i que l'Iran ha tornat a donar per tancat després d'un nou intercanvi de bombardejos que ha afectat els països del Golf. La Marina nord-americana, de fet, ha emès un comunicat en què diu que els vaixells circulen amb normalitat. El president nord-americà ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que els iranians han iniciat les hostilitats quan estaven a punt d'arribar a una entesa.
10: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana, que ha provocat la mort d'un soldat iranià. El navili era de bandera xipriota i navegava a prop de les costes d'Oman, que ha rescatat 23 tripulants. A causa d'això, aquest sultanat ha convocat l'ambaixador iranià. A Qatar hi ha hagut 3 ferits, un d'ells menor d'edat. En total, els Estats Units han bombardejat 140 objectius iranians i aquest país ha atacat tots els països del Golf, excepte l'Aràbia Saudita, i fins i tot ha estès les hostilitats a Jordània. La justícia britànica ha desestimat aquesta setmana la demanda presentada pel príncep Enric d'Anglaterra i altres personalitats que acusaven el diari Daily Mail d'espionatge i recopilació il·legal de dades per publicar informació de la seva vida privada. Pel fill petit del rei, la sentència blanqueja els mètodes del diari sensacionalista, mentre que pel seu editor és una victòria de la llibertat d'expressió. Londres, Quim Olivares.
11: Aquest cap de setmana el príncep Enric se'n torna a Califòrnia després de perdre la batalla judicial contra el grup editor del Daily Mail. El Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales va decidir contra el príncep Enric i 7 denunciants més, entre ells el cantant Elton John o l'actriu Liz Hurley. El jutge va considerar que una cosa és sospitar i una altra quedar provat l'ús de mètodes il·legals en una cinquantena d'articles publicats entre el 1993 i el 2011 pel diari sensacionalista. Matt Gill és advocat expert en mitjans de comunicació.
12: El jutge va decidir que no hi havia prou proves de delictes al Daily Mail. No n'hi havia prou per demostrar que hi havia hagut pirateria telefònica o recopilació il·legal d'informació.
11: Pel fill petit de Carles III i de Diana de Gales, el tribunal ha blanquejat els mètodes del diari. En canvi, segons el seu editor, és una victòria pel seu diari i la llibertat d'expressió.
12: Crec que això no és de cap manera el final de la guerra d'en Harry contra els mitjans de comunicació. Sent que li han causat un perjudici important durant diversos anys, des de la seva infància fins ara, en la relació amb la seva dona, Meghan. I, per tant, no espero que les coses es calmen.
11: Ara els demandants hauran de fer front parcialment a la factura milionària de les costes judicials del procés.
0: El tifó Babi, afeblit i convertit en tempesta tropical, avança cap a l'est de la Xina amb vents de més de 100 km per hora i pluges torrencials. El seu pas per Taiwan ha deixat 134 ferits i ha obligat a la cancel·lació de centenars de vols d'aeroports asiàtics. Prop de 2 milions de persones van haver de ser evacuades a la província xinesa de Zhejiang, un dels principals centres econòmics de la Xina, on hi ha hagut una quarantena de morts atribuïdes al pas del tifó. Aquest tifó Babi és el 9è que hi ha hagut aquest any a la Xina i un dels més virulents de les últimes dècades, amb un diàmetre de 1.200 quilòmetres. Hem arribat a 3:15. Ens hem de tornar a actualitzar a aquesta hora. Pel que fa a la mobilitat, en aquest diumenge, operació tornada per molts, també el temps. Després, a punt, la crònica amb l'Eloi Cordomí. Anem en primer a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Xavier. En aquest punt de dissabte a la tarda, les retencions més importants les trobem a la C31 i C65 des de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. També a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a l'N2 a Tordera en sentit sud, a l'AP7 d'Hostalric a Sant Celoni en sentit sud, també a Banyeres del Penedès i a Vilafranca en sentit nord, com també a Ulldecona, també en sentit nord, cap a Tarragona. A la C16 a Guardiola de Berguedà en sentit sud, cap a Berga, a la 2 a Jorba en sentit est, cap a Igualada, a l'N260 a Portbou en tots dos sentits per un accident, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud i també a Viladecans en sentit nord, mentre que a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Afegim que està tallada o continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per incendi forestal. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Bona tarda, Carmina.
13: Fins ara.
0: El temps. Eloi Cordomí.
14: El temps d'aquesta tarda continuarà marcat per les altes temperatures. Avui s'ha arribat a valors de fins a 37 graus a la ciutat de Lleida, també al Bages, Artés, 36 graus. Ara bé, les temperatures proporcionalment han estat més altes a l'Alt Pirineu. Avui s'ha arribat als 37 graus a Organyà, 36 a la Seu d'Urgell o fins a 37 graus i mig a Viella, una de les més altes. De cara a les pròximes hores, preveiem que es mantingui aquest tel de núvols prims, que deixarà l'atmosfera una mica tèrbola, també hi ha força pols en suspensió. Segurament demà els núvols prims se'n formaran alguns de baixos demà al matí a la Costa Brava i també a la Costa Daurada. Això durant les primeres hores del dia, després aniran desapareixent. I a la resta farà més sol, però sí que hi haurà encara força pols en suspensió que deixarà també l'atmosfera d'un color terrós. Les temperatures demà es mantindran com les d'avui, a un palet més altes, i sembla que aquest episodi de calor es mantindrà pràcticament durant tota la setmana i arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous.
15: Fresca Info.

0: La 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus oferirà aquest vespre a les 8 el concert del trio Aires Extemporae a l'església de Sant Esteve d'Aravell, al terme de Montferrer i Castellbó, a l'Alt d'Urgell. Sota el títol Erbarme Dich, que és el títol d'una ària de la cantata 55 de Bach, els intèrprets fan un viatge espiritual que recorre emocions universals com la ira, la culpa, el penediment i el camí fins a trobar la pròpia pau. I ho fan amb un repertori d'autors dels segles XVII i XVIII. Aquest trio Aires Extemporae, format per tres músics joves, integra la violinista moldavo-catalana Xènia Gogu, el violoncel·lista sevillà Víctor García i la també violoncel·lista portuguesa Teresa Madeira. Aquest Festival de Música Antiga dels Pirineus acollirà concerts en diferents localitats pirinenques fins al 23 d'agost.
1: Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic influeix en els incendis forestals i de què es pot fer per reduir-ne la intensitat. Xerrarem amb Edgar Nebó, tècnic del Graf dels Bombers, i després us ensenyarem un projecte de la Fundació Pau Costa per augmentar la resiliència dels boscos davant dels incendis.
3: L'estiu del 2025 a Espanya s'han cremat més de 380.000 hectàrees. A tota Europa el balanç és d'un milió d'hectàrees calcinades, la xifra més alta dels últims 20 anys.
4: És la lluita contra els incendis que afecten fins a 6 comunitats autònomes. Hi ha un miler de desallotjats, un mort...
5: Sí, tant, sí, estava aquí. Fatal. Podia haver cremat tranquil·lament, perquè va sortir foc per tot arreu.
6: Estamos rodeados de llum per tots els sitios.
7: Es que esto no lo esperaba nadie. Encima, como había tanto monte...
8: El que tenim és uns ecosistemes forestals, uns boscos estressats. És a dir, que estan començant, en una part, a entrar fora de rang.
2: Entrar fora de rang implica situar-se en un terreny desconegut a causa d'unes temperatures que pugen a una velocitat inèdita i unes sequeres molt intenses per les quals no estan preparats, els debiliten i els fan més vulnerables als focs.
8: Llavors, aquest còctel el que fa és que cremin més fàcilment, perquè com que el contingut d'humitat és menor i, diguem-ne, hi ha més branques i fulles mortes i, per tant, crema més fàcilment, els incendis són més intensos. I els més intensos, més fàcilment, se'ns escapen de la capacitat d'extinció.
2: La recepta, almenys mentre no aconseguim frenar els efectes del canvi climàtic, passa per una gestió diferent dels boscos.
8: Hem de recuperar espais oberts. Això vol dir que hem de recuperar l'activitat agrícola i ramadera que havia hagut en aquest país, perquè farà que el paisatge sigui més segur.
2: Deixem el parc de bombers i ens traslladem a l'espai natural de l'Alta Garrotxa, on acompanyem l'Ona Lai, geògrafa de la Fundació Pau Costa, en una visita tècnica al bosc.
9: Ara mateix té una superfície forestal que ocupa gran part del territori, cap al 90% del territori, i en la majoria d'espais es tracta de boscos molt densos i parlem de superfície forestal contínua, densa i majoritàriament sense gestió.
2: Avui l'Ona ha d'anar a un dels punts estratègics de gestió que, seguint les instruccions dels bombers, s'han de crear en aquesta zona. Són espais oberts dins del bosc per facilitar les operacions d'extinció, però també per evitar que els focs es propaguin i s'acabin convertint en grans incendis.
9: És una mica més endavant i aleshores em volia mirar una mica, doncs això, límits de l'actuació...
2: L'Ona es mira el terreny i ja ens pot dir en què consisteix tirar la feina, que aquest cop inclourà unes 4 hectàrees.
9: Tallar arbustos, tallar arbres i eliminar o reduir el combustible. Doncs que hi havia, per tant, passem d'una densitat molt alta de combustible a un espai on tenim 10 arbres.
2: Però no sempre les màquines són la solució. El foc també es fa servir per crear aquests espais. És el que es coneix com a cremes prescrites que executen els bombers i aquí ja se n'han fet.
9: Un exemple de l'ús del foc tècnic i d'una crema prescrita és una crema que es va fer a la finca de Monars, al Coma Negra, i llavors en aquesta finca pública hi ha uns lots de pastura que es distribueixen per diferents pastors, i un dels pastors que hi pastura, i específicament el que ara mateix està mantinguent l'estructura que va generar aquest foc tècnic, és el Víctor Rojas, de l'explotació Arcàdia.
10: Jo em concentro en zones, prefereixo fer una franja de 25 o 30 metres ben gestionada, no et dic que quedi com l'asfalt, però molt pelat, no, és que aquí està sobrepasturat, sí, però si mantenc un tallafocs ample, puc salvar desenes de milers d'hectàrees a l'altre costat.
2: El que fan el Víctor i les seves ovelles és el que es coneix com a pastura dirigida. L'objectiu no només és alimentar els animals, també ha de canviar el paisatge i augmentar la seva resiliència davant dels focs. I això requereix tècnica.
10: Nosaltres posem unes cletes elèctriques, on tu estàbules al bestiar és quan realment arrana. Perquè si no, l'animal només fa que florejar. Si jo entro en un bufet lliure, menjaré, si m'agrada molt la carn, menjaré el bacon, em menjaré la cansalada, però si no, menjaré l'amanida. El bestiar igual. Per tant, quan les tanco, no tenen possibilitat. Antigament li estic dient que menjaràs les puntes més dolces de l'herba, però et menjaràs també la zona més fibrosa de la planta, mal arrenada fins a baix.
2: Sense el Víctor i el seu ramat, o la Laura i les seves vaques, els espais oberts es tornarien a tancar ràpidament i no veuríem el que l'Ona ens ensenya abans de marxar. Les diferències que hi ha al bosc on han actuat i el que no s'ha tocat.
11: Aquí, per exemple, és un lloc que es veu molt bé, allà on està pasturat. I comença allà on està, no està pasturat. És a dir, hi ha una densitat d'arbustos molt i molt i molt elevada. A més, com pots veure, per exemple, aquí tenim aquest pi que està mort, és a dir, que hi ha molta competència pel recurs de l'aigua, que ara mateix és escàs. En canvi, si veiem a l'altre costat, doncs veiem un bosc molt més obert, no hi ha estrat arbustiu, o n'hi ha, però molt reduït, i això és gràcies a que hi ha un ramat de vaques, doncs, que està pasturant aquí i, per tant, està mantinguent el sotabosc.
2: I això què suposa quan hi ha un incendi?
11: Que no hi ha combustible d'escala. Per tant, un foc de superfície li costa molt més pujar les capçades dels arbres. I la intensitat d'un incendi que es pugui produir aquí és molt menor de la que es pugui produir en aquest altre costat, on, com veiem, hi ha una densitat de combustible molt i molt i molt elevada.
1: Insostenibles.
0: 5 minuts i les 6.
1: Esports.
0: Bona tarda, Marc Andrés.
12: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en joc el primer set de la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. De moment, encara estem al primer set, com dèiem, i la igualtat és màxima. De fet, tots dos tenistes estan dominant els jocs del seu servei. Ara mateix, de fet, Sinner està guanyant per 5 jocs a 4, però està servint Zverev i guanya aquest joc per 40 a 0. Per tant, aquí, en aquest primer set, de moment, es preveu que el primer que pugui aconseguir trencar el servei de l'oponent serà qui es pugui endur aquesta primera mànega. És breu, recordem-ho, busca el seu segon gran slam consecutiu després d'aconseguir el primer de tota la seva carrera a Roland Garros, i Jannik Sinner, de la seva banda, busca el seu segon Wimbledon consecutiu.
1: 3CAT Info.
12: Fa pocs minuts, en ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de quatre escapats.
13: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans.
12: A la general, per cert, no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. I com sentíem ara a Thierry Van Der Poel comentar que arriben a la jornada de descans amb una victòria, és perquè demà dilluns tindrem la primera jornada de descans al Tour. L'acció a les bicicletes, damunt de les bicicletes, tornarà el dimarts. En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que els grans dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè, i Márquez queda ara a 18 punts del liderat. Són declaracions de Márquez a The Zone, recordant que aquest gran premi era l'últim abans de marxar de vacances.
14: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
12: No, li ha anat també la cursa al seu germà, Àlex Márquez, que just es rodava per darrere de Marc i ha caigut a la novena volta en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14è i la preocupació és per Maverick Viñales, que ha abandonat i i Viñales s'ha mostrat força desesperat amb el seu estat físic.
15: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejoro. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
16: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
15: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
12: Fora de la categoria reina, a Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Hortolà i a Moto3 la victòria ha estat per al càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Ara el Mundial, com deia, en marxa de vacances i tornarà el 8-9 d'agost amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. I un últim apunt de motor, perquè a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
17: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
12: La victòria de cursa, volíem dir, ha estat per Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani. Les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Serpa han acabat 5ª i 8ª respectivament. I tanquem aquest bloc parlant del Mundial perquè, recordem-ho, ja tenim definides les semifinals. D'una banda, ja sabíem que dimarts jugaran Espanya i França, mentre que aquesta matinada es van classificar per a les semifinals Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials en aquesta estadística. Endioy ha empatat el duel i al minut 112 de la pròrroga un golaç de Julián Álvarez a part l'escaire ha tornat a avançar els argentins. En temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. De la seva banda, victòria d'Anglaterra per 1-2 contra Noruega amb dos gols de Bellingham i un d'ells assistit pel blaugrana Anthony Gordon.
1: 3CAT Info.
2: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora crema amb intensitat un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'ha demanat el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i també Torrelles de Foix. És el tercer foc a Aiguamúrcia en una setmana i l'alcalde sospita que puguin ser provocats. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-lo com més aviat millor. Avui el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç encara provisional del foc és de 7.000 hectàrees cremades. Els Estats Units asseguren que l'estret d'Hormuz està obert i que els vaixells hi circulen amb normalitat, tot i que l'Iran ha tornat a anunciar que l'ha tancat. Tot això després d'una nova onada d'atacs en què els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians i el règim persa ha apuntat a gairebé tots els països del Golf. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. Allau de crítiques a l'expresident espanyol Mariano Rajoy per afirmar que la selecció de futbol de França té un gran nivell, això sí, sense francesos. El govern francès les considera inacceptables i demana a la seva federació que emprengui accions legals, mentre que l'actual president Pedro Sánchez les qualifica de xenòfobes. A Catalunya hi ha força consens polític sobre la solució del col·lapse de trànsit en vies com l'AP7 i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Els experts també ho veuen amb bons ulls perquè pot ajudar a finançar el manteniment de tota la xarxa viària. I en només 10 anys el nombre d'advocats del torn d'ofici s'ha reduït un 20%. Segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
1: Esports.
12: Esport en directe. En aquests moments tenim en marxa el primer set de la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. De moment, tots dos tenistes estan dominant els jocs on estan servint i ara mateix, de fet, estem a punt d'arribar al tie-break en aquest primer set. D'altra banda, fa pocs minuts ha finalitzat la novena etapa del Tour de França, una etapa que s'ha endut el neerlandès Mathieu van der Poel a l'esprint sobre els altres escapats, com per exemple Johannessen o Tom Pidcock. A la general continua el domini de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. El tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín.
2: I pel que fa al temps, tarda amb núvols prims i calor molt acusada. Demà pot pujar encara una mica més la temperatura amb alguns núvols baixos matinals a la costa i pols en suspensió que deixarà una atmosfera tèrbola.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I a aquesta hora és notícia que crema amb intensitat un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i s'ha demanat el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. És a dir, que la gent es quedi a casa i tanqui portes i finestres per la proximitat de l'incendi i, sobretot, també pel fum. Els bombers hi treballen amb la màxima contundència, amb una trentena de mitjans terrestres i també una desena d'helicòpters. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, fa només uns minuts a 3CAT Info.
18: És 100% massa forestal, són zones complicades per accés amb camions, és alta muntanya, i gràcies als aeris s'està atacant molt bé gràcies al tema aeri.
2: El foc està avançant empès per la marinada, ha llançat diversos focus secundaris i ja ha afectat una vuitantena d'hectàrees, segons els agents rurals.

0: incendis, en molts casos, a més, de manera simultània. Ara tornem a tenir al damunt una nova onada de calor que s'allargarà fins dimecres i en què es podrien fins i tot superar els rècords de calor recents. Els bombers informen que han reforçat el dispositiu a tot el país i han volgut recordar a la població que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
1: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència. Quan rebis l'ordre de confinament o evacuació, segueix-la. Recorda que darrere de tota aquesta decisió hi ha un grup d'anàlisis que està reavaluant la situació i l'únic objectiu nostre és la teva seguretat.
0: Avui a Catalunya hi ha una setantena de municipis en risc extrem d'incendi. I mentrestant, a Almeria, les previsions dels equips d'extinció s'han complert i avui els serveis d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema a Los Gallardos. Ho ha anunciat el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha actualitzat i ha xifrat en 7.000 les hectàrees cremades fins ara. Per tant, nova fase de combat contra aquest incendi que permet reajustar els dispositius i els efectius sobre el terreny. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantit que l'UME s'hi mantindrà fins que sigui necessari. Mentrestant, també s'ha aixecat ja l'ordre d'evacuació, de manera que les 1.000 persones que continuaven desallotjades han pogut anar tornant progressivament a casa seva. Ens ho explica tot plegat des del Centre de Control Avançat dels Bombers instal·lat a Torrer, l'enviada especial de 3CAT Info, Alba Barbosa.
2: Els bombers confien poder donar per controlat el foc en les properes hores, però ara ja el tenen contingut, estabilitzat i continuen pendents per això de la calor i sobretot del vent, perquè no faci revifar algun punt calent. Treballen en un perímetre de 40 quilòmetres i el foc ha cremat 7.000 hectàrees. És un incendi inèdit per la ràpida propagació. El president andalús, Juan Manuel Moreno, anunciava l'estabilització a mig matí.
3: El balanç inicial són de 7.000 hectàrees quemades, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días. Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
2: La Guàrdia Civil continua pentinant les zones cremades perquè hi ha 23 persones sense localitzar. I pel que fa a les 12 víctimes mortals, no les han pogut identificar encara. Per l'estat en què van quedar els cossos, el procés és més lent i els metges forenses hi continuen treballant. Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern espanyol.
4: Se siguen buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
2: Els veïns evacuats ja poden tornar tots de manera esglaonada a casa. Els primers, uns 600, ja ho van poder fer ahir a la nit. Eren els veïns dels nuclis propers a Los Gallardos i els clients del càmping. Hi havia unes 400 persones quan la Guàrdia Civil els va avisar que marxessin perquè el vent empenyia les flames cap a les instal·lacions que finalment no s'han vist afectades. Aquest matí, els primers que hi han arribat eren els treballadors. Rafael Ruiz, cap de cuina, explicava que en 5 minuts van haver de deixar-ho tot i Abdul, el jardiner, avui netejava la cendra.
5: Fue de golpe un caño de humo y lo que es Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
6: Y como está el fuego, está eso, la gente con el miedo pasa a alojarse la gente. Ayer se quedaron aquí echando el helicóptero agua, toda la montaña esa, y viniera para acá, para el campi. Mantenimiento, limpiando la ceniza, limpiando los jardines.
2: A Bedar, el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, els veïns hi podran tornar aquesta tarda. La Guàrdia Civil controlarà els accessos del municipi i la carretera principal es manté tallada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Ara passen 10 minuts de les 6 de la tarda, obrim crònica internacional. Donald Trump insisteix que l'estret d'Hormuz està obert, tot i que l'Iran l'ha tornat a donar per tancat després d'un nou intercanvi de bombardejos que ha afectat els països del Golf. La Marina nord-americana, de fet, ha emès un comunicat en què diu que els vaixells circulen amb normalitat. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que els iranians han iniciat les hostilitats quan estaven a punt d'arribar a un acord.
8: It's

0: Open, we bombed the
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
2: Hi ha un altre conflicte, el del Pròxim Orient. Israel ha matat 5 persones a Gaza, entre elles una nena, en 2 atacs diferents. El primer ha estat un bombardeig amb drons a Ciutat de Gaza, que ha fet 4 morts i 9 ferits, segons xifres facilitades pels hospitals. La Mitja Lluna Roja ha afirmat que l'objectiu era un taller. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats situat a prop de la coneguda com a Línia Groga, on els militars es van retirar després de l'alto al foc de l'octubre. Allà, a la nena, que segons algunes fonts tenia 8 anys. Des de la treva, israelians i palestins s'han acusat de violar mútuament l'alto al foc. En aquest temps han mort prop de 1.100 palestins i 6 israelians.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. A Torre Pacheco hi tenim la Pepa Ferrer.
4: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
5: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
4: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
6: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
4: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
7: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
4: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
8: Quan empiezan eleccions vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
4: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
2: Indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy sobre la seva selecció de futbol. El govern d'Emmanuel Macron l'acusa de racisme per haver dit que tenen una plantilla d'altíssim nivell, però sense francesos, així literalment. Per això demana a la Federació Francesa de Futbol que emprengui accions legals. Pedro Sánchez se suma a les crítiques contra l'expresident espanyol, a qui retreu haver avergonyit, diu Espanya. Ens ho explica des de Madrid l'Alba Gil. Alba, bon dia. Bona tarda.
9: Molt bona tarda. La polèmica després que Espanya es classifiqués per a les semifinals del Mundial i que Mariano Rajoy publiqués a El Debate una columna en què lloava el nivell de la selecció francesa, però apuntava que no estava formada per jugadors francesos. Unes paraules que han provocat profund malestar al país veí. Per al ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, són absolutament inacceptables i no reflecteixen la realitat de França, ho ha dit en una entrevista a la televisió BMF. A les xarxes, la titular d'Igualtat ha condemnat els repetius lapsus racistes, diu que són insuportables, mentre que la ministra d'Ultramar encara ha anat més enllà en assegurar que no són relliscades, sinó odi metòdic i normalitzat contra França. Per això ha instat la Federació Francesa de Futbol a emprendre accions legals. L'ambaixada a Espanya també ha sortit al pas i ha recordat que tots els jugadors de la selecció són francesos, fins i tot els únics 3 que no hi han nascut. El govern espanyol ha aprofitat aquesta polèmica per sucar-hi pa. En un missatge X, Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de la pell en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. De manera similar, José Manuel Álvarez ha titllat d'ofensiu i perillós aquest comentari de Rajoy perquè assegura encobreix racisme i xenofòbia i no representa Espanya. El ministre d'Afers Exteriors rebla dient que el sabotatge del PP no aturarà el tractat d'amistat amb França, que, recordem, els populars i Vox ja han portat al Constitucional.
2: Alba Gil, des de Madrid, gràcies. Bona tarda.
9: Bona tarda.
2: És un quart de set de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
10: Bona tarda, Laia. Començarem dient que a l'AP7 hi ha retencions a Ulldecona en sentit nord, cap a Tarragona. També de Castellet i la Gornal a Vilafranca del Penedès en sentit nord i a Sant Celoni i també a Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud. A les 7:32, retencions a Sant Andreu de Llavaneres i a Vilassar de Dalt en sentit sud i també a Viladecans en sentit nord. A l'N340 de Roda de Barà al Vendrell en sentit nord. A l'N240 a Montblanc en sentit nord per enllaçar amb la P2. A la C31 de Calafell a Vilanova i la Geltrú en sentit nord. També a la C16 de Bagà a la 9 de Berguedà en sentit sud, a la P2 a la Bisbal del Penedès en sentit Lleida. La varia d'un vehicle talla un carril. També a l'N260 a Portbou en tots dos sentits per un accident i no oblidem sobretot com estan despeses el C31 i C65 des de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. Hem d'afegir que està tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia en tots dos sentits per incendi forestal. I ja a la zona de Barcelona hi ha retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat per un accident. A la Ronda de Dalt, a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Finalment, també cal parlar de trens. Circulació de trens interrompuda a les línies R13 i R14 entre Vinaixa i la plana Picamoixons per una incidència a la infraestructura. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
2: Previsió meteorològica de l'Eloi Cordomí.
11: El temps d'aquesta tarda continuarà marcat per les altes temperatures. Avui s'ha arribat a valors de fins a 37 graus a la ciutat de Lleida, també al Bages, Artés, 36 graus. Ara bé, les temperatures proporcionalment han estat més altes a l'Alt Pirineu. Avui s'ha arribat als 37 graus a Organyà, 36 a la Seu d'Urgell o fins a 37 graus i mig a Viella, una de les més altes. De cara a les pròximes hores, preveiem que es mantingui aquest tel de núvols prims, que deixarà l'atmosfera una mica tèrbola. També hi ha força pols en suspensió. Segurament demà els núvols prims marxaran, se'n formaran alguns de baixos demà al matí a la Costa Brava i també a la Costa Daurada, això durant les primeres hores del dia, després aniran desapareixent, i a la resta farà més sol, però sí que hi haurà encara força pols en suspensió que deixarà també l'atmosfera d'un color terrós. Les temperatures demà es mantindran com les d'avui, a un palet més altes, i sembla que aquest episodi de calor es mantindrà pràcticament durant tota la setmana i arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous.
3: 3CAT Info.
12: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
13: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
14: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
15: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
16: El 90% de la población vive en la pobreza.
17: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
12: 30 minuts. Cuba, la fi de la utopia. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: 10 minuts i seran 6:45 de la tarda. A Catalunya hi ha un consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com la P7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com s'hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
18: Des que fa 5 anys es van suprimir els peatges quan van vèncer les concessions, el dèficit inversor de l'Estat en el manteniment i la millora de les autopistes a Catalunya s'ha convertit en una assignatura pendent de resoldre. En el cas de la P7, la gran artèria que travessa de nord a sud el país, han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli amb els grups parlamentaris per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar el manteniment de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
19: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria, etc., que podria garantir aquest manteniment de les vies.
18: Qui ha de pagar la vinyeta ha de ser una taxa fixa anual, cal pagar per ús. Aquí afloren els matisos. Des de Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge per a Catalunya.
20: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas. El que no pot ser és que la vinyeta sigui un greuge per Catalunya respecte a l'estat espanyol. No?
18: Els socis parlamentaris del govern i també la CUP rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de la P7 amb més carrils. També aposten per la vinyeta. Sentim Esther Capella d'Esquerra, Lluís Mijoler dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
21: El model que no és just és un peatge pels catalans i les catalanes, perquè això ha sigut la injustícia històrica que nosaltres hem patit. Per tant, la vinyeta és el que és just.
22: Val la pena que amb aquesta vinyeta s'introdueixin criteris ambientals, és evident també qui més contamina, per tant, qui fa un ús més contaminant d'una infraestructura com aquesta també que pagui més, i també un que tingui un caràcter social. No?
23: Les persones que venen de turistes, que passen per aquí a Catalunya o les empreses, doncs haurien de pagar, si més no, el seu manteniment.
18: Des del Partit Popular, la portaveu Lorena Roldán no es tanca a estudiar la implantació de la vinyeta. En canvi, des de Vox, el diputat Javier Ramírez rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
24: Solucions que siguin tècniques, que siguin viables, que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra, perquè això no funciona.
25: Nosaltres no estem d'acord pagar per les carreteres i menys per la P7, quan realment ja ho paguem amb els impostos de tots els catalans.
18: Els partits sobiranistes defensen que l'Estat traspassi a la Generalitat la titularitat de la P7. El govern i Esquerra refien les inversions a la societat mercantil que han acordat constituir. Hi ha unanimitat que cal acabar el corredor mediterrani per potenciar el transport ferroviari de mercaderies i treure camions de les autopistes. També que cal regular els avançaments dels vehicles de gran tonatge.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici, que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta, continua perdent advocats. En 10 anys el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que en només mig any ja han fet prop de 67.000 actuacions. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del Col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
26: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
2: La degana també ha recordat que aquest any des del col·legi s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici i de recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i també la remuneració obligatòria de totes les actuacions d'aquests professionals.
3: Esports.
2: Fins a 2:15 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
27: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en joc el segon set de la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. De moment, la igualtat és màxima i tots dos tenistes estan dominant el joc des del seu servei. De fet, el primer set se l'ha endut Zverev però ho ha fet al tie-break i aprofitant un mínim error, un petit punt que li ha donat l'avantatge en aquest tie-break per aconseguir el primer set, però tots dos estan molt forts en el servei. De fet, en aquest segon set que acaba de començar, Zverev ha començat servint i ja ha posat l'1-0 en el marcador de jocs. Recordem que Zverev, per cert, busca el seu segon Grand Slam consecutiu després d'aconseguir el primer de la seva carrera a Roland Garros el passat juny, i Sinner busca, de fet, el seu segon Wimbledon de manera consecutiva.
3: 3CAT Info.
27: En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
0: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
27: A la general no hi ha cap canvi, segueix el domini de l'esloveta d'Hipogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. I com escoltàvem, sentíem de fet a Van der Poel comentar-ho, demà dilluns hi haurà descans, serà la primera jornada de descans al Tour de França. L'acció tornarà el dimarts amb una nova etapa. En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè, i Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat, tercer a la general. Tot això just quan el campionat de MotoGP marxa de vacances. Sentim Márquez a The Zone.
1: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
27: No li ha anat tan bé aquesta cursa d'avui al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, pel que fa als catalans, Àlex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha hagut d'abandonar. Un Viñales força desesperat amb el seu estat físic.
4: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejoro. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses. ¿No? Ya me dijo, medio año mínimo.
5: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
4: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
27: Fora de la categoria reina, victòria d'Ivan Ortolà, valencià, a Moto2, i a Moto3 ha guanyat el càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Ara, com dèiem, el Mundial marxa de vacances i torna el 8-9 d'agost amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. I fem un últim apunt de motor, perquè la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
6: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
27: La victòria se l'han dut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani. Les també catalanes Sara Sánchez i Bon Xerpa han acabat cinquena i vuitena respectivament.
3: 3CAT Info.
27: Parlem ara del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. Recordem que ja havia quedat definida la primera, que jugaran Espanya i França el dimarts, i aquesta matinada ha quedat determinada la segona semifinal. La jugaran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació a tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. La desena assistència de Messi en Mundials, l'únic futbolista a la història en arribar als dobles dígits en aquest torneig. Ndioye ha empatat el duel i al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins i en temps afegit Lautaro ha fet el 3-1 definitiu. De la seva banda, Anglaterra ha guanyat 1-2 Noruega. Schelderup ha avançat als noruecs, just abans del descans Bellingham ha empatat amb assistència del blaugrana Anthony Gordon i a la pròrroga Bellingham de nou ha fet el gol definitiu. I un últim apunt de futbol, perquè l'Espanyol femení ha anunciat aquest matí una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que ve del Deportivo de la Coruña i signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028.
7: L'actualitat esportiva a fons.
27: I acabarem amb bàsquet perquè el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta d'Olivier Camoa, que signa fins al juny del 2028.

0: Ara són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info i a aquesta hora estem destacant que crema amb intensitat un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i s'ha demanat el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. En només 2 hores aquest foc ha cremat unes 80 hectàrees. És el tercer a Aiguamúrcia en una setmana i l'alcalde sospita que són provocats. A més, també continuem pendents de l'incendi que crema des de dijous a Almeria. Ja està estabilitzat i ara els bombers treballant per intentar controlar el foc. Avui el miler d'evacuats han pogut tornar progressivament a casa seva. El balanç, encara provisional, és de 7.000 hectàrees cremades. I del món, els Estats Units asseguren que l'estret d'Hormuz està obert i que els vaixells hi circulen amb normalitat, tot i que l'Iran ha tornat a anunciar que l'ha tancat. Tot això després d'una nova onada d'atacs en què els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians i el règim persa ha apuntat a gairebé tots els països del Golf. A més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda a 3Cat Info us oferirem l'espai d'informació política a l'hemicicle. Aquest cap de setmana Marta Corbalán conversa amb la líder dels comuns, Jessica Albiach, i també destacarem que França desplega aquesta setmana un ampli dispositiu policial amb més de 70.000 agents perquè des d'avui i fins dimarts hi ha previstos 3 esdeveniments destacats. El 10è aniversari de l'atemptat de Niça, la festa nacional del país i també els quarts de final del Mundial que enfrontarà, recordem, les seleccions francesa i l'espanyola. Quan faltin 5 minuts per les 7 als esports, amb quins titulars, Marc?
1: Doncs parlarem de Wimbledon, perquè ara mateix tenim en joc el segon set de la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. El primer set l'ha guanyat Zverev i s'ha decidit el tiebreak en un duel dominat completament pels serveis de tots dos tenistes. De fet, Zverev ara té avantatge de servei al segon set i està guanyant 2-1.
0: I pel que fa al temps, tarda amb núvols prims i calor més acusada, demà pot pujar encara una mica més la temperatura amb alguns núvols baixos matinals a la costa i pols en suspensió que deixarà una atmosfera tèrbola. Ara passen 3 minuts de 6:45.
2: 3Cat Info. 3Cat Info. L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha posat la directa i ha començat a tramitar per la via ràpida una proposició de llei per frenar la compra especulativa d'habitatge. L'objectiu de la iniciativa impulsada pels comuns és que només es pugui comprar un pis si és per viure-hi com a residència habitual o per llogar-lo sempre que respectin els topalls de preus establerts. Amb aquesta llei, pionera a l'Estat espanyol, es vol evitar que ningú no pugui fer negoci amb la compra d'immobles. Avui en parlarem de tot plegat amb la presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP han votat a favor que la proposició de llei es tramiti per la via ràpida, tot i que difícilment es podrà aprovar abans de l'agost. El motiu és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Els promotors, els propietaris i la patronal Foment del Treball també han carregat contra aquesta proposició de llei. Consideren que només contribuirà a desincentivar l'oferta d'habitatges i a greujar els problemes per accedir-hi. El president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, ja ha anunciat que faran tot el possible perquè aquesta nova regulació acabi al Tribunal Constitucional.
4: Batallarem perquè això vagi al Constitucional. Nosaltres, ni els de l'administració ni quins governen, no són ningú per dir-li a la gent com ha de viure.
3: La directora general de l'Associació de Propietaris Som Habitatge, Anna Puigdevall, creu que aquesta normativa genera inseguretat jurídica i perjudica el mercat immobiliari.
5: va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl. Aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot el que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu, de la lliure circulació de capital.
3: A l'altre extrem hi ha el sindicat de llogateres, a qui tampoc no acaba d'agradar aquesta llei, però per motius oposats. La consideren poc ambiciosa i creuen que pot quedar en paper mullat perquè deixa en mans dels ajuntaments la seva aplicació. Segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, això pot provocar que la prohibició de la compra especulativa s'apliqui en uns municipis i en d'altres no, depenent del color polític de cada ajuntament.
6: Si aquesta llei s'aprova tal com l'han pactat el PSC i els comuns, l'endemà de la seva aprovació no tindrà cap efecte. En canvi, el que hem de fer és que s'apliqui directament en aquells municipis que ja hem detectat que tenen problemes d'accés a l'habitatge.
3: La proposició de llei permetrà als ajuntaments limitar la compra especulativa en aquelles zones de mercat residencial tensionat on hi ha dificultats per accedir a un habitatge.
7: Té la paraula.
8: Jéssica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament ha començat a tramitar per la via ràpida la proposició de llei dels comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatge. La llei, però, no agrada ni a propietaris, ni a promotors, ni a Foment del Treball, perquè creuen que desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Què els hi respondria?
8: Que agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Sembla una broma pesada, sembla una broma de mal gust. Mira, el 60% de les compres d'habitatge que s'han fet en el nostre país s'han pagat al comptat. Estem parlant de 300.000, 400.000, 500.000 euros, que evidentment això qualsevol família normal, vaja, almenys amb les que jo me relacione, doncs no ho podem pagar de cop, no? I per tant això el que ens està demostrant és que qui està acaparant habitatge, i dic acaparar amb totes les lletres, perquè està havent una acumulació d'habitatge en molt poques mans, és gent rendista, és a dir, gent que directament no treballa, que té ja molts pisos que els posa de lloguer i que amb això segueix invertint en pisos, o estem parlant de fons d'inversió. I aquí s'està produint, bueno, una lluita entre David i Goliat, no? On els grans, no? I a més defensats, com dius, per la patronal de Foment, pels promotors, volen seguir amb aquestes regles del mercat que només els afavoreixen a ells, i nosaltres el que volem és posar peu en paret i dir molt clar és que una família, una casa, les cases són per viure, al final en una casa és on tu pots estar tranquil·la, és el teu refugi, és on tu pots crear el teu projecte vital, estar amb la teua família, descansar, tindre dret a la salut, és a dir, és el més essencial, no? I d'on depenen molts drets. I per tant, nosaltres el que pensem és que hem de caminar en la línia en la que ja han fet altres països europeus, que és blindar aquest accés a l'habitatge.
3: Per motius totalment diferents, la llei tampoc no acaba de satisfer ara mateix el sindicat de llogateres perquè la veu poc efectiva i creu que pot acabar en paper mullat si es deixa la seva aplicació en mans dels ajuntaments. Creuen que es podria deixar en mans de la Generalitat l'aplicació i la regulació de la compra especulativa?
8: Què passa? Nosaltres el que fem és modificar la llei d'urbanisme. La proposta que hem treballat és modificar la llei d'urbanisme perquè en aquelles zones que ja estan declarades tensionades, és a dir, on el preu encara és més alt, els ajuntaments tinguin la capacitat d'aplicar aquesta normativa. És cert que tu te pots trobar amb un ajuntament en mans, per exemple, de Junts per Catalunya o del Partit Popular, que ne tenim alguna a Catalunya també, que diguen, jo això no ho aplique. Però què passa? Quina és l'alternativa? Que siga la Generalitat la que directament diga, no, en aquest municipi que és zona tensionada, i de fet en tots els municipis de zona tensionada, s'ha d'aplicar aquesta limitació. Però aquí el que hem d'acabar de veure és no entrar a envair les competències municipals. Per tant, per nosaltres és molt important que aquesta llei puga tirar endavant, que estiga blindada jurídicament, perquè sabem que els poderosos no estan interessats en que puga aprovar-se, i per tant hem de fer-la amb totes les garanties. Clar que si el govern de la Generalitat ho aplica en tots els municipis seria més efectiva i més directa, però el que no volem trobar-nos és amb que ens ho acaben recorrent per invasió de competències i que la tomben.
3: Junts per Catalunya i el Partit Popular ja han anunciat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries perquè, segons diuen, atempta contra el dret a la propietat privada. És sòlida jurídicament aquesta proposta, aquesta llei que han impulsat els comuns?
8: La llei està blindada jurídicament i el que reconeix també és la funció social de l'habitatge, que a més està recollida en la Constitució i que és un dret bàsic universal, no? I passa que no es garanteix, però vaja, cap sorpresa que Junts per Catalunya i que el Partit Popular estiguen defensant els interessos dels fons voltor, estiguen defensant els interessos dels rendistes i dels grans propietaris. Ho estem veient també contínuament quan han votat en contra de la regulació dels lloguers turístics, dels lloguers de temporada, de regular els lloguers d'habitacions, és a dir, totes aquelles mesures que tant des del Parlament com des del Congrés hem anat impulsant per garantir-li a la gent que pugui tindre una casa digna, el Partit Popular i Junts sempre s'han posat d'esquenes.
3: La regulació de la compra especulativa és la columna vertebral del pacte de pressupostos que el seu partit va signar amb el govern. Un altre dels punts que van acordar és crear una direcció general de disciplina d'habitatge per inspeccionar i multar els incompliments de la llei de l'habitatge. Quan es crearà aquesta direcció general?
8: Doncs mira, la creació d'aquesta Direcció General de Disciplina en Habitatge la vam aprovar la setmana passada a la Llei de Mesures, que és la llei que acompanya els pressupostos. Ara necessitem que el Govern de la Generalitat faci un nou decret ja per la creació en concret i el nomenament de la persona que ocuparà aquesta Direcció General i, per tant, la Direcció General de Disciplina en Habitatge podria estar en funcionament ja durant el mes d'agost. És una cosa immediata i per nosaltres és molt important, perquè, com sabeu, hi vam pactar ja en els anteriors suplements de crèdit, no?, que és el que substituïa els pressupostos, perquè no teníem pressupostos. Vam crear un règim sancionador per multar a tots aquells propietaris que se salten la normativa de la llei d'habitatge, ja siga el topall de preus de lloguer, ja siga quan tu anuncies un pis que tinga tota la informació i saber quin era el preu anterior, però això no s'està complint. I de la mateixa manera, i sempre poso el mateix exemple, però és que jo crec que és molt gràfic, que quan tu te saltes la llei de trànsit, te saltes un límit de velocitat, a tu te multen o te trauen punts del carnet, si tu incompleixes la llei d'habitatge, també has de tindre una sanció. I aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora als veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
3: Diu que aquesta direcció general ja podria estar en funcionament a l'agost. Això vol dir que el decret el govern l'aprovarà aquest mes de juliol abans de marxar de vacances.
8: Això és el que hem pactat. Encara tenim 15 dies de juliol per davant i per nosaltres és una urgència.
3: Quin perfil de persona dirigirà aquest nou organisme?
8: És una persona que ha de ser de consens entre el govern de la Generalitat i els comuns. És una persona que ha de ser independent, però sobretot ha de ser una persona que tinga una trajectòria sòlida de lluita per l'accés i de defensa del dret a l'habitatge i sobretot també que tinga experiència i que no li tremolen les cames quan ha de sancionar a un fons voltor. I aquí vull ser molt insistent, però és que necessitem algú dins del govern, necessitem una persona que d'una vegada per totes des de dins del govern s'atreveixi a parar-li els peus als fons voltor.
3: Amb els pressupostos de la Generalitat ja aprovats, com afronten els comuns la segona part de la legislatura?
8: Nosaltres li hem dit molt clar al govern, nosaltres som oposició, una oposició constructiva, evidentment. Nosaltres cada vegada que s'hagi de negociar alguna cosa pel bé de la ciutadania i que pensem que va en el bon sentit, nosaltres hi serem negociant, però el que no pot esperar de cap de les maneres el govern és un xec en blanc. I cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, nosaltres estarem empenyent-lo i obligant-lo a rectificar.
3: Diu que el seu partit farà rectificar el govern quan s'equivoqui de prioritats. Justament aquesta setmana hem sentit el president Salvador Illa tornant a defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat en aquest context d'emergència climàtica. Pot fer trontollar l'ampliació del Prat la legislatura, el futur de la legislatura?
8: Jo sí que voldria ser clara, l'ampliació de l'aeroport del Prat és per nosaltres una línia vermella, és evidentíssima, però és que no estem parlant de que sigui una cosa immediata, estem parlant com a mínim de 4-5 anys endavant, i a més nosaltres pensem que aquesta és una batalla que hem de donar des d'Europa. Europa seria la primera que s'oposaria a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Canviem ja de registre, ens endinsem en el terreny més personal i demano ara si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquestes vacances?
8: Sí, me n'aniré 15 dies, vaig a Irlanda.
3: Practica algun esport?
8: Mira, ara mateix estic fent pilates.
3: Li plantejo dues propostes i en tria una. Què preferiria en aquest estiu, un festival de música o fer un retir de ioga?
8: Ara quedaré una mica a hierbes, però jo crec que preferiria un retir de ioga. Saps què passa? Que m'agrada molt la música, però els festivals comencen a atabalar-me bastant. Crec que preferiria una cosa més tranquil·la.
3: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup se n'aniria a dinar i podria fer una sobretaula distesa?
8: Amb la Marta Vilalta, per exemple, d'Esquerra.
3: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquest estiu?
8: Mira, porto tot l'any una mica obsessionada amb una escriptora que es diu Delphine de Vigan, que me la va introduir una amiga, i qualsevol d'ella, a mi n'hi ha uno que m'agrada especialment, que a més tracta tot el tema de les xarxes socials i els infants, que és Els nens són els reis.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
8: Que s'aprove ja la llei de compres especulatives i que puguem fer fora els fons voltor del nostre país, perquè és que estan expulsant directament els veïns i les veïnes de casa seva.
3: Jéssica Albiach, presidenta del grup dels Comuns al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
8: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Ara passen 2 minuts de 6:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I comencem sabent com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Bona tarda, Laia. Començarem dient que continua tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia en tots els sentits, per incendi forestal. Les retencions els trobem en primer lloc a Ulldecona, en sentit nord cap a Tarragona, per un camió avariat que talla un carril. També a l'AP7 de Castellet i la Gornal a Vilafranca del Penedès en sentit nord i d'Hostalric a Sant Celoni i també a la Roca i Montmeló en sentit sud. Tant a la C31 com a la C65, els nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. Retencions també a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i a Vilassar de Dalt en sentit sud i també a Viladecans en sentit nord. A l'N340 de Roda de Barà al Vendrell en sentit nord. A l'N240 a Montblanc en sentit nord cap a l'enllaç amb la P2. A la C31 de Calafell a Vilanova i la Geltrú en sentit nord. A la C16 de Bagà a la 9 de Berguedà en sentit sud. A la P2, a la Bisbal del Penedès, en sentit Lleida, per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. També a l'N240 a Portbou, en tots els sentits, per un accident. A la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, hi ha un carril tallat per un accident. A la Ronda de Dalt, de la Trinitat Vella, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, del Poblenou a la Barceloneta, també en sentit Llobregat, i afegirem que la circulació de trens està interrompuda a les línies R13 i R14 entre Vinaixa i la Plana Picamoixons per una incidència a la infraestructura. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
9: Bona tarda.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb l'Eloi Cordomí.
10: La tarda es presenta tranquil·la, amb cel enterbolit per núvols prims i també amb força pols en suspensió i unes temperatures que ja han pujat una mica respecte a les d'ahir, especialment a l'Alt Pirineu, és on hi ha hagut els valors proporcionalment més alts, que avui han arribat fins als 37 graus i mig a Viella. Sembla que de cara a demà tindrem un dia tranquil, en general amb força sol, si bé al matí es formant alguns núvols baixos a la Costa Brava, també al sud de Catalunya, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, després aniran marxant, i a l'interior farà més sol, tot i que encara quedarà molta pols en suspensió que mantindrà l'atmosfera tèrbola. Demà les temperatures seran semblants, poden pujar una miqueta al centre del dia i sembla que continuaran pujant perquè l'episodi d'onada de calor es mantindrà encara durant pràcticament tota la setmana que ve. Sembla que arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 10 minuts i seran les 7 de la tarda. França desplega 70.000 policies davant 3 dies carregats d'esdeveniments. Des de la commemoració, ja des d'avui, del 10è aniversari de l'atemptat islamista de Niça, que va causar, recordem, 86 persones mortes a la Festa Nacional del 14 de juliol. Això serà dimarts, enmig d'una onada de calor, i també la celebració a la nit de la semifinal França-Espanya del Campionat Mundial de Futbol. El recordatori de la matança de Niça ha començat aquest diumenge amb una concentració de més de 2.000 persones al passeig on un camió de 19 tones va atropellar la multitud que presenciava els focs artificials. El record de la tragèdia segueix ben viu.
11: Jo era aquí fa 10 anys amb la meva filla i, per sort, no vam perdre ningú, però ens ha afectat de per vida.
12: Crec que aquest és un gest simbòlic en homenatge a totes les víctimes que malauradament van morir o van resultar ferides en aquest terrible esdeveniment.
0: El president francès Emmanuel Macron tancarà dimecres a Niça aquest homenatge a les víctimes i justament avui, en el 120è aniversari de la històrica declaració d'innocència del capità Alfred Dreyfus, condemnat en un acte d'antisemitisme, Macron ha fet una crida a la justícia.
13: C'est cela. Aquesta és la grandesa de França, anar més enllà del mite de la infal·libilitat de l'Estat i creure en la capacitat de reparació de la República. I aquesta exigència de saber la veritat és atemporal.
0: I dimarts a la nit la policia reforçarà la seguretat a les principals ciutats franceses després que la celebració dels quarts de final va acabar, recordem, amb prop d'un centenar de detinguts i també la mort d'una adolescent. I Sud-àfrica ha repatriat i deportat més de 53.000 estrangers en una campanya que coincideix amb una onada de xenofòbia que ha provocat tensions amb altres països del continent. El govern sud-africà ha donat les xifres avui en una roda de premsa als ciutadans a qui s'ha obert un procediment de sortida, són sobretot de Malawi, Zimbabwe i Moçambic. Molts han decidit marxar voluntàriament, víctimes d'atacs xenòfobs, i això ha provocat crítiques dels governs respectius que han acusat Sud-àfrica de no protegir la seva població. El ministre sud-africà de la policia, Firoz Khachalia, ha demanat un debat conjunt amb tots els països afectats.
12: Hi ha molta desinformació i retòrica incendiària dirigida a aquest govern. Hem de tenir una conversa respectuosa amb els nostres socis, amb els nostres països germans del continent africà, sobre els termes de la migració cap al territori sobirà de Sud-àfrica.
0: El govern sud-africà ha condemnat les accions de determinats grups que estan fent controls il·legals a estrangers a Sud-àfrica, entrant en habitatges i negocis per buscar presumptes migrants sense papers. Les tensions xenòfobes són un problema habitual a Sud-àfrica i sovint han provocat onades de protestes violentes. La crisi actual ha causat ja més de 10 persones mortes. I temps encara abans dels esports, per passar per Londres, la justícia britànica ha desestimat aquesta setmana la demanda presentada pel príncep Enric d'Anglaterra i altres personalitats que acusaven el diari Daily Mail d'espionatge i recopilació il·legal de dades per publicar informació de la seva vida privada. Corresponsal Quim Olivares.
14: Aquest cap de setmana el príncep Enric se'n torna a Califòrnia després de perdre la batalla judicial contra el grup editor del Daily Mail. El Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales va decidir contra el príncep Enric i 7 denunciants més, entre ells el cantant Elton John o l'actriu Liz Hurley. El jutge va considerar que una cosa és sospitar i una altra quedar provat l'ús de mètodes il·legals en una cinquantena d'articles publicats entre el 1993 i el 2011 pel diari sensacionalista. Matt Gill és advocat expert en mitjans de comunicació.
15: El jutge va decidir que no hi havia prou proves de delictes al Daily Mail. No n'hi havia prou per demostrar que hi havia hagut pirateria telefònica o recopilació il·legal d'informació.
14: Pel fill petit de Carles III i de Diana de Gales, el tribunal ha blanquejat els mètodes del diari. En canvi, segons el seu editor, és una victòria pel seu diari i la llibertat d'expressió.
15: Crec que això no és de cap manera el final de la guerra d'en Harry contra els mitjans de comunicació. Sent que li han causat un perjudici important durant diversos anys, des de la seva infància fins ara, en la relació amb la seva dona, Meghan. I, per tant, no espero que les coses es calmen.
14: Ara els demandants hauran de fer front parcialment a la factura milionària de les costes judicials del procés.
7: Esports.
0: Fins a les 7 de la tarda amb el Marc Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en joc el segon set de la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. Zverev s'ha endut el primer set al tie-break, mentre el segon set ara mateix està empatat a 4 jocs. I és que, de fet, estem vivint un partit on la igualtat està, és completa i tots dos tenistes estan dominant per complet els jocs en els quals tenen el servei. De fet, cap dels dos encara s'ha pogut trencar el servei i només un petit mini-break el primer set ha fet que Zverev se l'hagi endut. Zverev, un Zverev que, recordem, busca el seu segon gran slam de manera consecutiva després de guanyar el primer de tota la seva carrera al juny a Roland Garros, mentre Sinner busca el seu segon Wimbledon de manera consecutiva.
7: 3CAT Info.
1: D'altra banda, en ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats. El sentim.
16: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
1: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'esloveta d'Ipo Gatxar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Per cert, que el Tour de França demà tindrà jornada de descans i tornarà a l'acció amb la desena etapa dimarts. Parlem ara de motor perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels germans Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández són els pilots que han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè i Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat, tercer a la general. Tot això mentre MotoGP ara marxa de vacances. Declaracions de Márquez a The Zone.
17: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente, pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
1: No li ha anat gaire bé al seu germà aquesta cursa, ja que Àlex Márquez ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat, un Viñales força desesperat amb el seu estat físic.
18: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejore. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no. El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
19: O sea, que encaja con lo que te he dicho.
18: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
1: Fora de la categoria reina, a Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Ortolà i a Moto3 la victòria ha estat pel càntabre resident a Catalunya, Brian Uriarte. Ara al Mundial hem dit que marxa de vacances i torna el 8-9 d'agost amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. I també motor, la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park. La catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha pogut proclamar campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
20: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
1: La victòria, per cert, d'avui se l'ha endut Beatriz Neila. Les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Serp han acabat cinquena i vuitena, respectivament.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem del Mundial de Futbol perquè tenim definides les dues semifinals. Espanya-França dimarts i Anglaterra-Argentina dimecres. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta passada matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ndioye ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
4: Bueno, había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie y entonces decidí pegarle, l'enganxé hermoso, así como las...
1: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. De la seva banda, Anglaterra ha guanyat 1-2 a Noruega. Schelderup ha avançat als noruecs amb un gran gol i just abans del descans, Bellingham ha empatat amb assistència del blaugrana Anthony Gordon. A la pròrroga, Bellingham, de nou, ha fet el gol definitiu. I l'espanyol femení, per cert, ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que ve del Deportivo de la Coruña i que signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028. També signa, per cert, fins l'estiu del 2028, Olivier Camoa, el primer fitxatge oficial del Barça de bàsquet de cara a la propera temporada. És un aler pivot finlandès de 26 anys.
21: Trescat Info.

0: L'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp avança amb força i ja ha arrasat una vuitantena d'hectàrees. 2.500 persones de les poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix estan confinades a casa seva. Els bombers hi treballen amb la màxima contundència amb una setantena de dotacions i 200 efectius. És el tercer foc a la zona en una setmana. Un cop estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, l'objectiu dels bombers és controlar-ho com a més aviat millor. Avui, el miler d'evacuats podran anar tornant progressivament a casa seva. El balanç encara provisional del foc és de 7.000 hectàrees cremades. Els Estats Units asseguren que l'estret d'Hormuz està obert i que els vaixells hi circulen amb normalitat, tot i que l'Iran ha tornat a anunciar que l'ha tancat. Tot després d'una nova onada d'atacs en què els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians i el règim persa ha apuntat a gairebé tots els països del Golf. Allau de crítiques a l'expresident espanyol Mariano Rajoy per afirmar que la selecció de futbol de França té un gran nivell. Això sí, sense francesos. El govern francès considera aquestes declaracions inacceptables i demana a la seva federació que emprengui accions legals i l'actual president Pedro Sánchez les qualifica de xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes socials. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. Consens polític força ampli per solucionar el col·lapse de trànsit a l'AP7 mitjançant el pagament per ús de la via, que es coneix com a vinyeta. Els experts també ho consideren una bona opció per ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària i per promocionar el transport públic. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. I Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera Conference de les comarques de Lleida pateixen estrès hídric i deshidratació per les altes temperatures i assenyala que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en joc el segon set de la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, de moment. Zverev ha guanyat el primer set al tiebreak i el segon l'està guanyant 5 jocs a 4, però serveix Sinner. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre quatre escapats. A la general, es manté l'avantatge de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. El tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. Àlex Márquez ha caigut quan anava segon.
0: I el temps, amb una tarda amb núvols prims i calor més acusada, demà pot pujar una mica més la temperatura, amb alguns núvols baixos matinals a la costa i pols en suspensió, que deixarà una atmosfera tèrbola.
1: 3CAT Info.
0: Gairebé 7 de la tarda i 5 minuts us acompanya Xavier Palau. Crema amb intensitat un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i s'ha demanat el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Que la gent, unes 2.500 persones, es quedin a casa i tanquin portes i finestres. Preocupa la proximitat de l'incendi a diverses urbanitzacions. Els bombers hi treballen amb la màxima contundència, amb una setantena de dotacions i 200 efectius. El foc avança amb força, empès per la marinada, i té focus secundaris. Fins ara ha arrasat una vuitantena d'hectàrees. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions d'aquesta emissora.
3: És 100% massa forestal, són zones complicades per accés amb camions, és alta muntanya, i gràcies als aeris s'està atacant molt bé gràcies al tema aeri.
0: L'incendi ha obligat a tallar la carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia. Es dona la circumstància que ahir ja n'hi va haver un altre, de foc, a Aiguamúrcia, i la setmana passada un altre també. L'alcalde sospita que puguin ser provocats.
3: Jo crec que és massa aviat, s'està estudiant, perquè portem diversos focs. Ahir també es va encendre un petit foc, no?, molt a prop d'aquest del d'avui i el de la setmana passada, i res, s'ha d'estudiar tots els casos perquè un focs com aquests repetitius no és habitual.
0: Queda clar, doncs, que no hi ha treva pels bombers, que avui tanquen una setmana en què han hagut de respondre a un centenar d'incendis, en molts casos, a més, de manera simultània.
1: 3CAT Info.
0: A Los Gallardos, Almeria, un cop estabilitzat l'incendi, els bombers treballen ara per controlar-lo. Fins ara ja són 100.000 les hectàrees calcinades.

0: peinando toda la zona para quedarnos con la tranquil·litat de que si hi ha desaparecidos, pues se les van a localizar.
1: Aquesta situació permet rebaixar els dispositius, segons Juan Manuel Moreno Bonilla, president d'Andalusia.
2: Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada que pasaríamos a una situación operativa 1.
1: També es van desallotjar 400 clients del càmping de Los Gallardos. El cap de cuina, Rafael Ruiz, resumí així com van haver d'abandonar les instal·lacions.
3: Fue de golpe un caño de humo y lo que Guardia Civil, Protección Civil, municipales, echándonos en 5 minutos sin dar tregua. De hecho, había que tirar mucho género porque no dio tiempo a recoger nada. No, llamas no, porque se ha quedado unos 500 metros, pero sí que todo el humo venía al viento para acá y temían de que llegara el fuego aquí al camping.
1: El president andalús ha advertit a la població que som a l'inici d'un estiu especialment complicat pel que fa als incendis, també a Espanya, i ha recordat que hi ha una investigació oberta per determinar l'origen i les causes de l'incendi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han llançat aquesta tarda un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Aixos, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kesh, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho ha desmentit.
5: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: Aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. Israel ha matat 5 persones a Gaza, entre elles una nena, en 2 atacs diferents. El primer ha estat un bombardeig amb drons a la ciutat de Gaza, que ha fet 4 morts i 9 ferits, segons xifres facilitades pels hospitals. La mitja Lluna Roja ha afirmat que l'objectiu era un taller. D'altra banda, l'exèrcit hebreu ha disparat contra un campament de refugiats situat prop de la coneguda com a Línia Groga, on els militars es van retirar després de l'alto el foc de l'octubre. Allà ha mort la nena, que segons algunes fonts tenia 8 anys. Des de la treva, israelians i palestins s'han acusat de violar mútuament l'alto el foc. En aquest temps han mort prop de 1.100 palestins i 6 israelians. Indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy, l'expresident espanyol, sobre la selecció de futbol francesa. El govern d'Emmanuel Macron l'acusa de racisme per haver dit que tenen una plantilla d'altíssim nivell, però sense francesos, i demana a la Federació Francesa de Futbol que emprengui accions legals. Pedro Sánchez se suma a les crítiques contra l'expresident espanyol, a qui retreu Madrid Alba Gil haver estat avergonyit o avergonyir Espanya.
6: La polèmica s'ha pres que Espanya es classifiqués per a les semifinals del Mundial i que Mariano Rajoy publiqués a El Debate una columna en què lloava el nivell de la selecció francesa, però apuntava que no estava formada per jugadors francesos. Unes paraules que han provocat profund malestar al país veí. Per al ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, són absolutament inacceptables i no reflecteixen la realitat de França, ho ha dit en una entrevista a la televisió BMF. A les xarxes, la titular d'Igualtat ha condemnat els repetius lapsus racistes, diu que són insuportables, mentre que la ministra d'Ultramar encara ha anat més enllà en assegurar que no són relliscades, sinó odi metòdic i normalitzat contra França. Per això ha instat la Federació Francesa de Futbol a emprendre accions legals. L'ambaixada a Espanya també ha sortit al pas i ha recordat que tots els jugadors de la selecció són francesos, fins i tot els únics 3 que no hi han nascut. El govern espanyol ha aprofitat aquesta polèmica per sucar-hi pa. En un missatge X, Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de la pell en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. De manera similar, José Manuel Álvarez ha titllat d'ofensiu i perillós aquest comentari de Rajoy perquè assegura encobreix racisme i xenofòbia i no representa Espanya. El ministre d'Afers Exteriors rebla dient que el sabotatge del PP no aturarà el tractat d'amistat amb França, que recordem, els populars i Vox ja han portat al Constitucional.
1: Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra

0: persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges de les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que, amb molt d'esforç, mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pirlo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales, que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan eleccions vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: Consens polític amb matisos, però força ampli, sobre la solució al col·lapse de trànsit en vies com l'AP7, i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta, que ja està implantat, que ja està en funcionament en alguns països europeus. Des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7, ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues, i la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Sabadell a defensar un ampli acord polític, i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
6: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
7: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
0: Des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Pel que fa als experts, veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio de Sergi Saurí, és director del Centre d'Innovació en Transport.
9: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Per Saurí, s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús. Parlant de mobilitat, hem arribat a un quart de vuit del vespre. Ara actualitzarem aquesta mobilitat amb l'equip viari. A aquesta hora saludem a la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
10: Bona tarda, Xavier. Comencem parlant de l'AP7. Hi ha retencions al Vendrell i també de Banyeres del Penedès a Vilafranca, en sentit nord, i de Mollet a la Roca del Vallès i de Sant Celoni a Hostalric, tot això en sentit sud. També a la C31, als nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera, també per agafar la C65. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres i a Vilassar de Dalt, en sentit sud, i a Viladecans, en sentit nord. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A l'N340, de Roda de Barà al Vendrell, en sentit nord. A l'N240, Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb la P2. A la C31, de Calafell, a Vilanova i la Geltrú, en sentit nord. I també a Badalona, cap a Barcelona. A la C16, de Bagà, a la 9 de Berguedà, en sentit sud. A la P2, a la Bisbal del Penedès, en sentit Lleida, per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. I també a l'N240, a Portbou, en tots dos sentits, per un accident. Finalment, també ja més a l'àrea de Barcelona, a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat Vella, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, de la mina a la Barceloneta en sentit Llobregat. A tot això hem d'afegir que continua tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia per incendi forestal i que la circulació de trens està interrompuda a les línies R13 i R14 entre Vinaixa i la plana de Picamoixons per una incidència a la infraestructura. Es tracta d'un robatori de cable. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins després. Bona tarda.
10: Fins ara.
11: El temps.
0: A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
12: La temperatura avui ha tornat a pujar, sobretot a la costa i especialment també al Pirineu. La més alta s'ha produït a Viella, amb 37 graus i mig, però també s'ha arribat als 37 graus a Organyà. A Sort, 35 de màxima, Guardiola-Berguedà, Camp de Mànol, 35 graus, a més dels 37 graus que hi ha hagut també a Lleida o a la ciutat de Tàrrega. Bé, els núvols prims es mantindran encara aquest vespre, de cara a demà desapareixeran, però sí que es mantindrà la calitja, la pols en suspensió, que demà serà abundant i deixarà l'atmosfera tèrbola durant tot el dia. Demà, dilluns, es podrien formar també alguns núvols baixos al matí a la Costa Brava i a la Costa Daurada, això durant les primeres hores. Després marxaran. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, però que no deixaran precipitacions. I les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més altes. I en pròxims dies es consolida l'episodi de calor que arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Tot i això coincidirà amb l'arribada de més núvols que podrien atenuar lleugerament l'acció del sol i, per tant, farien que les temperatures no es disparessin tant com en dies anteriors.
11: Fresca Info.
13: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
14: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
14: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
11: Fresca Info.
0: 7 de la tarda i 18 minuts. França desplega 70.000 policies davant 3 dies carregats d'esdeveniments. Des de la commemoració, ja des d'avui, del desè aniversari de l'atemptat islamista de Niça, que va causar 86 morts, a la festa nacional del 14 de juliol, dimarts, enmig d'una onada de calor, i la celebració a la nit de la semifinal França-Espanya del Campionat Mundial de Futbol. El recordatori de la matança de Niça ha començat aquest diumenge amb una concentració de més de 2.000 persones al passeig on un camió de 19 tones va atropellar la multitud que presenciava els focs artificials. El record de la tragèdia segueix ben viu.
16: Jo era aquí fa 10 anys amb la meva filla i, per sort, no ho vam perdre a ningú, però ens ha afectat de per vida.
17: Crec que aquest és un gest simbòlic en homenatge a totes les víctimes que malauradament van morir o van resultar ferides en aquest terrible esdeveniment.
0: El president francès Emmanuel Macron tancarà dimecres a Niça l'homenatge a les víctimes, justament avui, en el 120è aniversari de la històrica declaració d'innocència del capità Alfred Dreyfus, condemnat en un acte d'antisemitisme. Macron ha fet una crida a la justícia.
18: Aquesta és la grandesa de França, anar més enllà del mite de la infal·libilitat de l'Estat i creure en la capacitat de reparació de la República. I aquesta exigència de saber la veritat és atemporal.
0: I dimarts a la nit la policia reforçarà la seguretat de les principals ciutats franceses després que la celebració dels quarts de final va acabar amb el partit contra el Marroc amb prop d'un centenar de detinguts i la mort d'una adolescent. Volodymyr Zelensky, el president d'Ucraïna, anuncia per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svidrenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una plena remodelació del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat, ha dit, de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, encara no feta pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària i, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, cabdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. El tifó Babi, afeblit i convertit en tempesta tropical, avança cap a l'est de la Xina amb vents de més de 100 km per hora i pluges torrencials. El seu pas per Taiwan ha deixat 134 ferits i ha obligat a la cancel·lació de centenars de vols d'aeroports asiàtics. prop de 2 milions de persones van haver de ser evacuades a la província xinesa de Xinjiang, un dels principals centres econòmics de la Xina, on hi ha hagut una quarantena de morts atribuïdes al pas del tifó. Aquest tifó Babi és el 9è que hi ha hagut aquest any a la Xina i un dels més virulents de les últimes dècades, amb un diàmetre de 1.200 quilòmetres.
14: 3CAT Info.
0: Sud-àfrica ha repatriat i deportat més de 53.000 estrangers en una campanya que coincideix amb una onada de xenofòbia que ha provocat tensions amb altres països del continent. El govern sud-africà ha donat les xifres avui en una roda de premsa. Els ciutadans a qui s'ha obert un procediment de sortida són sobretot de Malawi, Zimbabwe i Moçambic. Molts han decidit marxar voluntàriament, víctimes d'atacs xenòfobs, i això ha provocat crítiques dels governs respectius que han acusat Sud-àfrica de no protegir prou la seva població. El ministre sud-africà de la policia, Firoz Khatchalia, ha demanat un debat conjunt amb tots els països afectats.
19: Hi ha molta desinformació i retòrica incendiària dirigida a aquest govern. Hem de tenir una conversa respectuosa amb els nostres socis, amb els nostres països germans del continent africà, sobre els termes de la migració cap al territori sobirà de Sud-àfrica.
0: El govern sud-africà ha condemnat les accions de determinats grups que estan fent controls il·legals a estrangers a Sud-àfrica, entrant en habitatges i negocis per buscar presumptes migrants sense papers. Les tensions xenòfobes són un problema habitual a Sud-àfrica i sovint provoquen onades de protestes violentes. La crisi actual ha causat més de 10 morts.

0: Sintonitzeu 3 Cat Info i ara falten 6 minuts i mig per arribar a 8:15.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina, amb esport en directe, sobretot, Alfons, bona tarda.
2: Bona tarda. Va
0: seguint aquesta final masculina a Wimbledon.
2: Efectivament, molt igualada, l'estan jugant l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner, i de moment s'està decidint pels tie-breaks. L'alemany s'ha emportat el primer set, però Jannik Sinner acaba de respondre i ha empatat el partit. Recordem que Zverev busca el seu segon Gran Slam consecutiu després d'imposar-se a Roland Garros tot just fa unes setmanes, i Sinner busca el seu segon Wimbledon. I Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
3: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
2: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons del danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi, mentre el líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè i Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. Declaracions de Marc Márquez per DAZN.
4: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
2: No li ha anat també el seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Un Viñales que està desesperat.
5: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejoro. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Pues ya me dijo, medio año mínimo.
6: O sea, que encaja con lo que te ha dicho.
5: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
2: Ara el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost, quan torna pel Gran Premi de la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme, Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
7: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
2: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani. Les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Carpa han acabat cinquena i vuitena, respectivament.
1: 3CAT Info.
2: Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. Començant pel final, l'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Ndoye ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
8: Bueno, había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie y entonces decidí pegarle, le enganché hermoso así como las.
2: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. Per la seva banda, Anglaterra va guanyar per 1-2 a Noruega. Schelderup va avançar els noruecs amb un gran gol i just abans del descans, Bellingham va empatar amb assistència del blaurana Anthony Gordon. I a la pròrroga, Bellingham de nou va fer el gol definitiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les habituals proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. A l'igual que el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara al seu retorn a la segona divisió. I l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García.
9: Bueno, la verdad que espero una temporada bonita. Estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
2: Central de 29 anys, Raquel García ve del Deportivo de la Coruña i signa com a blanquiblava fins l'estiu del 2028.
1: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Olivier Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys que prové del Varese italià i que signa fins al juny del 2028. També en bàsquet, el Girona ha anunciat que James Karnik no formarà part del primer equip la propera temporada. El canadenc nacionalitzat txec va arribar a l'abril al Girona i va jugar 6 partits.

0: Benvinguts, bona tarda. Sintonitzeu 3CAT Info. Hem arribat amb els esports a 7:45.
1: 3CAT Info.
0: I aquesta hora us expliquem que l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp avança amb força i ja ha arrasat una vuitantena d'hectàrees. S'ha demanat el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers hi treballen a la zona amb la màxima contundència, amb una setantena de dotacions i 200 efectius. És el tercer foc a la zona en una setmana. Mentrestant, els Estats Units asseguren que l'estret d'Hormuz està obert i que els vaixells hi circulen amb normalitat, tot i que l'Iran ha tornat a anunciar que l'ha tancat. Tot després d'una nova onada d'atacs en què els nord-americans s'han bombardejat 140 objectius iranians i el règim persa ha apuntat a gairebé tots els països del Golf, menys l'Aràbia Saudita. I a França, llau de crítiques a l'expresident espanyol Mariano Rajoy per afirmar que la selecció de futbol de França té un gran nivell, això sí, sense francesos. El govern considera aquestes declaracions inacceptables i demana a la seva federació que emprengui accions legals. D'altra banda, l'actual president espanyol Pedro Sánchez les qualifica de xenòfobes. En aquest segon tram d'informatiu, abans d'arribar a les 8, us explicarem que el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pas de l'aigua acumulada, que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. I la pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seül. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori per 1.500 persones. Pendents també dels esports a aquesta hora, de la final masculina de Wimbledon, que juguen Zverev i Sinner. Al fons, com van les coses?
2: Doncs molt igualades. Primer set per Zverev al tiebreak, i li ha tornat Sinner posteriorment. Segon set també el tiebreak per l'Itàlia. Estem tot just a l'inici del tercer set, a veure qui s'emporta aquesta final. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint. Entre quatre escapats, a les generals, manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. El tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín. Àlex Márquez ha caigut quan anava segon.
0: I un últim titular pel temps. Demà dilluns s'espera un dia amb una temperatura semblant a la d'avui o una mica més alta. En general farà sol, però hi haurà molta calitja i també alguns núvols baixos matinals a la Costa Daurada i a la Costa Brava. Ara passen gairebé 4 minuts de 7:45. Continua cremant amb intensitat un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alcamp. S'ha demanat el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Que la gent, unes 2.500 persones, es quedin a casa i tanquin portes i finestres. Preocupa la proximitat de l'incendi a diverses urbanitzacions. Els bombers hi treballen amb la màxima contundència, amb una setantena de dotacions i 200 efectius. El foc avança amb força, empès per la marinada, i té focus secundaris. Fins ara ha arrasat un centenar d'hectàrees. Sentim l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, en declaracions a aquesta casa.
3: És 100% massa forestal. Són zones complicades per accés amb camions, és alta muntanya, i gràcies als aeris s'està atacant molt bé gràcies al tema aeri.
0: L'incendi obliga a tallar la carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia. Es dona també la circumstància que ahir ja n'hi va haver un altre, de foc a Aiguamúrcia, i la setmana passada un altre també. L'alcalde sospita que puguin ser provocats.
3: Jo crec que és massa aviat, s'està estudiant, perquè portem diversos focs. Ahir també es va encendre un petit foc, no?, molt a prop d'aquest del d'avui i el de la setmana passada, i res, s'ha d'estudiar tots els casos, perquè un focs com aquests repetitius no és habitual.
0: Queda clar, doncs, que no hi ha treva pels bombers, que avui tanquen una setmana en què han hagut de respondre a un centenar d'incendis, en molts casos, a més, de manera simultània. I és que els tràmits administratius, els llargs terminis i les taxes elevades són un dels entrebancs que han d'afrontar els veïns de les zones boscoses a l'hora de fer les franges perimetrals contra els incendis. Des del Consorci del Parc de Collserola es demana que es faciliti aquesta tramitació i que s'adapti a la urgència climàtica per evitar conseqüències greus. Permisos municipals i d'altres tràmits burocràtics i milers d'euros per la tala d'un arbre o replantar altres espècies pel mateix import valorat són algunes de les raons que expliquen la imatge de cases gairebé engolides per vegetació arreu de Catalunya. L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, posa el seu exemple.
1: Van venir els de l'Ajuntament i em van dir que havia de compensar. Però jo tinc tants arbres a casa que és impossible. No hi ha espai per plantar. Per sort, al treball del sector vaig poder negociar i no vaig haver de compensar.
0: Davant les dificultats i del cost de mantenir netes les parcel·les, el gerent del Consorci del Parc de Collserola, Raimon Roda, és partidari de simplificar aquestes gestions.
4: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Les principals autoritats polítiques del país, com el president Salvador Illa, han verbalitzat recentment que cal tallar arbres, però els veïns i les comunitats afectades asseguren sentir-se amb les mans lligades i reconeixen que en tallen de manera il·legal, sobretot en casos de risc. Per exemple, grans arbres molt inclinats per evitar que caiguin i puguin fer mal. I és que les onades de calor afecten molt especialment les persones amb Alzheimer o amb algun tipus de demència. Les altes temperatures els agreugen símptomes com la desorientació o la confusió. La infermera de l'entitat Ace Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, ha explicat a aquesta casa quins són els senyals d'alarma.
5: Mals de caps, mareixos, la confusió, vull dir, ja de per si una persona amb Alzheimer ja té la confusió, no? Però més exagerada, una mica més exagerada, ja t'està dient pues això, que alguna cosa no funciona. Vòmits, nàusees...
0: Els experts també recomanen revisar la medicació per a aquests pacients durant els dies d'onada de calor, perquè en alguns casos hi ha tractaments que poden incrementar la deshidratació del pacient, com els diurètics.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8:45 de la tarda, els Estats Units han llançat aquesta tarda un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Trump ho ha desmentit.
7: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. Les famílies responsabilitzen el govern de les vagues que hi pugui haver el curs vinent a escoles i instituts públics. Consideren que els canvis al sector educatiu són imprescindibles i que el departament ha de fer el possible perquè les mobilitzacions no s'allarguin. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
8: Sí que nosaltres creiem que aquests canvis han de poder arribar i el fet de que el curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat del govern de poder arribar a acords sobre aspectes que no tenen a veure amb les condicions salarials.
0: Des de les associacions de famílies també reclamen ser reconeguts com a interlocutors per consensuar els canvis al sistema educatiu. Una petició que arriba l'endemà que l'Assemblea Educativa, que aplega professionals de l'educació i representants sindicals, hagi decidit convocar vaga el primer dia de curs, dimarts 8 de setembre. El torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 advocats els últims 10 anys. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha recordat, amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. Així ho ha explicat Cristina Vallejo, la degana del col·legi.
9: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: El Torn d'Ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El Col·legi recorda que aquest any ha implementat un nou conveni que millora les retribucions dels advocats del Torn d'Ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pas de l'aigua acumulada, que supera al llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Sapiguem què hi hem de tenir en compte en aquest reportatge que sentirem ara de la Maite Curto amb el muntatge i edició musical de Macià Closes.
10: Fa poques setmanes, dues dones van resultar ferides, una d'elles greu per l'esfondrament del terrat d'un habitatge a Girona mentre es banyaven en una piscina portàtil. Fets semblants han passat en altres indrets els últims estius. Davant d'això, l'arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
11: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
10: I per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció.
11: Primer, parleu amb un tècnic, escolta, mira, volem comprar aquesta piscina té aquestes característiques i la volem posar aquí. La podem posar? Llavors el tècnic li dirà, escolta, sí o no.
10: També cal tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina.
11: Pot ser determinant que si tu m'ho col·loques al mig d'aquell sostre, doncs allò pot fer panxa i pot originar unes esquerdes. En canvi, el mateix pes col·locat a un altre cantó, doncs potser no pot originar aquesta patologia. Però clar, això t'ho ha de dir un tècnic.
10: Com que les terrasses i els terrats són elements comuns de les finques, si es vol posar una piscina portàtil, cal informar-ne tots els veïns.
0: Unió de Pagesos alerta que la continuïtat dels cultius de pera conferents a les comarques de Lleida està en perill. Aquesta varietat de pera és la més produïda a Catalunya. El cas és que els arbres no aguanten les altes temperatures i els episodis d'onades de calor, que cada cop són més habituals. Anem cap a Menàrguens, a la Noguera, al Vamor.
12: Si tirem un ull a les finques, la majoria de les fulles dels perers s'han assecat i han canviat el color verd per un marronós. Un aspecte que és més habitual de veure a mitjans del mes d'agost, quan els arbres han tingut més marge perquè el fruit creixi. Enguany, però, l'arbre prioritza la seva supervivència per davant de la maduració del fruit i els pagesos tenen coll avall que la fruita tindrà menys sortida al mercat. El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, alerta que aquest cultiu, que representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor a Catalunya, podria deixar-se de produir.
13: Les fulles o el mateix arbre, aquest estrès que està tenint per les altes temperatures no és adequat i no ho pot assumir. Nosaltres parlem que a nivell europeu els únics països que podran acabar fent aquesta varietat de pera, que a Lleida en suposa més del 50% d'aquesta espècie, la varietat de conferents, ens estem trobant que aquesta varietat només la podran fer al nord d'Europa. Països més humits, com pot ser Països Baixos, Bèlgica, que tenen una gran producció i a part la producció d'aquests països és molt més alta aquí. Aquí els últims anys han perdut un potencial productiu molt gran. Podíem arribar a fer uns 30-40 mil quilos de peres per hectàrea, han baixat a un potencial productiu d'uns 20 i poc mil quilos per hectàrea.
12: A tot això, els arbres estan tornant a florir en ple mes de juliol, una situació anòmala que fa pensar que la inducció floral serà insuficient l'any vinent, cosa que es tradueix en menys producció de cara a la propera campanya.
0: Amb aquesta notícia de la Pera Conferència a Lleida, hem arribat a 7:45 clavats. Obrim ara ja servei a 3Cat Info. Ens espera la comunicació amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda de nou.
14: Bona tarda, Xavier. Començarem dient que continua tallada per incendi forestal la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. I dit això, farem aquest passeig pel país a través de la xarxa viària que comença a la P7. A la P7 hi ha retencions a Banyeres del Penedès i de Santa Margarida i els Monjos a Vilafranca en sentit nord i de Montornès del Vallès a la Roca i també d'Hostalric a Sant Celoni en sentit sud. A la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i al Masnou en sentit sud i a Sitges i a Viladecans en sentit nord. També a la C31 a Platja d'Aro, cap a l'enllaç amb la C65, en sentit Llagostera. A l'N2 a Tordera, en sentit sud. A l'N340 al Vendrell i a Vilafranca del Penedès, en sentit nord. A la C15 a Olèrdola, en sentit nord, cap a Vilafranca del Penedès. A la C31 a les costes del Garraf, al terme de Sitges, en sentit nord. I també de Cubelles a Vilanova i la Geltrú, en aquest mateix sentit, sentit nord. A la 2 a Esparreguera, cap a Abrera. A la C16 de Bagà, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, a l'N260 de Campdevànol a Ripoll, en sentit sud, a la C55 a Manresa, també en sentit sud, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la P2, a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la C31 a Badalona, també cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, a l'altura de les Roquetes, en sentit Llobregat, i finalment a la Ronda Litoral, de la Mina a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Continuarem informant d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Afegirem el que deien des de l'equip viari, que la circulació de trens està interrompuda a les línies R13 i R14 entre Vinaixa i la Plana Picamoixons per una incidència a la infraestructura per robatori de coure. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre totes dues estacions. Es dona la circumstància que ahir al matí també es va interrompre aquest servei entre aquestes dues estacions i també pel robatori de coure. Les avaries d'ahir al matí i d'aquesta tarda coincideixen amb la recuperació del servei habitual després dels treballs que s'han fet en el túnel d'aquest tram i que afectaven l'R13, l'R14 i l'RT1. I avui hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer ha passat aquesta matinada a la C1415, Castellà del Vallès, al Vallès Occidental. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència de l'impacte, un noi de 16 anys ha perdut la vida, el que anava al seient del darrere. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides i n'hi ha una en estat crític. L'altre accident mortal ha passat aquest matí a la C12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el conductor del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any.
6: El temps.
0: Completem aquesta àrea de servei amb la previsió meteorològica. Eloi Cordomí.
15: La temperatura avui ha tornat a pujar, sobretot a la costa i especialment també al Pirineu. La més alta s'ha produït a Viella, amb 37 graus i mig, però també s'ha arribat als 37 graus a Organyà, a Sort 35 de màxima, a Guardiola-Berguedà, a Campdevànol 35 graus, a més dels 37 graus que hi ha hagut també a Lleida o a la ciutat de Tàrrega. Bé, els núvols prims es mantindran encara aquest vespre, de cara a demà desapareixeran, però sí que es mantindrà la calitja, la pols en suspensió, que demà serà abundant i deixarà l'atmosfera tèrbola durant tot el dia. Demà dilluns es podrien formar també alguns núvols baixos al matí a la Costa Brava i a la Costa Daurada, això durant les primeres hores. Després marxaran. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, però que no deixaran precipitacions. I les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més altes. I en pròxims dies es consolida l'episodi de calor que arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Tot i això coincidirà amb l'arribada de més núvols que podrien atenuar lleugerament l'acció del sol i, per tant, farien que les temperatures no es disparessin tant com en dies anteriors.
6: Tresca Info. A Tresca Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
20: Tresca Info.
0: 10 minuts i les 8, la pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seül. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori Montse Mas per a 1.500 persones.
21: Soft and bright.
2: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
21: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
2: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa, i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat, i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
21: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
2: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: la 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus oferirà aquest vespre, d'aquí uns minuts a les 8, el concert del trio Aires Extemporae a l'església de Sant Esteve d'Aravell, al terme de Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. Sota el títol Erbarme Dich, que és el títol d'una ària de la cantata 55 de Bach, els intèrprets fan un viatge espiritual que recorre emocions universals com la ira, la culpa, el penediment i el camí fins a trobar la pròpia pau, i ho fan amb un repertori d'autors dels segles XVII i XVIII. Aquest trio Aires Extemporae, format per tres músics joves, integra la violinista molt de boca catalana Xènia Gogu, el violoncel·lista sevillà Víctor García o també violoncel·lista portuguesa Teresa Madeira. El Festival de Música Antiga dels Pirineus acollirà concerts en diferents localitats pirinenques fins al 23 d'agost.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: I abans dels esports us parlem del consum de cervesa que s'estanca, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
2: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n veuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
1: Esport.
0: Fins a les 8, tanquem informatiu amb la crònica esportiva, a punt amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs mira, estem pendents de la final masculina de Wimbledon que estan jugant Jannik Sinner i Alexander Zverev. Ara hi havia un moment important perquè Zverev tenia pilota de break en el tercer set, però l'ha guanyat Sinner i, per tant, el partit segueix molt igualat. El primer set se l'han portat l'alemany, Alexander Zverev, al tie-break, i el segon, Sinner, també al tie-break. Ara mateix estem al tercer set i el resultat és d'empat a 3 jocs, 40 iguals, per tant, final igualadíssima. Zverev, recordem-ho, busca el seu segon gran slam consecutiu, després de Roland Garros, que va guanyar fa unes setmanes, i Sinner busca el seu segon Wimbledon consecutiu. Parlem de ciclisme. Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
4: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
3: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons del danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè i Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. Són declaracions de Marc Márquez per DAZN.
5: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
3: No li ha anat també el seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Un Viñales que està desesperat.
6: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejore. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
7: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
6: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
3: Ara el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost al Gran Premi de la Gran Bretanya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: També motor a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme, Donington Park. La catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
7: 3CAT Info.
8: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
3: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani. Les també catalanes Sara Sánchez i Ivonne Sherpa han estat cinquena i vuitena, respectivament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada tots dos a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Endoi ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
9: Bueno, había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie, y entonces decidí pegarle, le enganché hermoso, así como las...
3: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. Per la seva banda, Anglaterra va guanyar per 1-2 a Noruega. Schelderup va avançar els noruecs amb un gran gol i just abans del descans, Bellingham va empatar amb una assistència del blaugrana Anthony Gordon. A la pròrroga, Bellingham de nou ha fet el gol definitiu. Dimarts, com dèiem, Espanya-França i dimecres Argentina-Anglaterra per un lloc a la final. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a preparar el seu retorn a la segona divisió.
1: 3CAT Info.
3: I l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, provinent del Deportivo de la Coruña i que signa com a blanc i blava fins l'estiu del 2028.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info.
1: Són les 8, bona tarda. L'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp avança amb intensitat i ja ha arrasat un centenar d'hectàrees. Hi ha 2.500 veïns de 5 poblacions confinades. Preocupa la proximitat del foc a algunes urbanitzacions. Els bombers l'intenten contenir amb tots els mitjans. És el tercer incendi a la zona en una setmana. A Almeria, els bombers han aconseguit estabilitzar i perimetrar l'incendi que crema des de dijous a Los Gallardos, i aquesta tarda ja han pogut tornar a casa el miler de veïns que estaven desallotjats. El foc ha cremat 7.000 hectàrees. Avui s'han fet batudes per les zones calcinades i no s'han localitzat més víctimes mortals. Ho acabem de saber, mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny. Del món, els Estats Units han reprès aquesta tarda els atacs contra l'Iran. Els nord-americans han bombardejat instal·lacions militars i vaixells de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran assegura que aquest pas està tancat al trànsit marítim, però Donald Trump ho nega. Allau de crítiques a l'expresident espanyol Mariano Rajoy per afirmar que la selecció de futbol de França té un gran nivell. Això sí, sense francesos, ha dit. El govern francès considera aquestes declaracions inacceptables i demana a la seva federació que emprengui accions legals. L'actual president espanyol Pedro Sánchez les qualifica de xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. I Girona es prepara per rebre les veus de 1.200 joves cantaires provenents de 12 països en el concert inaugural del Festival Internacional Europa Canta't, que es fa aquest vespre a les escales de la catedral.
2: Esports. Igualtat total a la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. De moment, empat a un set i empat també en el tercer set a jocs. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín.
1: I pel que fa al temps, demà s'espera un dia amb una temperatura semblant a la d'avui o una mica més alta. En general farà sol, però hi haurà molta calitja i també alguns núvols baixos matinals a la Costa Daurada i a la Costa Brava.
0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, us informa Eva Compte Martí. I comencem explicant-vos que l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp avança amb força i ja ha arrasat un centenar d'hectàrees. Hi ha 5 poblacions confinades i preocupa la proximitat del foc a algunes urbanitzacions. S'ha demanat a diversos municipis, als municipis de 5 localitats, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, que es confinin. I ara podem anar cap a Aiguamúrcia, on els bombers hi han instal·lat un centre de comandament avançat per fer el seguiment d'aquest incendi que ha començat aquesta tarda, i compareix Albert Castellet, que és el cap dels bombers a Tarragona. Podem sentir-lo.
3: A Tarragona, cap de bombers. Molt bon dia. Doncs tenim aquest tercer incendi aquí a Aiguamúrcia, després del que vam tenir dimecres, que déu-n'hi-do el que va cremar, el d'ahir, que al final va ser poca cosa, i aquest avui que ha començat amb força i que encara el tenim actiu. Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim flanc, l'última part del flanc esquerre, encara ens salten focus secundaris i el risc que ens arribi a ranxos de bon any. I el flanc dret, i sobretot el cap del flanc dret, doncs, que està a prop de bon any, doncs encara l'estem treballant intensament. El que és el cap sembla que l'hem parat amb unes vinyes. A nivell d'hectàrees, no sé com firmaran una gent rural sobre un centenar d'hectàrees, però no ho sabem segur. I el perímetre és el que dèiem, el flanc dret ens queda l'últim terç i el flanc esquerre també ens queda l'últim terç. Encara estan actius i treballarem encara intensament a veure si el podem deixar per estabilitzat. Avui serà difícil, però esperem que demà. És això, abans de la nit intentem a veure si podem estabilitzar o almenys deixar al màxim treballats tant el que és el cap flanc dret, que és el que impacta cap a bon any, diguem. De fet, hi ha entrat una mica el terme municipal de Pontons, i el flanc esquerre tampoc el podem oblidar, perquè si s'obrís ens podria arribar cap a ranxos de bon any. En tot cas, aquí les indicacions de sempre, tenim tots aquests municipis confinats, sisplau que tothom es confini a casa, i tot i que per ara sembla que no arriba o arribarà suament, doncs que la gent tingui precaució en aquest sentit.
4: De moment es preocupa cap organització Bon Any o alguna altra zona?
3: Està molt just la de Bon Any i la de Ranxos de Bon Any, llavors ara per ara estem allà, esperem que no arribi, però en tot cas si arriba, les consignes de sempre, tothom confinat a dintre casa, que és la manera més segura de sortir-ne bé.
5: Parlava de les complicacions, principalment allà.

0: Hola, bona tarda. Soc Antoni Mestre, soc inspector del cos d'agents rurals i soc el cap de guàrdia a l'àrea regional de Tarragona.
1: Ja explica això una mica les hectàrees i també...
0: L'inici d'aquest incendi ha estat al municipi d'Aiguamúrcia. A hores d'ara, la superfície aproximada estaríem parlant d'unes 114 hectàrees. I tot i que ha començat al municipi d'Aiguamúrcia, el gruix està situant-se als municipis de Querol i Pontons. En aquest cas, tota la superfície, gairebé el 99%, és superfície forestal arbrada. No està afectant en cap espai d'interès natural, però sí que la superfície que tenim de massa boscosa en aquesta zona és de milers d'hectàrees, o sigui, l'afectació podria arribar a ser de milers d'hectàrees. A nivell de lo que són la investigació de tota aquesta recurrència d'incendis, el cos d'agents rurals, juntament amb Mossos, està fent la investigació i a hores d'ara encara no descartem cap hipòtesi.
2: Per tant, no heu trobat cap incident?
0: Sí, cap. Estem diferents línies d'investigació, diferents indicis. Hi ha diverses sospites a dia d'avui amb les xarxes socials, hi ha molt de rebombori, tenim diferents línies obertes.
2: Milers d'hectàrees, possible afectació, no sé si podem concretar una mica.
0: És per veure la magnitud, tot i que no afecta un espai de natural, de protecció especial o una eina o xarxa Natura 2000, algunes zones de Catalunya tenen una continuïtat forestal molt gran i aquest és un d'aquests llocs on la continuïtat forestal és extremadament gran.
1: Perquè el potencial s'havia dit 400 hectàrees, encara és el mateix? O...
3: Jo crec que pot ser bastant més, no ho tenim calculat, almenys no tinc les dades aquí, però és la veritat que si se'ns obre el flanc dret cap a Mas Vermell o cap a Pontons, allà hi ha molta massa forestal, com deia el Toni, això se'n pot anar, jo crec que algun miler d'hectàrees, però en tot cas no ho tenim comptat.
1: I sí que us preocupava que havia avançat com molt ràpid, no? Sobretot les primeres 2 hores, no?
3: Ha començat molt ràpid, portem molts dies de calor, molta sequera acumulada i tot i que avui no era dels pitjors dies, doncs ha començat amb molta força. La columna inicial era intensa, fosca, etc. Després ha baixat una mica d'intensitat i semblava que el podíem intentar estabilitzar, però ara encara estem treballant fort el cap flanc dret, sobretot, que és el que se'ns podria obrir cap a Pontons. No tinc les dades aquí, però podem calcular sobre la quarantena de vehicles segur, o alguna més. Ara reduït, sempre comença correntment, ara menys, però així i tot això no vol dir que no hi hagi risc, que algun dels focus secundaris o algun dels flancs que se n'obre pugui tornar a córrer.
0: Jo només voldria remarcar una cosa, que afegir la gran tasca que fan els ajuntaments en fer franges de protecció al voltant dels municipis, de les urbanitzacions, i en aquest cas l'Ajuntament de Querol, en el qual l'any passat va fer una gran tasca amb aquestes franges, que segurament serà de gran ajuda a les feines d'extinció dels companys.
4: Hem sentit, doncs, en directe a 3CAT Info les explicacions des del centre de comandament avançat d'aquest incendi d'Aiguamúrcia, que ha començat a primera hora de la tarda. Com deia el cap dels bombers de Tarragona, Albert Castellet, és un incendi que encara està actiu. Esperen poder-lo estabilitzar avui o ja demà. Els preocupa especialment el flanc dret, perquè el foc podria obrir-se cap a Pontons. Ara està afectant 400 hectàrees, però calculen que seran milers les que quedaran cremades per aquest incendi, un incendi que ha avançat molt ràpidament aquesta tarda, sobretot per la marinada, també per la calor i per la gran quantitat de massa forestal que hi ha en aquesta zona. També ha comparegut Toni Mestres, dels agents rurals a la demarcació de Tarragona, ha xifrat en aproximadament 114 les hectàrees inicials cremades. Ha dit que la majoria són, un 99% són de bosc, i que l'afectació, però estem parlant d'una zona on si les flames se segueixen propagant, podríem parlar d'un incendi que afectés milers d'hectàrees. També que estan investigant l'origen d'aquest foc, perquè recordem que en els últims dies hi ha hagut 3 incendis a la mateixa zona d'Aiguamúrcia. Això pel que fa als incendis de Catalunya, en una setmana en què, a més, avui estem començant la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà fins dimecres. Per tant, pendents d'aquests incendis, de l'incendi d'Aiguamúrcia, que ha començat aquesta tarda a primera hora de

0: tarda. I mentrestant, pel que fa a l'incendi d'Almeria, un cop estabilitzat el foc de Los Gallardos, els bombers treballen per controlar-lo. Fins ara ja són 7.000 les hectàrees calcinades. Es manté en 12 la xifra de víctimes mortals, si bé agents de diversos cossos continuaran rastrejant la zona afectada a la recerca de persones desaparegudes o no localitzades. Avui també s'ha aixecat l'ordre d'evacuació, de manera que un miler d'afectats poden anar tornant a casa seva de forma esglaonada durant les pròximes hores. Margarita Robles és la ministra de Defensa.
1: Se sigue buscando. Esta misma mañana había algo de preocupación, ¿verdad, presidente? Porque pensábamos que podía haber una persona desaparecida, pero felizmente esa persona está viva. Van a, según nos han estado explicando en el puesto de mando avanzado, van a seguir peinando toda la zona para quedarnos con la tranquilidad de que si hay desaparecidos, pues se les van a localizar.
0: Aquesta situació permet rebaixar els dispositius, segons Juan Manuel Moreno Bonilla, el president d'Andalusia.
2: Por tanto, una vez que se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada que pasaríamos a una situación operativa 1.
0: I tornant a casa nostra, ho hem sabut fa poca estona, ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries. En el moment de l'incendi, de l'incident, volem dir, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3 del migdia i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny.
3: 3CAT Info.
4: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3CAT Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
0: I arribem al punt d'un quart de nou, horari de servei, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Abans us expliquem que avui hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer ha passat aquesta matinada a la C-1415 a Castellà del Vallès, al Vallès Occidental. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides i n'hi ha una en estat crític. L'altre accident mortal ha passat aquest matí a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre. Un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el conductor del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar aquest any 2026. I ara, com dèiem, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bona tarda.
7: Bona tarda, Eva. Moltes incidències a aquesta hora. És una tarda de diumenge que és una mica relaxada amb la tornada i per començar hem de dir que continua tallada per incendi forestal de l'Alt Camp, la T244 entre Querol i Aiguamúrcia. Dit això, retencions a la P7 de Banyeres del Penedès a Vilafranca en sentit nord i d'Hostalric a Sant Celoni i també de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A Arenys de Mar i a Sant Andreu de Llavaneres a la C32 en sentit sud, també a la C32 a Viladecans i a Sitges en sentit nord. A la C35 a Sant Celoni en sentit sud, tant a la C31 com a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A l'N2 a Tordera en sentit sud, a la N340 a Castellet i la Gornal i Vilafranca del Penedès en sentit nord, a la C31 a les costes del Garraf al terme de Sitges en sentit nord, a la 2 a Collbató cap a Abrera, a la C16 de Bagà a la 9 de Berguedà en sentit sud, a l'N260 de Campdevànol a Ripoll en sentit sud, a la C55 a Manresa també en sentit Barcelona, a l'N240 40 a Montblanc, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la P2, a la C31 a Badalona, cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat i un cop ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt a l'altura de les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmen. Afegirem que la circulació de trens està interrompuda a les línies R14 i R13 entre Vinaixa i la Plana Vic a Moixons per una incidència a la infraestructura per robatori de coure. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre totes dues estacions. Per cert, que ahir al matí també es va interrompre aquest servei entre aquestes dues estacions i també per robatori de coure. Les avaries d'ahir al matí i d'aquesta tarda coincideixen amb la recuperació del servei habitual després dels treballs que s'han fet en el túnel d'aquest tram i que afectaven l'R13, l'R14 i també l'RT1.
5: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
3: La temperatura avui ha tornat a pujar, sobretot a la costa i especialment també al Pirineu. La més alta s'ha produït a Viella, amb 37 graus i mig, però també s'ha arribat als 37 graus a Organyà, a Sort 35 de màxima, a Guardiola-Berguedà, Camp de Bànol 35 graus, a més dels 37 graus que hi ha hagut també a Lleida o la ciutat de Tàrrega. Bé, els núvols prims es mantindran encara aquest vespre, de cara a demà desapareixeran, però sí que es mantindrà la calitja, la pols en suspensió, que demà serà abundant i deixarà l'atmosfera tèrbola durant tot el dia. Demà dilluns es podrien formar també alguns núvols baixos al matí a la Costa Brava i a la Costa Daurada, això durant les primeres hores. Després marxaran. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, però que no deixaran precipitacions. I les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més altes. I en pròxims dies es consolida l'episodi de calor que arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Tot i això coincidirà amb l'arribada de més núvols que podrien atenuar lleugerament l'acció del sol i, per tant, farien que les temperatures no es disparessin tant com en dies anteriors.
5: Tresca Info.
4: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
8: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
9: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
10: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
11: El 90% de la población vive en la pobreza.
12: El comunismo es hambre y miseria, ¿oye?
4: 30 minuts. Cuba, la fi de la utopia. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart de nou, obrim plana internacional. Els Estats Units han llançat aquesta tarda un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa, i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kesh, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho ha desmentit.
13: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Per la seva banda, els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases també nord-americanes. Mentrestant, malestar a França amb Mariano Rajoy per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a les semifinals amb Espanya, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. Anem a París, Isabel Galí.
14: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
15: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
14: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: Per cert, que les crítiques contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez. En un missatge a X, el president espanyol ha acusat l'expresident espanyol d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. I fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia, ho recordareu. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que, amb molt d'esforç, mira ara de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
16: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni, a Torre Pacheco.
17: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
16: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
18: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la mesa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
16: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
19: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
16: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
20: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca a puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
16: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: Esports. Fins a arribar a 8:45, Alfons Gorina, bona tarda.
21: Bona tarda.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
21: Esport en directe perquè tenim en joc la final masculina de Wimbledon entre l'alemany Alexander Zverev i el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. Amb un partit molt igualat, ha guanyat el primer set l'alemany Zverev al tiebreak, 7-6. Li ha respost Sinner, també emportant-se el segon al tiebreak, també 6-7. I el tercer també l'ha guanyat Sinner per 6-3. Ara mateix està al quart set, domina l'alemany per un joc a 2. Recordem que Zverev busca el seu segon Grand Slam consecutiu després d'haver guanyat Roland Garros fa tot just unes setmanes i Sinner busca el seu segon títol consecutiu a Wimbledon.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
21: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovet Tadej Pogacar en 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. Són declaracions de Marc Márquez de DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
21: No li ha anat tan bé al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat, un Viñales que s'ha mostrat desesperat.
1: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no, no tengo ni idea. Es que no me mejora. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no... El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
2: O sea, que encaja con lo que te ha dicho.
1: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
21: Ara el Mundial marxa de vacances fins al 8-9 d'agost al Gran Premi de la Gran Bretanya.
23: 3CAT Info.
21: També motor a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme d'Onington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
3: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
21: Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya-França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació aquesta matinada, tots dos a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Ndoye ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
6: Había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie y entonces decidí pegarle, la enganché hermoso, así como las...
21: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. Per la seva banda, Anglaterra va guanyar per 1-2 a Noruega. Schalderup va avançar els noruecs amb un gran gol i just abans del descans Bellingham va empatar amb assistència del blaugrana Anthony Gordon i a la pròrroga Bellingham de nou ha fet el gol definitiu.
23: 3CAT Info.
21: I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. I l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a temporada vinent. Es tracta de Raquel García.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
23: 3CAT Info.

0: En punt, 8:45, repassem les notícies més destacades d'aquesta hora a 3Cat Info. Els bombers veuen difícil estabilitzar avui l'incendi d'Aiguamúrcia, que ha començat aquesta tarda i que continua actiu. Ha cremat més de 100 hectàrees i hi ha uns 2.500 veïns de la zona confinats. Mentrestant, un home mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. Des de mitjans de juny, 11 persones han mort ofegades a les platges catalanes. I del món, els Estats Units han reprès aquesta tarda els atacs contra l'Iran. Els nord-americans han bombardejat instal·lacions militars i vaixells de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran assegura que aquest pas està tancat al trànsit marítim, però Donald Trump ho nega. I en la pròxima mitja hora, més d'aquestes tres notícies, també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi al parc de Collserola. El consorci del parc és partidari d'agilitzar i facilitar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins d'aquest parc. I detallarem que hi ha un consens polític força ampli per solucionar el col·lapse de trànsit a l'AP7 mitjançant el pagament per ús de la via, el que es coneix com a vinyeta. Els experts també ho consideren una bona opció per ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària i per promocionar el transport públic. I en la pròxima mitja hora també sentirem les associacions de famílies d'alumnes que insten el govern a moure fitxa per desencallar la crisi al sector educatiu. Creuen que el Departament d'Educació té a les seves mans la responsabilitat de posar fi a les protestes dels docents i demanen que se les inclogui a la taula de negociació. En esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que s'està jugant la final masculina de Wimbledon. Guanya Jannik Sinner 2-16-1. Alexander Zverev està en joc al quart set. Empat a 2 encara en aquest quart set. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP sortint des de la pole. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I tot això en un dia de ple estiu. Demà s'espera també una jornada amb una temperatura semblant a la d'avui o una mica més alta. En general farà sol, però hi haurà molta calitja i també alguns núvols baixos matinals a la Costa Daurada i a la Costa Brava. L'incendi d'Aiguamúrcia al Baix Camp continua actiu, ara ho dèiem, i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones de 5 poblacions diferents confinades a casa seva. Albert Castellet, cap d'emergències dels bombers a Tarragona.
2: Abans de la nit intentem a veure si podem estabilitzar o almenys deixar al màxim treballats tant el que és el cap flanc dret, que és el que impacta cap a Bonany, diguem. De fet, hi ha entrat una mica el terme municipal de Pontons, i el franc esquerre tampoc el podem oblidar, perquè si s'obrís ens podria arribar cap a Ranxos de Bonany.
0: El potencial de l'incendi és molt gran. Antoni Mestres, cap de guàrdia dels bombers de Tarragona.
3: Tot i que ha començat el municipi d'Aiguamúrcia, el gruix està situant-se als municipis de Querol i Pontons. En aquest cas, tota la superfície, gairebé el 99%, és superfície forestal arbrada. No està afectant en cap espai d'interès natural, però sí que la superfície que tenim de massa boscosa en aquesta zona és de milers d'hectàrees. O sigui, l'afectació podria arribar a ser de milers d'hectàrees.
0: Qui sentíem en aquest cas era el cap dels agents rurals a la zona de Tarragona, Antoni Mestres. I a banda d'aquesta qüestió afegirem que aquest és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana i això ha posat en primer pla la hipòtesi que puguin ser focs provocats, però ara mateix els bombers diuen que totes les hipòtesis estan obertes. Recordem que es manté el confinament per a tots els veïns d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, i se'ls demana que tanquin portes i finestres i que qualsevol urgència la comuniquin al 112, el telèfon d'emergències. I parlant precisament d'incendis, els tràmits administratius, els llargs terminis i les taxes elevades són uns dels entrebancs que han d'afrontar els veïns de les zones boscoses a l'hora de fer les franges perimetrals contra els incendis. Des del Consorci del Parc de Collserola es demana que es faciliti aquesta tramitació i que s'adapti a l'urgència climàtica per evitar conseqüències greus, permisos municipals i d'altres tràmits burocràtics i milers d'euros també per tala d'un arbre o per replantar altres espècies pel mateix import valorat són algunes de les raons que expliquen la imatge de cases gairebé engolides per vegetació arreu de Catalunya. L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, posa el seu exemple.
4: Van venir els de l'Ajuntament i em van dir que havia de compensar. Però jo tinc tants arbres de casa que és impossible. No hi ha espai per plantar. Per sort, el treball del sector vaig poder negociar i no vaig haver de compensar.
0: Davant les dificultats i el cost de mantenir netes les parcel·les, el gerent del Consorci del Parc de Collserola, Raimon Roda, és partidari de simplificar aquestes gestions.
5: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Les principals autoritats polítiques del país, com el president Salvador Illa, han verbalitzat recentment que cal tallar arbres, però els veïns i les comunitats afectades asseguren sentir-se amb les mans lligades i reconeixen que en tallen de manera il·legal, sobretot en casos de risc, per exemple, grans arbres molt inclinats per evitar que caiguin i puguin fer mal.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Notícia d'aquest vespre, mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava. Això és a Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Els serveis d'emergència han rebut l'avís al migdia i han desplaçat dues ambulàncies fins al lloc dels fets. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són 2:15 de 9 del món, pendents dels Estats Units, que han llançat aquesta tarda un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a les localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa, i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària Iraniana. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kenj, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat a l'estret d'Hormuz, però Donald Trump ho desmenteix.
7: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Per la seva banda, els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq, tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. I encara al Pròxim Orient us expliquem que Israel ha matat 5 persones a Gaza, entre elles una nena, en 2 atacs diferents. El primer ha estat un bombardeig amb drons a Ciutat de Gaza, que ha fet 4 morts i 9 ferits, segons xifres facilitades pels hospitals. La mitja Lluna Roja ha afirmat que l'objectiu era un taller. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats situat prop de la coneguda com a Línia Groga, on els militars es van retirar després de l'alto el foc de l'octubre. Allà ha mort la nena, que segons algunes fonts tenia 8 anys. Des de la treva, israelians i palestins s'han acusat de violar mútuament l'alto el foc. En aquest temps han mort prop de 1.100 palestins i 6 israelians. I a tot això, Israel celebrarà les pròximes eleccions generals el 27 d'octubre. El Parlament del País ha fixat els comicis per a la data màxima que ho podia fer, la qual cosa converteix Benjamin Netanyahu en el primer mandatari que esgota la legislatura des del 1988. Aquestes eleccions també seran les primeres després de la Guerra a Gaza, que va esclatar l'octubre del 2023, i les tensions actuals amb l'Iran i el Líban. Netanyahu, de 76 anys, és fins ara el primer ministre que més temps ha ocupat el càrrec i aspira, de fet, a revalidar-lo. Les últimes enquestes, però, no li són favorables. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. Entre els seus rivals se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, i els exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la seva intenció de presentar-se plegats. I a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky anuncia per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Shiridenko, després d'un any al càrrec i també com a pas previ a una plena remodelació del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat, diu, de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destitució nova, una destinació nova, volem dir, a la ministra cessada, encara que no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament, Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària i, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i precisament comporta el cessament de tots els ministres. I encara de la crònica internacional, us parlem ara d'un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham. You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor... Ha mort de forma sobtada als 71 anys, l'endemà de tornar de viatge oficial precisament a Ucraïna per donar suport al president Zelensky. Trump l'ha qualificat d'autèntic patriota, també ha lamentat la seva mort a Israel, a qui sempre va mostrar un suport incondicional. 3CAT Info. Tornant a casa nostra, el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada, que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Sapiguem què hi hem de tenir en compte en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical de Macià Closes.
8: Fa poques setmanes, dues dones van resultar ferides, una d'elles greu, per l'esfondrament del terrat d'un habitatge a Girona mentre es banyaven en una piscina portàtil. Fets semblants han passat en altres indrets els últims estius. Davant d'això, l'arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
9: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
8: I per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció.
9: Primer, parleu amb un tècnic, escolta, mira, volem comprar aquesta piscina té aquestes característiques i la volem posar aquí. La podem posar? Doncs el tècnic li dirà, escolta, sí o no.
8: També cal tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina.
9: Pot ser determinant que si tu m'ho col·loques al mig d'aquell sostre, doncs allò pot fer panxa i pot originar unes esquerdes. En canvi, el mateix pes col·locat a un altre cantó, doncs potser no pot originar aquesta patologia. Però clar, això t'ho ha de dir un tècnic.
8: Com que les terrasses i els terrats són elements comuns de les finques, si es vol posar una piscina portàtil, cal informar-ne tots els veïns.
0: I a Girona, aquest vespre, s'inaugura l'Europa Cantat Júnior. Són 200 cantaires que donen el tret de sortida a aquest festival amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. A Girona hi tenim la Berta Artigas Fontàs.
10: Amb l'espectacle baixem a la plaça, un homenatge a la música en català. 200 cantaires d'entre 10 i 16 anys donaran el tret de sortida a aquest festival europeu de cors infantils i juvenils. Ho explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
11: Reivindiquem la plaça com un lloc de trobada per reivindicar, per cantar, per celebrar, per ballar, per protestar. Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
10: Ho farem per donar la benvinguda als prop de 1.000 infants provinents de 12 països com Itàlia, Suïssa o la Xina que s'han reunit a la ciutat en el marc d'aquesta iniciativa. Fins diumenge vinent faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència entre joves cantaires.
0: De seguida obrim àrea de servei amb trànsit i temps. Abans d'explicar-vos, però, que avui al carrer Balmes de Barcelona, entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre, està tallat completament el trànsit. És perquè s'hi pavimenta la calçada. És la part final dels treballs de transformació d'aquest carrer, que van començar la tardor de fa 2 anys. Les voreres s'han ampliat 2 metres i s'han posat més d'un centenar d'arbres nous. Ara, un cop feta la pavimentació, només quedarà fer els últims acabats. Aquest tall a Balmes afecta la circulació dels autobusos 27, D40 i B-15, i també els carrers transversals. Connexió ara amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, situació a aquesta hora. Bona tarda.
12: Bona tarda, Eva. Doncs encara hi ha molta mobilitat a aquesta hora. Retencions a la P7 d'Hostalric a Sant Celoni i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i a la mateixa P7 a Banyeres del Penedès i de Castellet i la Gornal fins pràcticament Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A la C32, Arenys de Munt i Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud i a Gavà en sentit nord. A la 2, a Collbató, en sentit est cap a Brera i a Jorba també sentit est cap a Igualada. A la C16, de Guardiola a la 9 de Berguedà en sentit sud, a l'N260 de Camp de Bànol a Ripoll en sentit sud, a la C55 de Manresa a Castellgalí en sentit sud, a la C31 a Platja d'Aro cap a l'enllaç amb la C65 en sentit Llagostera, a l'N2 a Tordera en sentit sud, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al Nus de la Trinitat, a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet també cap al Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt a l'altura de les Roquetes en sentit Llobregat i la Ronda Litoral de la Mina al Poble Nou en sentit Llobregat. Afegim que a causa del foc de l'Alt Camp continua tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. Fins aquí la informació viària.
0: Gràcies, Carmen. Afegirem que la circulació de trens està interrompuda a les línies R13 i 14 entre Vinaixa i la plana Picamoixons per una incidència a la infraestructura per robatori de coure. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre totes dues estacions.
6: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
13: La temperatura avui ha tornat a pujar, sobretot a la costa i especialment també al Pirineu. La més alta s'ha produït a Viella, amb 37 graus i mig, però també s'ha arribat als 37 graus a Organyà, a Sort 35 de màxima, a Guardiola-Berguedà, a Camp de Bànol 35 graus, a més dels 37 graus que hi ha hagut també a Lleida o a la ciutat de Tàrrega. Bé, els núvols prims es mantindran encara aquest vespre, de cara a demà desapareixeran, però sí que es mantindrà la calitja, la pols en suspensió, que demà serà abundant i deixarà l'atmosfera tèrbola durant tot el dia. Demà, dilluns, es podrien formar també alguns núvols baixos al matí a la Costa Brava i a la Costa Daurada, això durant les primeres hores. Després marxaran. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, però que no deixaran precipitacions. I les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més altes. I en pròxims dies es consolida l'episodi de calor que arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Tot i això coincidirà amb l'arribada de més núvols que podrien atenuar lleugerament l'acció del sol i, per tant, farien que les temperatures no es disparessin tant com en dies anteriors.
6: A 3CAT Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Més coses. Consens polític amb matisos, però força ampli, sobre la solució al col·lapse de trànsit en vies com l'AP7, i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7, ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues. I la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i Dani Cornellà, de la CUP.
18: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
19: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
20: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
0: Des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Pel que fa als experts, veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
21: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico. Nosaltres, quan circulem, generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Per Saurí, s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per l'ús. I les famílies responsabilitzen el govern de les vagues que hi pugui haver el curs vinent a escoles i instituts públics. Consideren que els canvis al sector educatiu són imprescindibles i que el departament ha de fer el possible perquè les mobilitzacions no s'allarguin. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
1: Sí que nosaltres creiem que aquests canvis han de poder arribar, i el fet de que el curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat del govern de poder arribar a acords sobre aspectes que no tenen a veure amb les condicions salarials.
0: Des de les associacions de famílies també reclamen ser reconeguts com a interlocutors per consensuar els canvis al sistema educatiu. Una petició que arriba l'endemà que l'Assemblea Educativa, que plega professors de l'educació i representants sindicals, hagi decidit convocar vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ara passen 6 minuts de 3 quarts de 9, anem cap a Alemanya, perquè malgrat el pes de gegants corporatius com Mercedes, Volkswagen o BMW, la columna vertebral de l'economia alemanya són les pimes. Aquestes petites i mitjanes empreses, encara amb incertesa al futur, denuncien que els successius governs federals, tant l'actual com els anteriors, han defensat gairebé en exclusiva els interessos de la indústria de l'automoció. Berlín, Jordi Regàs.
2: Pacte és una empresa familiar de mida mitjana. Tenen 50 treballadors i fabriquen instal·lacions de fred i calor, a mida de les necessitats dels clients. Són empreses del sector de l'enginyeria mecànica les que a Alemanya pateixen més la competència exterior. Per Sebastian Kferner, el director, part de la culpa és del monocultiu industrial.
22: Tenim un sector econòmic d'èxit, el de l'automòbil. No és que estigui desapareixent, però es troba enmig de l'adaptació. No els queda cap més remei. I el que no aconseguim és desenvolupar els camps de futur per fomentar un ressorgiment en altres sectors.
2: Sebastian confia en la qualitat com a valor afegit per garantir el futur de la seva empresa. Actualment tenen projectes en marxa a banda d'Alemanya, també a Amèrica, Àsia, Àfrica o Austràlia. Per sortir de la crisi de l'automòbil i recuperar l'empenta, hi ha una paraula que, en la seva opinió, ho resumeix tot.
22: Emancipació, sí. També pot ser una victòria si no hi ha sempre al mig de la sala un gran elefant que ho domina tot. A la Xina es dedica temps per encarar de forma estructurada i constructiva els reptes del futur, per resoldre'ls. A Alemanya això no ho tenim de cap manera. No veig que tinguem cap pla.
2: Parlant de planificació, a l'abril Alemanya engegava un nou pla milionari per subvencionar la compra de vehicles elèctrics. Qui s'emporta els diners? Els fabricants xinesos. Si a Alemanya hi hagués hagut un pla, el govern hauria esperat al setembre, que és quan Volkswagen llança el nou Polo elèctric pensat per competir amb el preu dels vehicles asiàtics.
6: 3Cat Info.
0: I ara cultura. La ciència de l'art és el nom de la nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum Plus. La proposta audiovisual segueix des de dins els equips de restauració del MNAC durant la investigació de 6 obres de la seva col·lecció. Clàudia Roses.
23: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
24: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
23: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
6: Esports.
0: Fins arriba a les 9, Alfons Gorina.
25: Doncs ara mateix estem pendent del que pot ser l'últim joc de la final masculina de Wimbledon, perquè Jannik Sinner, l'italià, guanya per 2-16-1 a l'alemany Alexander Zverev i està servint per guanyar també aquest quart set, ara mateix 15-30 per l'alemany. Veurem com acaba aquest joc. Recordem que Zverev busca el seu segon gran slam consecutiu després d'haver guanyat Roland Garros tot just fa unes setmanes, i Jannik Sinner busca el seu segon Wimbledon consecutiu. I en ciclisme al Tour de França, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de quatre escapats.
3: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
25: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovet Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del líder. El podem sentir en declaracions a The Zone.
4: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
25: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Un Viñales que s'ha mostrat desesperat.
5: No tengo ni idea. Llevo mucho tiempo ya con esto. No sé ni si ya es reparable o no. No tengo ni idea. Es que no me mejore. Los músculos de aquí atrás, los rotadores, no. El doctor con el que me operé me dijo que al 100% voy a estar en Indonesia. ¿Indonesia cuándo es? De aquí 2 o 3 meses, ¿no? Ya me dijo, medio año mínimo.
7: O sea, que encaja con lo que te has dicho.
5: Sí, pero claro, a mí no me sirve.
25: Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
25: Pendents perquè hi ha punt de partit per Jannik Sinner a la final de Wimbledon. L'italià pot guanyar el seu segon Wimbledon consecutiu i ho fa. Guanya ara mateix aquesta final de Grand Slam imposant-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu per Jannik Sinner i el cinquè Grand Slam de la seva carrera per al número 1 mundial.
6: L'actualitat esportiva a fons.
25: Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Ndoye ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
8: Bueno, había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie y entonces decidí pegarle, le enganché hermoso, así como las.
25: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. Per la seva banda, Anglaterra ha guanyat per 1-2 a Noruega. Schjelderup ha avançat als noruecs amb un gran gol i just abans del descans Bellingham ha empatat amb una assistència del blaurana Anthony Gordon. A la pròrroga, Bellingham de nou ha fet el gol definitiu. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara al seu retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info.
25: I l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García.
9: Bueno, la verdad que espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita, tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
25: Central de 29 anys, Raquel García ve del Deportivo de la Coruña i signa com a blanquiblava fins a l'estiu del 2028.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: L'incendi d'Aiguamúrcia al Baix Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones de 5 poblacions confinades a casa seva. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Els bombers han aconseguit estabilitzar i perimetrar l'incendi que crema des de dijous a Los Gallardos, Almeria, i aquesta tarda ja han pogut tornar a casa el miler de veïns que estaven desallotjats. El foc ha cremat 7.000 hectàrees. S'han fet batudes per les zones calcinades i no s'han localitzat més víctimes mortals. Mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empuriabrava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny. Els Estats Units han reprès aquesta tarda els atacs contra l'Iran. Els nord-americans han bombardejat instal·lacions militars i vaixells de la Guàrdia Revolucionària a l'estret d'Hormuz. Teheran assegura que aquest pas està tancat al trànsit marítim, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. Consens polític força ampli per solucionar el col·lapse de trànsit a l'AP7 mitjançant el pagament per ús de la via, que es coneix com a vinyeta. Els experts també ho consideren una bona opció per ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària i per promocionar el transport públic. El MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
2: Jannik Sinner guanya la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, demà dilluns s'espera un dia de sol, però amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà tan o més alta que la d'avui.
1: 3CAT Info.
3: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Per la feina,
5: ja. Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina tres rondes.

0: però amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca. El dura molt bé la motxilla de sortida del Pilar, important la defensa del terç, important que la sortida de l'enxaneta sigui suau. Els castellers de Vilafranca que estan traient l'enxaneta, tocaria pràcticament el forre. Ara sortirà la cassoleta del Pilar, ja el tenen per quarta vegada aquesta temporada. Els castellers de Vilafranca descarreguen el 4 de 9 amb l'agulla.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 4 de 9 amb l'agulla que ahir van descarregar el Altafulla als castellers de Vilafranca. El primer vist mai a la plaça del Pou de la localitat del Baix Gaià. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: A aquesta hora l'activitat castellera encara està en marxa. Què farem més avui a altres rondes?
2: Començarem a Torredembarra, la diada del quadre de Santa Rosalia, des on la Marina Pérez Got ens explicarà els detalls de l'actuació. També repassarem amb el suport dels protagonistes les diades més destacades del cap de setmana, especialment la diada de les cultures d'Altafulla, que hi va ser vibrant per les colles i el públic que hi va assistir. I si encara no sabeu com haureu de fer enguany per comprar les entrades del concurs a Castells, a la tercera ronda us ho explicarem amb declaracions de la directora castellera del certamen, Esther Roca.
1: Avui fem el tres rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Joan Arroyo i el control central Joan Massana. Aquest diumenge ens ajudaran a pair tota la informació la Tamara González, excap de colla dels Xicots de Vilafranca, i el Cugat Comas, excap de colla dels Capgrossos de Mataró. Som-hi, doncs. Tamara, bona nit.
3: Hola, molt
1: ben
3: bona
1: tornada
3: nit.
1: Tornada una altra temporada d'altres rondes. Ara ho comentàvem, és la tercera ja que vens.
3: Sí, moltes gràcies.
1: El Cugat poder encara en fa més de temporades. Cugat, com és? Bona nit.
4: De la quarta, bona nit. Jo diria que és la quarta, però de tot fa molt de temps ja.
1: Bé, esperem que no sigui l'última, doncs. Escolteu, ahir els castellers d'Esplugues van fer el 4 de 7 per sota. És la tercera colla que fa...

0: Des d'Esplugues té molta experiència amb el 3 per sota i suposo que els ha sigut una mica més fàcil plantar-los. Sempre està bé, no?, veure castells nous, però sí que és veritat que com a continuïtat crec que no pot tenir aquesta continuïtat per això, no?, perquè són castells complicats d'assajar. Si ja de per si el 3 és complicat, doncs suposo que el 4 una mica més.
1: Sí, jo el vaig poder veure i gaudir en directe perquè era Sants, perquè hi actuàvem. Jo sóc poc pulpitero, en el sentit d'aquesta mania que a vegades tenim els castellers de quan hi ha una innovació, quan hi ha alguna coseta, de seguida ens hem de plantejar, no? A vegades tendim una mena de moralisme col·lectiu, no? Això està bé, està malament. Com deia la Tamara, els castellers dels escargolins són allò, un dels pocs pals on encara s'uneix a la bandera del 3 per sota, i si la seva manera de trobar una al·licient en aquest punt de la temporada abans d'anar de vacances és perquè no arriben altres coses, que no sé ben bé si és aquesta la casuística, passa per fer el 4 per sota, doncs endavant, com els que fan el 7 amb dos enxanetes, com, és a dir, no crec que estigui dalt de cap púlpit per dir si això està bé o està malament. Si amb ells, que van estar contents, els hi funciona, endavant. I si la plaça, perquè això no descobriré la sopa d'all aquí, la plaça d'Osca ahir, segurament potser el van aplaudir més que els castells de nou dels castellers de Sants, no? Doncs si la gent l'ha de fer feliç, endavant, home.
2: Els castells per sota i els castells amb l'agulla, siguin amb els pisos que siguin, són els més celebrats per la gent, especialment els que no segueixen potser massa els castells. I a més, tots els castells, hi ha hagut un dia que es van inventar, hi va haver un dia que es van inventar, vull dir que eren inèdits fins aleshores, no? En fi, està en marxa, o poder ja no, ara ho sabrem, a la plaça de la Vila de Torredembarra, l'actuació dels Nois de la Torre acompanyats de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. És la diada del quadre de Santa Rosalia que, segons acabem de saber ara, David, sembla que s'ha acabat. L'hem seguida des de 6:45, que és l'hora que estava previst perquè comencés. Hi ha hagut una interrupció molt llarga com a conseqüència d'una caiguda de la Colla Joves després de carregar el 4-9. I, finalment, sembla que s'ha acabat suspenent i em sembla que no s'ha acabat del tot. En fi, aquest és el resultat que sabem a aquesta hora de les tres colles a plaça.
3: Nois de la Torre han descarregat el 7-7 i la Torre de 7. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha descarregat el Gama Extra, el 2-9, i la Colla Jove Xiquets de Valls ha descarregat el 3-9 i el 4-9 carregat, que ha provocat aquesta interrupció llarga que comentaves.
2: Doncs sapiguem-ne els detalls d'aquesta diada. Connectem amb la plaça de la Vila de Torredembarra. Marina Pérez Got, bona nit.
4: Molt bona nit.
2: Marina, diada feixuga que ha quedat interrompuda a meitat de la segona ronda i finalment sembla, segons ens ha arribat ara tu ens ho confirmes, que s'ha acabat suspenent.
4: S'ha quedat suspès, ja s'ha suspès, però abans de suspendre-se s'ha suspès perquè hi havia 3 ambulàncies, després de la caiguda han hagut de marxar 2 ambulàncies, només en quedava una, i no podien fer castells superiors als de 7. Els Nois de la Torre els hi han dit que podien fer castells de 7 i han tirat els 5 de 7 amb la intenció de puntuar, tenir 3 castells que puntuïn, en la mirada posada ja d'intentar entrar a la jornada dissabte del concurs de castells, però després d'aquest castell les altres colles ara han fet uns pilars de 5 i ja ha acabat la diada.
2: Diada de Gama Extra, però al final per la Jove de Tarragona, que s'ha quedat amb un castell, el que ha tirat a la primera ronda. Aquest segona tentativa de la temporada s'obre el 2-9, un castell que han aconseguit descarregar. Què t'ha semblat l'execució d'aquesta construcció per part dels del cos del bou?
4: Doncs una mica com ens té acostumats la Jove amb aquest castell, que sempre sembla que l'hagin de treballar, però realment no l'acaben de treballar, ells ja el fan així. No hi ha hagut gaire a comentar, vull dir, l'han descarregat, no han tingut grans problemes i han pogut descarregar aquest castell bé.
2: Saps quin programa portava més la Jove de Tarragona, 3 i 4 de 9?
4: No se sap. Sembla que ara a segona ronda volien tirar el 4-9 en folre, però això no està 100% confirmat, i sí, també el 3-9 en folre.
2: I em sembla que volien acabar amb el Pilar de 7, com també la Colla Joves, Xiquets de Valls, que ha firmat o ha tingut o ha patit la primera caiguda de la temporada. Havia descarregat, com escoltàvem ara el David, el 3 a la primera ronda, un 3 que no ho sé com l'has vist tu, ens han dit una mica treballadet, i a la segona ronda ha arribat la caiguda amb el 4. com ha anat tot plegat?
5: Sí, la caiguda del 4

0: nou en Folres, que s'ha despenjat el pedal quan ja l'enxaneta pràcticament havia sortit, i s'ha despenjat dins del castell. No sé si m'enteneu, ha caigut cap a dins el forat que queda del castell i s'han portat al pis de Sisens, i el castell ha acabat i han tingut diverses persones que s'han fet mal.
1: Podríem parlar de contusions, però no de diguéssim, de lesions greus. Contusions de normals per una caiguda com aquesta, en el qual s'enfonsa el pom de dalt i acaba caient una mica el castell cap endins, eh?
0: Sí, sí.
1: Marina, suposo que eufòria, no?, dels nois de la torre, amb l'estrena de la Torre de Set.
0: Sí, eufòria en el moment de l'estrena de la Torre de Set, i tot i fer una molt bona diada, però ara han marxat com amb una mica a gust agredolç, ja que sí, han fet la Torre de Set, han fet el 5 de Set, però la diada no s'ha pogut desenvolupar com estava prevista, i per tant, després de fer aquest 5 de Set, han marxat així, amb aquest regust agredolç.
1: Amb ganes d'una de les diades més importants, per no dir la més important que tenen a casa, que s'hagués acabat bé per part de les tres colles, i no ha estat així. Alguna cosa més, Marina, afegir?
0: No, que aquesta diada a vegades sembla que és una mica agafada, per dir-ho d'alguna manera, perquè això de les ambulàncies no és el primer cop que els hi passa, i és una problemàtica que s'ha repetit. És una diada que està una mica agafada.
1: És molt sovint que s'hi registrin caigudes, que acabi suspesa, i que alguna vegada crec que s'ha acabat més enllà, David, del tres rondes, no?
2: Sí,
1: que hem acabat el tres rondes,
2: sí, sí, sí,
1: i encara no està. En fi, Marina, sigui com sigui, gràcies per aquesta connexió i per tota la informació. Fins la propera, que vagi bé.
0: Fins la propera, que vagi bé.
3: Per la feina, ja.
4: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
5: Raquel Sans.
6: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
5: Jordi Surinyac.
7: Sense cap mena de dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la colla jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
8: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT Info.
1: En fi, hem vist, doncs, com s'ha acabat de mala manera aquesta diada Torredembarra. Cugat Tamar, us volia demanar una valoració global, no? Tenia apuntat aquí al guió una valoració global de la diada, però no sé si podem parlar ni de mitja diada. Per la jove de Tarragona ha estat un castell. En fi, en qualsevol cas, sé que en podem treure alguna lectura, no?, del que ha passat. La jove de Tarragona, important, suposo, consolidar aquest dos que van estrenar a la diada de Sant Joan, a Tarragona mateix, i que avui han repetit a Torredembarra. És una colla que, en fi, ha afiançat aquest primer gama extra, i a partir d'ara li venen diades de molt de compromís, especialment el mes d'agost.
9: Sí, bueno, jo suposo que rodar molt les manilles, no?, té un objectiu clar, i serà de cara al concurs, suposo, o potser per Sant Fèlix, no?, que encara és una mica més aviat. És una llàstima allò del tema de les ambulàncies, que ja ho parlàvem abans. Esperem que no continuem parlant d'això, no?, que recordo que l'any passat vam dedicar molts minuts a haver de parlar de les ambulàncies, i que aquí hauríem de fer alguna cosa, no?, tant les colles com els ajuntaments.
1: De tota manera, em sembla que hi havia aquesta tarda un incendi en marxa.
2: També aigua a Múrcia, sí.
1: I aleshores suposo que
9: s'ha complicat tot
1: tots els serveis sanitaris estan una mica tensionats aquesta tarda. Però vaja, altres vegades no hi ha hagut incendi.
9: I també ha passat. Bueno, doncs això, no?, les joves al final, bueno, ha tingut sempre, no?, aquest problema amb el 4. Finalment, al final, el que ha comentat ha sigut un tema de pom de dalt, no?, que també aquestes caigudes toquen una mica més la colla en general, no?, i si a més han tingut algunes persones tocades, doncs esperem que recuperin ràpid, perquè després del Sant Joan que van fer, doncs s'espera una gran joves, no? I els nois, doncs la mateixa progressió que l'any passat, al final molt bé aquesta Torre de Set, crec que són una colla que està en un molt bon moment i se n'està aprofitant, i bueno, tant de vols puguem veure dissabte a l'ETAP.
1: Cugat, important consolidar aquest 2 de 9 per part de la jove de Tarragona, i ensopegada inoportuna de les joves en aquest que és el millor començament de temporada de la seva història.
10: Sí, esperem que no els repercuteixi, però no deixa de ser també anar pel 3 i el 4 de 9
2: a Torredembarra. És a dir, jo crec que no els hi ha sortit el 4, però portar el 3 i el 4 és una decisió aparenta en quant al raonament de la jove de portar-hi el 2 de 9. És a dir, crec que estem assistint així en general en el món casteller una mena d'irreverència envers el calendari estipulat. Mm-hmm. Moltes colles que tenien aquest dia se farem aquest nivell, no? Que tenien com l'escala molt decidida a quin moment de l'any pujaria cada un dels graons i com tot això s'està avançant, no? I, per tant, l'ambició aquesta, no? La jove de Tarragona va com molt desmelenada, no? En el sentit positiu, no? Està avançant terminis d'una manera que les joves de Valls li van veure fer-ho també abans de Sant Joan, va fer un Sant Joan estratosfèric, i després, que era una altra cosa que també la podem comparar amb l'altra colla de Valls, que tampoc li ha passat, a vegades venia aquella baixada després de Sant Joan i l'estan rebaixant o l'estan surfejant, mantenint-se a dalt. És a dir, poso en valor el fet de portar els dos castells de nou, encara que el segon no els hi hagi acabat anant bé.
1: La impressió aquesta temporada és això, que totes les colles que poden van una o dues passes més endavant. Ho vam veure ahir a Altafulla, avui ara ho comentàvem de Torredembarra, es va veure ahir al Serrallo també, hi ha diades amb colles que trigaven a estrenar castells de vuit o els seus reptes i que aquest any els hi arriba tot abans i els que els hi va bé, els hi va molt bé.
9: La veritat és que jo cada vegada, els caps de setmana, quan agafo el mòbil i vaig començant a veure els castells, no? Castelldefels, per exemple, Bordegassos també, les colles mitjanes, a part de les grans, no? Que evidentment són moltes vegades més notícia, però les colles mitjanes i les colles una mica més petites em sobten molt, no? Que estan anant totes... tu dius una passa, jo potser et diria dos o tres pel davant, no? Perquè, ostres, que Castelldefels el mes de juny faci el 4 de 8, a mi em sembla una molt bona notícia, però també fa una mica, no? Dius, ostres, què fem a partir d'ara, no? Veurem moltes animalades aquest any i hi ha moltes ganes de castells. Les colles estan molt motivades i el públic, no? Jo, evidentment, els xicots també, que estan fent una molt bona temporada, hem començat molt bé, però també com a públic casteller, és una temporada molt il·lusionant, no? Perquè es poden veure coses molt xules.
1: Després parlarem abastament del que vam veure ahir a Altafulla. Abans, però, aquest migdia, em sembla que hi ha hagut fins a 8 diades castelleres, tot i l'onada de calor, tot el canvi i el canvi climàtic, que el cert és que avui la calor està una mica més continguda, no fa aquelles calorades altres dies. Ara repassarem el més interessant que hi hagi hagut aquest diumenge al migdia. Repassem el més destacat d'aquest diumenge. Comencem per la Festa Major de Vic, amb els Segals d'Osona encapçalant el cartell.
10: Els de la camisa carbassa s'han anotat el 3 de 8, el primer 4 de 8 de l'any descarregat i la Torre de 7. El cap de colla, Sergi Rifà, analitza la primera clàssica de 8 sencera de la temporada. Són declaracions recollides per l'excap de colla dels Marrecs de Sal i col·laboradora del 3 Rondes, Iruna Rigau.
11: Molt, molt contents, anant molt ràpid, molt bé. Portàvem molt de temps assajant aquests castells i avui s'han plasmat. Tots han anat molt bé, descarregats a la primera, i res, molt contents.
12: Ara aneu de vacances amb la clàssica a la butxaca. Objectius per quan torneu?
11: Bé, de seguir consolidant aquests castells, tant el 3 com el 4, sobretot el 4, que ens ha costat molt aquest any, és el primer, tot just, i així de plans de futur, doncs, bueno, haver-hi concurs, també, la Diada de Vilafranca, doncs, treballar amb el 7, estem treballant el 5, també, i la Torre de 8. Aquests són els grans objectius ara que tenim.
10: Els castellers de la Vila de Gràcia han acomiadat la primera part de la temporada carregant el 4 de 8 amb l'agulla a la tercera ronda estructura, que també els va quedar mitges la setmana passada al camp d'en Grassot. Els de la camisa blau marí també han completat la Torre de 8, el 3 de 8 i el Pilar de 6. Escoltem les valoracions de la cap de colla, Carla Piñera.
13: Contents perquè hem pogut fer moltes camises. Ens ha permès portar el 2 amb solvència i ha anat força bé. Sisè de temporada, estem molt contents d'estar en aquest punt ara. I l'hem acompanyat d'aquest 3 de 8 i tenim els deures pendents de la setmana passada descarregar el 4 de 8 amb el Pilar. Malauradament ha tornat, acabem carregat. És aquest camí, no, que traça aquest castell, que hem de passar per aquest peatge per acabar-nos el de conèixer i espero que com més aviat el tindrem descarregat.
10: A la plaça Major Vigatana, els marrecs de Sal han sumat el segon set de 8 de l'any a la segona ronda. L'han acompanyat del 3 de 8 després d'un intent desmuntat i el 4 de 8. El cap de colla, Pau Carabaca, parla de les previsions de la Festa Major de Sant Jaume fixada el 26 de juliol.
14: Ara ens queden dues setmanes molt intenses, sobretot assaig, per acabar de polir els castells que estem treballant. Estem treballant la Torre de 8 en folre, estem treballant també el 5 de 8 i a veure què arriba. Aspirem, com a mínim, portar la Torre de 8 per Sant Jaume, que passaria per Palafrugell la setmana que ve portar un rodar una Torre de 7 paradíssima, i estem treballant el 5. Veurem si arriba, si no, ja pel segon tram.
3: Aguantem bé, per la feina, ja!
1: I aquest migdia, a Premià de Mar, els caps de cartell han estat els capgrossos de Mataró. Només dues setmanes ara per la diada de la Festa Major de la capital del Maresme. Els capgrossos han fet el pas cap a la gamma alta d'avui.
10: Els maresmencs, amb un únic 3 de 9 carregat a la diada d'aniversari del 6 de juny, han descarregat el 7 de 8 a la segona ronda. Han completat la seva participació amb el 3 de 8 i el 4 de 8. Ahir a la plaça d'Osca de Sants hi van signar la clàssica de 8. Escoltem les valoracions del cap de colla, Àlex Dorda, recollides aquest migdia a Premià de Mar pel col·laborador del 3 rondes, Albert Rubí.
15: L'únic doblet amb tota la temporada i podem sortir molt contents. Divendres vam tenir un assaig d'aquests que costen, molta calor, no cal sortir tot finet, tot i això vam fer l'assaig i crec que el cap de setmana és per sortir contents. Vam fer una molt bona clàssica a Sants, necessitàvem fer un 3 i un 4 i una torre macos i bé, crec que a Sants ho vam fer, i avui l'estrena del 7 de 8 necessitava una miqueta aquesta alegria. Ja et dic, aquest 7 portem ja mesos que el tenim, que ens faltava aquest punt i era només ens faltava portar-lo a plaça. Crec que avui hem demostrat que el tenim treballat i bé, i necessari, no?, a dues setmanes de les Santes poder estrenar un castell. Ja et dic, aquest any de picar molta pedra.
10: En acabar l'actuació, els capgrossos han fet una prova de 4 de 9 fins a 600. És un castell que podria arribar a la Diada de les Santes del proper 25 de juliol. El mateix Àlex Dorda analitza la prova.
15: Hem aprofitat que la diada ha anat ràpid, que no tocava el sol, érem una miqueta més de genteta per fer aquesta prova 4 de 9. Podem treure coses molt positives, ha estat una prova sòlida. Encara se'ns estira alguna regla, però bueno, una prova que ens dona informació per seguir treballant i seguir treballant aquest 4 de 9.
10: A Premià de Mar també hi han participat els castellers de Badalona, que hi han completat el 5 de 7, dos intents desmuntats de 3 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7. El cap de colla dels Micacos, Ferran Creixell, fa balanç del primer tram de temporada.
16: La valoració és bona, hem tingut molta feina durant tot el primer tram, moments més bons i moments que hem anat lluitant per aguantar, però arribem aquí i sortim contents de la diada que hem fet i poder estar a Premià.
1: Aquest diumenge encara hi ha hagut més actuacions, això és el més destacat que hi hem vist.
10: Al Poble Sec deixem constància del 4 de 7 amb l'agulla, el 5 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla de la colla local, el 3 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 4 de 7 dels castellers de Sant Cugat i la clàssica de 7 dels castellers de Mollet. De Castelldefels recollim el 5 de 7, la Torre de 7, un intent desmuntat de 4 de 8 i el 3 de 7 de la colla local, el 3 de 7 dels castellers de Terrassa i el 2 de 6 dels matussers de Molins de Rei com a estructures més destacades.
4: Segona ronda.

cabella del xiquet Salatge, 4 de 9 amb el Pilar. Atenció, 4 de 9 amb el Pilar carregat a la colla vella del xiquet Salatge. Important la defensa del terç del Pilar. La sortida de l'Anxaneta ha de ser suau, defensant-ho el terç, important, defensant-ho la colla vella del xiquet Salatge, que pot descarregar el 4 de 9 amb el Pilar Altafulla. Com treballa el terç, l'Anxaneta que ja és al forre, la colla vella del xiquet Salatge que ara treu l'aixecador del Pilar, un pas més que el teniu, colla vella, i la vella que descarrega per segona vegada el 4 de 9 amb el Pilar aquesta temporada. Ho fa la segona ronda de la Dia de les Cultures d'Altafulla. Quin nivell de la vella, primer el 5 de 9 i ara aquest 4 de 9 amb el Pilar. Ja són dos castells de gamma extra en aquest dissabte, la de juliol. Quin duel de 4 de 9 amb el Pilar que estem veient. Primer l'han descarregat els castellers de Vilafranca i ara la colla vella. Quina gran actuació a les cultures aquest any 2026. Som aquí, xiquets de Tarragona. Atenció, perquè entrarà l'acotxador. Col·locarà un peu l'acotxador, col·locarà l'altre peu l'acotxador. Volem que la Manxaneta el poden carregar els xiquets. S'encavalca la Manxaneta. Atenció, 4 de 9.

0: Festival casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels castellers de Vilafranca a la plaça del Pou d'Altafulla. Curt i ras, per treure's el barret. Les dues colles van fer més gran encara el prestigi de la Diada de les Cultures en una edició extremadament emotiva pels Xiquets de Tarragona i que no va ser del tot positiva per a la colla local. El món casteller viu una temporada 2026 trepidant, amb una Colla Vella que després de fer saltar la banca per Sant Joan, ahir va corroborar que aquestes alçades de calendari és en el millor moment, possiblement, de la seva història.
1: Una Colla Vella dirigida per Manel Urbano, que ahir va sortir de la plaça del Pou, havent-hi descarregat un controlat 5 de 9, un 4 de 9 amb el Pilar, que en diverses fases de l'execució va ser perfecte, un 3 de 9 molt lleuger, que sembla cridat a pujar molt aviat damunt d'unes manilles, i un Pilar de 8 marca de la casa, que va poder completar per primer cop a la mítica plaça altafullenca. Al final de la diada, Urbano va parlar per Catalunya Ràdio.
2: Moltes felicitats per aquesta gran actuació que ha fotut aquí a Altafulla. Es nota el moment dolç i tècnicament molt preparat de la Colla Vella.
3: Sí, anem a dedicar el nostre ritme. Avui ens ha anat molt bé. Hi ha moltes ganes de fer castells a la colla i es nota a la plaça.
2: Enguany la Colla Vella, el 2 de 9, no, encara no l'ha tret a plaça i no sé si tens intenció. Sempre s'ha dit que és un castell que serveix molt de cara als castells de 10.
3: 2 de 9 en Folremanilles. És un castell que de moment no l'estem portant a plaça, hem fet alguna cosa, però no és una prioritat en aquests moments. Suposo que cada colla té la seva manera d'arribar a les manilles i la seva forma de treballar, i per tant el que volem és arribar a la nostra manera de fer.
2: El 3 de 9 de la tercera ronda, parlant de manilles, es veu un 3 molt estable, un 3 molt ben aconseguit. Sembla que estigui a punt per anar de les manilles. No sé si per la Fira Gos es veu un castell madur, un tros madur.
3: Sí, estem intentant fer canvis, portant canvis, millorant cada setmana, adaptar-nos una mica a les circumstàncies del que va passant. És un 3 que li veiem futur, però encara falten coses per millorar i, per tant, ja anirem fent. Quan podrà anar dalt d'unes manilles, ja ho veurem. De moment, hem de fer el 3 de 9 bé. Més endavant ja pensarem en alguna més gran.
2: Has estat ja forces anys cap de colla, aquesta és ja la segona etapa. Esteu la Colla Vella en el millor moment d'aquests anys que tu has estat al davant?
3: No t'ho sabria dir. El 15 va ser molt bo, el 16 va ser molt bo. No t'ho sabria dir. Hem començat bé, no t'ho diré. Segurament hi ha millors registres, però, bueno, temporades llargues, ja veurem. El que crec que ara és el moment d'aprofitar que la colla té ganes de fer castells, hi ha molt bon ambient i això té que reflexar les places i hem de continuar sense perdre de tocar les peus a terra, però anar fent.
2: Doncs gràcies, enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Els castellers de Vilafranca, acostumats a ser els dominadors d'aquesta diada, ahir van comparèixer després d'un assaig de divendres accidentat. El moment extraordinari de la Colla Vella sembla eclipsar la resta de competidors, però el cert és que els verds, amb un calendari i prioritats diferents, també són en un moment de forma extraordinari.
1: Ho van demostrar a la segona ronda després d'haver estrenat de sortir del 9 de 8. Ahir a Altafulla els verds van descarregar un 4 de 9 amb l'agulla, que si no va ser perfecta va fregar la perfecció. A la tercera ronda van ensopegar amb una torre de 9 que amb la cassoleta posada va tenir una rebrincada duríssima, però que van poder desmuntar. Van tancar les rondes de castells amb un estàtic i bonic 3 de 9 i per acabar com la Colla Vella descarregant per primera vegada el Pilar de 8 a Altafulla. En aquest cas, a més, va ser el Pilar de 8 número 100 que descarreguen els verds, els grans dominadors d'aquest espadat. Àngel Grau, al cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
4: L'objectiu d'avui era fer el 9 de 8 perquè ens hem programat que cada actuació, si podem, anar estrenant un castell per no estrenar tot de cop. Després hem pogut fer aquest 4 de 9 amb agulla, que és un castellà, sí que realment ha anat molt bé. I aquesta torre, bueno, aquesta setmana no hi hem sigut tots perquè gent que ha fet vacances i llavors ha costat una miqueta més i no l'hem pogut fer. Però, bueno, content de la reacció de la gent. Ahir vam tenir un assaig així una miqueta accidentat i avui hi érem i la gent amb moltes ganes. I també posar en valor aquest Pilar de 8, no?, que és el 100 descarregat per la colla, que és una bestiesa molt gran.
2: Enhorabona d'aquest Pilar número 100, Pilar de 8 dels castellers de Vilafranca. Però, ostres, tants anys que l'havíeu intentat, ja que parles del Pilar aquí a Altafulla, que havia caigut en un moment que ja es donava gairebé per descarregat i finalment avui ha semblat molt fàcil.
4: Sí. L'any passat un xanet ens va baixar que estava perfecte i, bueno, no sé, teníem com una mica de mala sort aquesta plaça. Avui, per sort, ens l'hem tret, tant nosaltres com la Colla Vella, que també és el primer que descarrega aquí, i la veritat que molt contents, i també per l'evolució que té aquest Pilar cap a altres castells, no? Com el 4 amb agulla, com pot ser amb el 3 amb agulla.
2: Ara ho comentaves tu, la caiguda i l'assaig amb el 4 net i que es va trencar la xarxa, bueno, amb un parell o 3 de lesionat. No sé fins a quin punt et pot trasbalsar una mica els plans i, alhora, aquesta bona actuació d'avui amb els castells que s'han descarregat, si serveix com a bàlsam, no?,
5: davant una cosa així?
4: Bueno, al final assaig caiem, i no vam caure amb el 4-9 net, però hi ha dies que hem caigut amb una torre de 7, un altre dia hem caigut amb un pilar, vull dir, perquè al final allà fem proves, no? I ahir vam voler fer el 4-9 net sencer, i ja havien sortit dos, ho estava molt bé, i va haver-hi un petit accident amb un segon que no va acabar de l'encaix entre les mans i ell, no va funcionar, i vam caure. Al final, els castells són això, provar-los, caure, seguir endavant, tirar, i jo estic molt content de la reacció de la gent i sobretot de com vam acabar l'assaig amb les bones proves que vam poder fer després d'una caiguda, que va haver-hi un moment allò, tot aquell silenci que es crea, no?
5: Si mirem les altres temporades, podríem dir que el moment dels castells de Vilafranca és molt semblant a altres anys. El que passa que aquest any hi ha una colla vella molt accelerada i pot semblar que els castells de Vilafranca no estan a un nivell tan alt. Al teu parer, en quin moment estan els castellers de Vilafranca, aquest moment de la temporada?
4: Home, jo crec que els castellers de Vilafranca estan molt bé, vull dir, no havíem arribat al principi de juliol amb tants castells de gamma extra, amb castells de nou, amb una feinada que estem fent a l'assaig, amb una canalla que ens donarà, crec que, molts bons resultats. Llavors, sí que hi ha la Colla Vella, que està molt bé. Si no hi hagués la Colla Vella en aquest nivell, els castellers de Vilafranca estaríem al millor moment de la nostra història, segurament. El que passa, també, la Colla Vella està també en un nivell excels, no? I que ens passarem molt bé aquest any. Vull dir, jo avui estic molt content d'aquesta actuació, de com ha anat i el bé com ho he passat, amb aquesta mica de frec a frec, no? Vull dir que, al final, tothom hem anat a fer els nostres castells, però venir a Altafulla a portar aquests castells, tant uns com els altres, hòstia, és molt guai.
5: Doncs enhorabona per l'actuació.
4: Molt bé, merci.
0: Els Xiquets de Tarragona feia dos anys que no assolien la categoria de nou. Ahir van posar punt i final a mesos, a, podríem dir, anys de disgustos i desenganys, amb un 4-9 que els obre de bat a bat les portes de l'edició de diumenge del concurs a Castells.
1: Els ratllats es van enfrontar el 4-9 a la segona ronda. Una primera temptativa que es va desmuntar amb l'entrada del pis de dosos. En torn de repetició hi van tornar. Aquest cop van agafar el castell més tancadet i amb la canalla més decidida. La carregada va ser sobrada i a la baixada, tot i que els terços i el folre van haver d'aturar diferents batzegades, els més petits van saber controlar els nervis, permetent que la colla tornés a descarregar el 4 gairebé dos anys després del darrer. A banda del primer castell bàsic de nou de la temporada, els Xiquets van sumar el tercer 7 de 8 i un 3 de 8 amb canvis. Roger Budesca, el cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
6: Molt, molt contents pel que significa, pel món de temporada que és, perquè hem tingut una baixa important aquesta setmana, que ens ha trucat tots els plans. El nostre pilaner s'ha de sortir l'ombro i tenim fora les setmanetes, i podré fer aquest tipus de diada amb el que significa, amb aquests canvis, i millorar-ho, no? Poder fer el castell de nou inclús, és una satisfacció brutal.
1: El que dius, amb aquests hàndicaps, fins a última hora no heu pogut saber si portàveu avui el 4-9, un 4 que n'heu fet primer un intent desmuntat, no ha anat bé, però després ja heu tornat i al final l'heu pogut descarregar.
6: Correcte. El primer no era dolent de mides, no era gens dolent, però també entenc que quan fa tant de temps que fas castell de nou, tot costa més. I clar, aquesta dinàmica negativa que portàvem a castell de nou, hem pogut tocar-la, la gent al segon estava molt convençut i hem anat, ha sortit bé, així que molt content.
1: A partir d'aquí teniu un juliol i un principi d'agost fins a Sant Magí ple de diades. Ganes de seguir-ho consolidant, de repetir-ho?
6: Volem repetir-ho, sí, però també hem de tenir cap i seny. No cada dia podem fer aquesta diada. La setmana que tenim alguna baixa de gent que va estar de vacances i veurem què podem fer. Va intentar la colla dir-los que l'objectiu ha de ser mínim 3 castells de 8 a cada diada, mínim, i a partir d'aquí, doncs, el que puguem portar ho portarem amb els màxims possibles.
1: Amb aquesta diada, pràcticament, podem dir que els Xiquets de Tarragona seran a la jornada de diumenge del concurs.
6: Ho desconec, ja ho he dit uns quants cops, no segueixo gaire el mundillo. Si és així, content, però com que encara queda un mes i alguna cosa, i suposo que els que estan allà al voltant també faran diades, fins que no sigui segur, entenc, no cal dir res.
0: I els castellers d'Altafulla van acabar fent a mitges la passa cap a la gamma alta de 7.
1: Els de Calixar van afrontar el primer 4-7 amb l'agulla de l'any a la tercera ronda, castell que els va caure en el moment que retirava l'enxaneta del pilar. A més d'aquesta estrena, van ajuntar el 3 i el 4-7. Escoltem les valoracions del 3 rondes de la cap de colla, Maria Morell.
7: A mitges, vull dir, el 4 amb el pilar teníem per descarregar. Portem des d'abans de Sant Joan, que l'estem descarregant a l'assaig. Per tant, no l'hem portat aquí per tirar, per provar sort, i per ser una dia de grans portem, sinó que portàvem una feina al darrere. Estem contents perquè hem descarregat el 3 de 4 un altre cop, però ens queda la feina pendent del 4 amb el pilar.
1: Teniu un juliol i un agost amb força actuacions. Et marques l'objectiu de tornar a portar ben aviat aquest 4-7 amb l'agulla?
7: I tant. Com puguem, el portarem. I si podem afegir més coses, també. Vull dir, ja dic, els assajos anaven bé, avui potser els nervis, potser mirarem els vídeos i tal. Tornarem, segur.
1: Quins objectius us marqueu ja de cara a final de temporada als castellers d'Altafulla?
7: Podem tornar a fer el 5 de 7, el 3 amb el Pilar, el 4 amb el Pilar, i començar a treballar també castells de futur, com per exemple el 2 de 7.
8: Feu aquí la mida més forta!
0: Coincidint amb la Diada de les Cultures, Altafulla, els Castellers de Sants van celebrar ahir la seva Diada d'estiu i va haver castells de nou a la plaça d'Osca.
1: Molt bona actuació dels Borinots abans d'anar-se'n de vacances. Nova tripleta màgica, la segona després de la que van estrenar el Pla de la Seu de Tarragona. Pau Camprovín al cap de colla en declaracions al col·laborador del Tres Rondes, Albert Rubí.
9: Des del 2018 que no portàvem castells de nou en aquesta diada i era importantíssim repetir aquí, a casa nostra, el que vam fer el Pla de la Seu per consolidar aquesta tripleta màgica, que és una actuació somiada per nosaltres de fa anys, i repetir-la era molt important i ja ens posa molt les bases de cara al futur.
10: A més, ara l'arenga final de la colla, ho deies, anem de vacances, però ja feies crida perquè la gent vingui amb més que les piles posades de cara a les postvacances.
9: Sí, està clar, nosaltres tenim una temporada així diferent a les tradicionals, en la que fem aquest peron de 6 setmanes ara, però que ens va molt bé. Ens va molt bé per descansar, però evidentment ens va malament a l'hora de que tot el rodatge que portem fins a dia d'avui ens toca posar-nos les piles molt ràpid, en 2-3 setmanes, perquè tenim la Mercè a tocar, i després ja ve el concurs, ve la nostra diada, ve tot seguit. Per tant, ens hem de posar les piles molt ràpid i necessitem aquest plus de la gent perquè ens toqui durant el setembre.
1: A la mateixa actuació destaquem el 3-7 aixecat per sota, el primer 4-7 aixecat per sota i el 5-7 dels Castellers d'Esplugues. Jordi Adalit, cocap de colla dels Cargolins.
11: Per nosaltres és un dels dies més importants de la nostra història. Acabem de fer el tercer 4-7 per sota de la història, segon fet per una colla convencional. I per nosaltres és part de la nostra identitat, els castells per sota. És com una cosa que sentim molt d'orgull. I haver sigut la primera colla en juntar dos castells per sota en una mateixa diada, per nosaltres és explicar el que és la nostra identitat com a colla.
0: I això va ser ahir el més destacat a les actuacions que hi va haver en altres places, com la Granada, el Serrallo i Esparreguera.
1: A Esparreguera, els moixiganguers d'Igualada hi van descarregar la tripleta de 8. La cap de colla dels de la camisa de color morat, Mireia Prat, fa un balanç satisfactori de l'última actuació del primer tram de temporada.
12: Estem contents d'haver sumat una nova torre de 8 en folre i aquesta tripleta de 8, no?, que ens dona molt a l'hora de rodar peces en aquests folres i també de sumar 3-2 de 8 i 4-2 de 8, que això ens dona molt per pensar, en què són castells que volem pujar un pis més.
1: I els anfitrions hi van estrenar el 3-7 aixecat per sota, estructura que van acompanyar del 5-7 i el 7-7. Joel Segura, cocap de colla dels Castellers Esparreguera.
13: Ahir vam fer la nostra millor actuació de la història descarregant el 5-7, el 7-7 i el 3-7 per sota. Poder fer aquesta diada a casa nostra després de les caigudes de l'any passat, el 3-7 per sota, és una valoració super, super positiva, estem super contents. Marxem de vacances amb la feina feta.
1: A la Granada, gran actuació dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. La colla tarragorina hi va descarregar la clàssica de 8 i el Pilar de 6. David Lobo, cap de colla, en declaracions recollides pel cronista de ràdio Vilafranca, Pep Ribas.
14: Avui, doncs, poder recuperar aquest nivell i com siguéssim la base del que ha d'esdevenir les següents setmanes i els següents mesos, doncs era molt, molt, molt, molt important. I en aquesta plaça, que ens sentim tan a gust, vale, a la bona germanor plaça, però també la tranquil·litat que ens suposa, pues, ho teníem tot de cara.
1: Els xicots de Vilafranca s'hi van apuntar un altre 4 de 8, el tercer de la temporada, més del 5 i el 7 de 7. Escoltem les valoracions a la cap de colla Mireia Mata.
15: Estic molt contenta i a banda de mi, crec que tota la colla també. I per altra banda, no em paren d'apretar constantment, que si 3 de 8, que si torre de 7. Ahir, a més, vam fer un assaig molt potent, que crec que va il·lusionar molt a la colla. Em va recordar molt aquells anys de 2014 i 2015...
1: Els xiquets de Reus van completar el cartell de colles de l'actuació de la Granada. Els de la camisa avellana es van anotar el 2-7, el 5-7 i el 4-7 amb l'agulla. Marina Bertran és la cap de colla.
16: Ens hauria agradat poder portar els castells de 8. Sobretot perquè tenim el 5-8, així hem fet proves bastant amb cara i ulls i ens hauria agradat molt bé poder fer el 3-8 avui i el 4 també perquè fem uns canvis a l'estructura que ja volem encarar ja que siguin fins al final i no pot ser.
0: Ahir també hi va haver una gran diada de 8 al Serrallo de Tarragona, amb esment especial dels xiquets locals, que són a la millor temporada de la seva història.
1: Uns xiquets del Serrallo que hi van descarregar el primer 3-8 de la seva història, que van acompanyar del 4-8, que la setmana passada també van descarregar per primer cop, i el 5-7. Josep Maria Gai, en declaracions al col·laborador del Tres Rondes, Unai Estevez.
17: La intenció era portar el 2. Era una de les coses que no volíem també ajuntar els tres castells encara fins que no estiguessin consolidats. El més important d'avui, per exemple, era consolidar el 4-8 i fer-nos tants amb aquest castell que no quedés com si fos una casualitat d'un dia de sortir a plaça. S'ha demostrat que no, hem seguit picant pedra i al final, tret de la setmana passada, hem tingut aquell petit insurt portant el 3-8 a Cornudella. Avui l'hem pogut portar i ha sortit més o menys com el que ens imaginàvem. Hem ajuntat el 4-8, hem ajuntat el 3-8 junts. avui no hem ficat el 2 perquè al final teníem dues baixes a passar a dosos, però bueno, estem tranquils perquè el que volíem era arribar amb baix amb tota la feina feta i hem pogut fer la feina abans d'arribar a les vacances de juliol.
18: El que dèiem, el següent pas pot ser la clàssica, no fer el 2 potser t'ajuda a tenir un objectiu també a curt termini, a banda de castells superiors.
17: Sí, correcte, sé que estem preparant castells superiors, però bueno, de moment consolidar tot això, no? Si podem ajuntar aquests tres castells per nosaltres, que és el primer 3 de 8 que descarreguem a la nostra història, i és la tercera vegada que el portem a plaça, un va quedar com a carregat, l'altre intent desmuntat, i avui primera, tercera vegada que el portem i el descarreguem, ara en aquests moments és consolidar tots aquests castells de 8.
1: Al Serrallo també hi havia els bordegassos de Vilanova que van tornar a descarregar el 3 i el 4 de 8 i el 5 de 7. Escoltem Pau Ortiz, membre de la tècnica dels de la camisa groc terrós.
19: En menys d'un mes hem fet 3 vegades els castells de 8, l'any passat només amb descarregadors, i en portem 6 en 30 dies com a molt. I la sensació més avui amb canvis a dalt, amb canvis a baix també, una mica la sensació de que la colla comença a tenir una certa solvència amb els castells de 8, que era l'objectiu principal d'aquesta temporada. A partir d'aquí, sobretot, no perdre-li el respecte als castells de 8, seguir valorant-los molt, que jo crec que és clau, costen molt, i que deies tu, no?, que fa molts anys que no fem castells de 8 fora de Vilanova.
1: Bona actuació també dels castellers a Lleida amb la Torre de 7, el 4 de 8 i el 4 de 7 amb l'agulla, més del Pilar de 6 carregat. I la jove de Sitges, que va fer el 4 de 8 i el 5 de 7 i va estrenar el 3 de 7 aixecat per sota, Marc Ill, cap de colla.
20: La setmana passada a Ribes, que com ja sabeu és una de les diades de casa, teníem un parell de baixes de tronc que no ens va permetre portar aquests castells, i bé, i tot i que volíem treure el abans possible, i doncs aquesta actuació d'aquí del Serrallo hem volgut anar-hi amb dos castells que teníem molt treballats de l'assaig, el 4 ja l'havíem fet a Tarragona just feia un mes.
0: Acabem aquest repàs exhaustiu amb dues actuacions més de dissabte a la tarda.
1: Al barri del Raval, castellers de Barcelona, clàssica de 8, i els castellers de Cornellà, castells de 6, i d'altra banda, Berga, recollim el 5 de 7 de la colla local i els castellers de Sabadell, i la clàssica de 7 dels castellers de Viladecans.
0: Aprofitem que avui ens acompanya la Tamara, fins l'any passat cap de colla dels xicots de Vilafranca. Sou a 3 setmanes de màrtirs, he mirat abans el calendari, i podríem dir un mes i mig a la festa major de Vilafranca. Com hi arribareu, els xicots?
21: Bueno, jo crec que estem en un molt bon estat de forma, no? És veritat que hem començat la temporada amb el 4 de 8 molt aviat, i hi ha molta feina, hi ha molta gent jove al tronc dels castells, s'han renovat algunes peces també, estem treballant molt activament amb la Torre de 7, amb el 3 de 8, i bueno, somiant una miqueta més també, i mica en mica, suposo que tots aquests, no?, poder juntar la clàssica passarà durant els propers mesos, o això esperem, i molt il·lusionats, la veritat, amb aquesta temporada.
0: I aprofitem, doncs, també que tenim al Cugat aquesta prova de 4 de 9 que heu fet els capgrossos fins a 600. Et fa ser optimista?
22: La prova ha estat molt bé. Jo crec que més que una prova, el 4 de 9 per Santes, en tot cas, hi haurem d'arribar com a resultat del procés, i és obvi que aquesta temporada no està anant com estava anant. Dit d'una altra manera, a nosaltres aquesta temporada ens està sortint torta. El que hem de fer és no canviar-li una lletra i que sigui una temporada tonta. I això passa per l'actitud de la colla. Crec que ens vam equivocar portant el 3 de 9 a l'aniversari, i per això vam caure. Podríem no haver caigut, però crec que ens vam equivocar fent-ho, i és important que la Santa sigui un estímul però no una pressió, i si hem de fer el 4 de 9 o un altre castell de 9 per la Santa, que sigui perquè ho dictamina exactament tot el procés que estem duent encara que vingui la temporada torta, i no perquè ens emborratxem d'una darrera setmana, que tots sabem que la darrera setmana ens mirem al mirall i ens trobem més guapos del que realment som.
0: Doncs vinga, Tamara i Cugat, Diada de les Cultures, Altafulla. Quina gran diada, quina gran diada, i quin nivell, en aquest cas, de la Colla Vella i dels castellers de Vilafranca. Uns vers que, per cert, ara ho explicàvem, ahir van descarregar el pilar número 100 del seu historial. Mira, acabo de rebre, David, un WhatsApp del Fèlix
1: Miret.
0: Des dels
1: Estats Units?
0: Des dels Estats Units. Diu, 100 pilars, déu-n'hi-do, escoltant-te en directe, diu el Fèlix Miret, que, com sabeu, va ser un precursor del pilar de 8. De fet, va ser el primer segon, o en aquest cas quart, damunt les manilles, que va descarregar a la història moderna el pilar de 8. Felicitats, Fèlix Miret, per la part que toca per ser un dels precursors i per haver-hi dedicat tants mesos, tantes hores, tantes setmanes d'assaig incansables junt amb els teus companys, aquell mític pilar a l'alineació, encara el David Montiagudo, l'Olga Álvarez, i més amunt, ja no sé si tu te n'en recordes.
1: 1995, el primer carregat, i el primer descarregat és per Sant Miquel de 1998. Era molt petit, jo.
0: Molt més jove que ara, i la memòria no la tinc gaire bona. En fi, ahir va haver, com dèiem, una grandíssima diada a Altafulla, les cultures... sabeu com va anar? Cugat, dispara tu primer.
22: Doncs esturat del nivell mostrat en aquest primer o en aquest segon, perquè es van trobar el Vendrell cara a cara entre la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca, em dóna la sensació que totes dues colles estan en una dinàmica similar, en la qual més que en aquest moment de temporada pujar el sostre, el que estan fent és a pujar el nivell baix, és a dir, pujar el terra d'allà on estan, i per tant estan com pujant molt l'exigència i consolidant aquelles estructures a partir de les quals han de ser trampolí per quan les coses... necessitin més, no? Aquests dies s'està celebrant el Tour de França i ara està molt de moda entre els ciclistes el tema de l'entrenament en altura, no? Doncs em dóna la sensació que s'estan aclimatant alçades que antigament no estaven tan aclimatats i, per tant, estan descarregant uns castells amb una regularitat, amb un catàleg obert i anar triant i anar jugant les peces en unes alçades de temporada on no estàvem acostumats de veure-ho. Això, de per si sol, ja és afalagador. Si fas regla de 3 i penses en el que ens queda de temporada, doncs ja directament et poses el pitet, i vull posar en valor l'alta eficàcia que estan demostrant, perquè aquesta és una altra tònica bastant general de moment, on potser és una percepció, jo soc de... Sempre dic que soc de lletres i no de números,
0: És una bona percepció.
22: Però hi ha tinc la sensació que hi ha una alta eficàcia, avui ha caigut la Joves de Valls, i potser no és el dia per dir-ho, però en paral·lel a aquesta pujada de nivell a totes les colles i a tots els graons possibles, hi ha un alt índex d'efectivitat i de castells descarregats. Per tant, és normal que... Ara parlava de ciclisme, és normal que pedalin més fort i més fort i més fort, perquè és que realment les cames estan responent.
0: És flipant, ta mare. Vam per Sant Joan a plaça 2-4 nets descarregats, com si res, i ahir a Altafulla, a la plaça del Pou, 2-4 de nou amb l'agulla o amb el pilar, la terminologia de cadascú, és per flipar, aquestes alçades, ara ho deia el Cugat.
21: A mi em sembla una autèntica barbaritat tot el que estem veient, la veritat, sobretot doncs per això, no? Per el que parlem, per les dates a què són i perquè, a més, són castells ben fets, no? Que veus els castells i penses, mare Déu, no sembla que sigui un 4 de 9 amb l'agulla, no? Igual que l'any passat, per exemple, l'Estrella va ser el 5 de 9, no? Jo crec que aquest any, amb aquesta guerra també d'aquí porta més 4 de 9 amb l'agulla, que estan ara tu, ara jo, crec que serà el castell Estrella, però sí que és veritat, doncs, que és molt aviat, no?, per veure totes aquestes coses, igual que avui, no?, la Jove de Tarragona amb el 2 de 9 amb Folre i Manilles, les Joves de Valls també amb el seu 4 de 9 net i la Torre de 9 també. Jo estic molt emocionada. Sembla que serà una temporada màgica i jo, que sóc molt amant del concurs de castells, segur que serà un any de concurs boníssim. Esperant a veure... El que passa és que no saps, no?, com et poden sorprendre més, perquè és molt aviat i hem vist moltes coses.
0: El Cugat deia que ens hem de preparar el pitet perquè ara ve, diguéssim, allò que deia el Joan Beumal, el Ferragosto casteller, no?
1: Vilanova començarà el Ferragosto.
0: Imagina't, no, abans, segurament sí. Pels castellers de Vilafranca també van la setmana que ve a Sitges, després ja tenen Vilanova, hi ha Mataró, a la Colla Vella va Vilallonga del Camp.
1: El dia 26.
0: Després la Fira Agost, vull dir que la Caixa dels Trons, no sé si s'ha destapat del tot, però el moment que s'acabi de destapar, vèiem ahir un 3 de 9 de la Colla Vella, lleuger, a més, no poder, que es va comportar la mar de bé. Vèiem aquest 4 amb el Pilar de Vilafranca, el Pilar de 8, que sentíem l'Àngel que deia, un Pilar de 8 que ens ha de servir per moltes més coses, no, no sé per què, però, en fi, sembla que...
22: Sí que ho saps, sí que ho saps. Per pujar-lo un pis, no?
1: Pilar de 9 per Sant Fèlix.
21: Bueno, també han fet proves de 3 de 9 amb l'agulla, bueno, de 3 de 8 han fet el 3 de 8 amb l'agulla, i estan fent proves a l'assaig de 3 de 9 amb l'agulla, suposo que també anirà per aquí, que fa molts anys que també no el veiem, aquest castell. Bueno, jo crec que al final és el que deia també una mica l'Urbano, no? Que quan les coses estan anant tan bé i els assajos anant tan bé, és molt difícil tenir els peus a terra, i és el moment de que els caps de colla, en aquest sentit, siguin una mica intel·ligents, no? Perquè la temporada és molt llarga, queden molts mesos, es troben moltes vegades, no? Ara queden moltes diades, sobretot a la zona tradicional, on s'han de trobar moltes vegades aquest mes d'agost, i segur que els que ens agraden els castells xalarem molt.
22: Sí, és un goig veure el protagonisme que té. Hi ha una terminologia que jo odio tremendament, però que alguna vegada algú l'ha arribat a fer servir, que és allò de la gamma extra bàsica, no? Em sembla que en diuen, no? Com si dius...
0: La torre de nou,
22: sí,
0: el nou
22: com si no fos res, el 4 amb el Pilar, a veure, aquests... Però aquests castells que ara precisament estan desplegant, no són de per si cartes guanyadores en diades, però han acabat decantant moltes diades. És a dir, en el còmput de tres castells, i penso fins i tot en concursos...
0: 5 de 9 de fa 2 anys.
22: Exacte, doncs és importantíssim tenir-les, controlar-les, poder-los fer quan estàs molt bé, però també quan no estàs tan bé, perquè et dona la capacitat de quan una cosa es torça i has de recalcular, doncs de no anar gaire esgraons avall, no? Per tant, és una cosa que típicament havia dominat molt Vilafranca i que de manera més tòpica se'ls havia criticat a les altres colles que no ho fessin. I crec que tant la Vella com també posarien el mateix sac la Jove de Tarragona amb aquesta Torre de Nou, amb el 2 de Nou, perdó, que diuen ells, que ja han fet per segona vegada, també ho posaria aquí, amb una gamma, amb aquesta... Ho torno a posar amb cursives cometes perquè no ho suporto, amb aquesta gamma bàsica de gamma extra, controlada, anar fent, per anar, abans parlava d'entrenament d'altura, quan haguem d'anar a fer el cim, ho deixarem avall, però el campament base, més amunt que no pas el solíem tenir.
0: Avui el calendari casteller és el que és, avui hi havia infinitat aquest cap de setmana de diades, estem una mica obligats a Catalunya Ràdio també a donar veu a tothom i a repassar les totes, i per tant no tenim massa temps més per comentar això, sí, però sí que m'agradaria breument que en comentéssiu el qüestió dels xiquets de Tarragona, que ahir hauríeu hagut de veure a plaça els plors, les abraçades i les alegries després d'aquest, no sé si travessa del desert o no, per ells suposo que en certa manera sí, perquè no fer castells de nou i això doncs els podia afectar, i ahir van ser, diguéssim, un mar de llàgrimes, però d'alegria, també. Breument.
21: Jo vaig sentir-me molt identificada amb el Roger Peiró durant els dos meus primers anys de cap de colla, i ahir, quan vaig veure el 4 de 9 amb Folra, crec que va ser el castell que més em va agradar de tota la diada. Estic supercontenta perquè crec que és una colla que se'l mereixia moltíssim, està treballant molt, i tot i així, no, l'afluència de camises que està portant a plaça és bestial, no? Tot i que han ensopegat moltes vegades, crec que això els hi servirà per començar, no? A tirar una mica en amunt, i segur, estic segura de que tot això són bones notícies pel futur.
22: Sí, una mica de justícia poètica amb dues derivades directes. Una és que aquest 4 de 9 que sí que ha anat bé, jo crec que també és mèrit de tots els esborranys que s'han anat quedant pel camí, per tant, s'han de posar valor. I una segona justícia poètica, que és amb la de Befa, que se n'ha arribat a fer, qui té ganes de fer-ne Befa, que arribi el 4 de 9 després d'un intent desmuntat, que per tant és un intent desmuntat que faculta l'intent de després que s'acaba descarregant, doncs clar que sí, que ho celebrin i que segueixin plorant fins que tornin assaig.
2: Tercera ronda.
0: Aquesta setmana hi ha hagut novetats importants sobre la compra d'entrades pel concurs a castells. Anem ràpid, David. Canvis destacats en el model que s'havia fet servir en les darreres edicions.
1: S'ha eliminat la cursa per completar localitats en pocs minuts i ha implantat un sorteig similar a les de finals de grans esdeveniments esportius que donarà les mateixes oportunitats a tothom. Ho explica la directora castellera del concurs, Esther Roca.
3: Fins ara hi havia la inquietud que, com que les entrades s'exhaurien en 10, 15 minuts, 20 minuts, hi havia com l'ànsia, com les ganes d'accedir ràpidament. El que hem fet ara és que, evidentment, tens la mateixa possibilitat sent la primera persona com sent l'última que t'inscrius, no?
1: Dimarts 14 fins dijous 16 es podrà, doncs, demanar aquestes entrades a la pàgina web del concurs. Cada persona en podrà demanar 4. El 20 de juliol es farà aquest sorteig públic que determinarà l'ordre d'adjudicació de localitats. I del 24 de juliol fins al 7 d'agost, les persones que hagin sigut afortunades rebran un correu per poder-ho formalitzar. La mateixa Esther Roca afirma que l'èxit de l'espectacle casteller més gran del món està garantit.
3: Es preveu un èxit, però també sobretot per com ha començat la temporada castellera. El concurs és de les últimes actuacions que hi ha i veient aquest inici de temporada es preveu un èxit segurament amb el tema de vendes d'entrades que s'obriran. Creiem que dissabte també funcionarà molt bé, però serà un èxit casteller segur.

0: Tamara Cugat, estem en temps de descompte pràcticament abans d'acomiadar-nos. Ara explicàvem les novetats en la venda d'entrades al concurs. El cert és que fins ara el sistema era una mica estressant, una mica o molt estressant. Com valoreu aquests canvis? Milloren el sistema que hem tingut fins ara?
1: No sé si ho milloren perquè no ho hem provat mai, no? El que sí que crec que, com a mínim, pensar-hi, no? I posar-hi les energies i modificar les opcions fins que trobem la que sigui correcta, és una bona notícia, perquè al final, doncs, aquestes coses que passen, no? Quan vas a buscar l'entrada, generen molta frustració, sobretot pels castellers i castelleres que tenim ganes de veure castells.
2: Sí, potser temps enrere anava al concurs els que eren més espavilats. Hem d'anar caminant cap als que són més afortunats. Doncs aquí, intentant garantir l'equitat, crec que el concurs, ni que sigui intentant-ho, encara que després faci un intent desmuntat, fan ben fet.
0: Doncs aquí hem tingut dels comentaristes més espavilats, en el bon sentit de la paraula, el Cugat Comas i la Tamara González. Abans d'acomiadar-nos, David, ràpidament, la setmana que ve, només citem les diades.
3: Dissabte, Cabrera de Mar, també el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges i el Callà, i diumenge l'actuació del barri ballenc dels habitatges, que ens agafarà 2 hores abans de començar el programa.
0: I què recomana avui el digital casteller de referència, la revista Castells?
3: El segon lliurament de l'article, Diada sense gairebé públic, de Santi Terrassa, on l'editor de la revista posa davant del mirall les diades que es mantenen en horari de migdia, en ple canvi climàtic i onades de calor.
0: Doncs això està tot en aquest Tres Rondes. Tornarem diumenge que ve a les 9. Bona setmana, bona nit.
3: Bona nit.
4: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
5: Trescat Info.

0: L'incendi d'aigua Múrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones de 5 poblacions confinades a casa seva. És el tercer incendi aigua Múrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 100.000 hectàrees. Mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empuriabrava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny. L'Iran i els Estats Units reprenen aquesta tarda els atacs contra objectius militars mutus després dels bombardejos massius de la matinada. Mentrestant, hi ha confusió sobre la situació de l'estret d'Hormuz. El règim iranià assegura que torna a estar tancat el trànsit marítim, mentre que Donald Trump insisteix que es manté obert. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. Hi ha força consens polític sobre la solució al col·lapse de trànsit en vies com l'AP7 i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta que ja està implantat en alguns països europeus. Els experts també ho veuen amb bons ulls perquè pot ajudar a finançar el manteniment de la xarxa viària. El MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I pel que fa al temps, demà dilluns s'espera un dia de sol, però amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà tan o més alta que la d'avui.
3: 3Cat Info.
4: Llavors, en segona instància, el que ens importa també, el que ens preocupa és el flanc dret. El flanc dret en el cap, el que estem intentant és controlar mitjançant cremes amb el graf, per ancorar-ho a les pistes que hi ha, de manera que allò no propagui també, perquè amb la marinada, que ara ja va a la baixa, però que encara està empuixant l'incendi, doncs el que fa és conduir aquest flanc amb les seves obertures cap a la població de Vall-llosera, i llavors el que estem intentant és doncs, que aquest flanc tampoc no avanci.
0: Són les paraules d'Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers. Estem centrats en aquest incendi a aigua Múrcia. S'estan donant detalls d'aquesta última hora de com està aquest incendi.
4: Poden arribar a impactar doncs, les urbanitzacions. Tenim un dispositiu molt gran, tenim 270 bombers, 80 vehicles que estem treballant amb tota la intensitat, muntant punts d'emplaçament, treballant de cua cap a cap amb línies d'aigua i en el cap amb foc tècnic per intentar mantenir aquests flancs on estan. Ara ens ajuda el fet de que també està augmentant la humitat relativa i que el vent també ara frenarà, el vent de marinada, tindrem algun terral i amb això, doncs, i amb tot l'esforç, a veure si demà al matí podem tancar aquests 200 metres que encara queden tancar flanc esquerre, 200 que queden tancar el flanc dret cap i els 800 que queden tancar el flanc dret cua. I estem ara en això. De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat, i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat. I això doncs, ja en parlarem demà al matí, a veure si la feina que hem pogut avançar, la feina que hem pogut fer, i a veure si està el podem donar per estabilitzat o si demà també, malgrat podem perimetrar aquest incendi, si esperem al migdia a veure si amb la calor no surten també noves columnes i no hi ha reignicions.
1: Acabo de donar unes notícies al petit que baixa el vent, però el terreny, no sé si heu pogut atacar les zones més, de més difícil accés per l'equip de camions i això, sí. I per tant aquesta nit no sé si en aquest sentit hi ha algun dispositiu concret per tal de no redefinir aquestes zones, no? Que són difícils.
4: Sí, tot el dispositiu, els 270 bombers, estem al voltant de l'incendi. Hi ha algunes zones que són de més fàcil, algunes més de difícil accés. Cal comptar el que és el barranc de l'Infern a la banda esquerra. Realment és el lloc de més difícil accés, però no hi estem entrant, sinó que estem acompanyant el foc que acabi d'arribar a la carretera de forma controlada, justament per no entrar a les zones que on pot també haver desprendiments i on pot ser doncs, més perillós. Però també és el flanc esquerre, cua, el barranc aquest, és un descendent tan pronunciat que el foc també queda ja amorrat en allà i realment no està propagant a una velocitat com que ens preocupi excessivament. Per tant, sí, tant a les zones en què és més fàcil treballar-hi com a les que és més complex, doncs realment doncs, tenim gent en allà i estan fent tot el catàleg, totes les maniobres que tenim com a caixa d'eines, estem implementant com per poder estabilitzar el màxim via possible.
1: Per tant, tots els nuclis de població confinats fins ara continuaran confinats?
4: Exacte, les 2.500 hectàrees de població bueno, que hem confinat just a la projecció del CAP i també a la projecció de les obertures d'aquests flancs es mantenen confinats durant aquesta nit. Hem parlat també amb Mossos, que hi ha circumstàncies que anem parlant concretament de zones que són més properes a primer impacte, zones que són una mica més llunyanes i que ens estan sol·licitant a través de Mossos i així doncs, de poder anar a dormir a casa o així, doncs estem atenent puntualment a aquestes circumstàncies que són específiques, doncs que es podem atendre i és segur, ho fem.
0: Sentim Muriel Corbella en directe, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, de donar

0: tan aviat com puguin, ho explicava ara també l'Oriol Corbella, aquests dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Com ell mateix explicava, hi ha 2.500 persones confinades de 5 poblacions que continuaran aquesta nit amb aquest confinament. Demà es resoldrà si per casos concrets hi pot haver alguna incidència d'aquestes persones confinades. S'estan rebent peticions de poder marxar a casa, tot i que, com deia Oriol Corbella, s'estudiaran cas per cas aquestes incidències, però de moment el confinament continua obert en aquestes pròximes hores. Podem seguir sentint Oriol Corbella. Sí, de moment no podem escoltar, li estan fent preguntes als mitjans de comunicació. Ara el sentim. No el sentim massa bé, la veritat. Tenim en imatges a Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers, però repetim que ara se'ns fa molt difícil escoltar les seves paraules en directe, com dèiem, en aquesta compareixença que es fa a Aiguamúrcia, al voltant d'aquest incendi, 2.500 persones de 5 poblacions confinades a casa seva. Podem sentir ara Albert Castellet, cap d'emergències dels bombers a Tarragona.
1: Abans de la nit intentem a veure si podem estabilitzar o almenys deixar al màxim treballats en el que és el cap flanc dret, que és el que impacta cap a Bonany, diguem. De fet, hi ha entrat una mica el terme municipal de Pontons, i el flanc esquerre tampoc el podem oblidar, perquè si s'obrís ens podria arribar cap a Ranxos de Bonany.
0: Podem aportar també ara la intervenció d'Antoni Mestres, cap de guàrdia dels agents rurals de Tarragona, explicant que el potencial de l'incendi a Aiguamúrcia és molt gran.
2: Tot i que ha començat el municipi d'Aiguamúrcia, el gruix està situant-se als municipis de Querol i Pontons. En aquest cas, tota la superfície, gairebé el 99%, és superfície forestal arbrada. No està afectant en cap espai d'interès natural, però sí que la superfície que tenim de massa boscosa en aquesta zona és de milers d'hectàrees. O sigui, l'afectació podria arribar a ser de milers d'hectàrees.
0: És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana i això ha posat en primer pla la hipòtesi que puguin ser focs provocats. Però ara mateix els bombers diuen que totes les hipòtesis són vàlides. Recordem que es manté el confinament, ara ho explicàvem, per tots els veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, i se'ls demana que tanquin portes i finestres i que qualsevol urgència la comuniquin al telèfon 112. Els incendis no donen treva als bombers, que de l'1 al 9 de juliol han treballat, atenció, en 389 focs de vegetació repartits en dos episodis de simultanietat. Els tràmits administratius, els llargs terminis i les taxes elevades són un dels entrebancs que han d'afrontar els veïns de les zones boscoses a l'hora de fer les franges perimetrals contra els incendis. Des del Consorci del Parc de Collserola es demana que es faciliti aquesta tramitació i que s'adapti a l'urgència climàtica per evitar conseqüències greus. Permisos municipals i d'altres tràmits burocràtics i milers d'euros per la tala d'un arbre o replantar altres espècies pel mateix import valorat són algunes de les raons que expliquen la imatge de cases gairebé engolides per vegetació arreu de Catalunya. L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, posa el seu exemple.
3: Van venir els de l'Ajuntament i em van dir que havia de compensar. Però jo tinc tants arbres a casa que és impossible. No hi ha espai per plantar. Per sort, al treball del sector vaig poder negociar i no vaig haver de compensar.
0: Davant les dificultats i del cost de mantenir netes les parcel·les, el gerent del Consorci del Parc de Collserola, Raimon Roda, és partidari de simplificar aquestes gestions.
4: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Les principals autoritats polítiques del país, com a president Illa, han verbalitzat recentment que cal tallar arbres, però els veïns i les comunitats afectades asseguren sentir-se amb les mans lligades i reconeixen que en tallen de manera il·legal, sobretot en casos de risc. Per exemple, grans arbres molt inclinats per evitar que caiguin i puguin fer mal. I tenim novetats sobre l'incendi de Los Gallardos a Almeria. Acabem de saber fa uns minuts que ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades

0: per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, ja han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per l'incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta Andalusa, Juanma Moreno Bonilla.
1: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir l'origen i les causes del foc, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el centre de comandament de l'incendi a Los Gallardos. I mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3 del migdia i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny. I també us expliquem que una dona ha perdut la vida aquest diumenge en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tarraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a 5:15 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. No descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
2: El temps.
0: Obrim aquesta hora àrea de servei a 3CAT Info. Hem començat amb aquesta compareixença en directe d'Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers, al voltant de l'última hora de l'incendi d'Aigua Múrcia. Ara, previsió meteorològica a punt, amb l'Eloi Cordomí.
3: Acabem un dia que ha estat càlid. La temperatura ha arribat fins als 37 graus a Lleida, 37 a Targa, però proporcionalment ha pujat més a l'Alt Pirineu. S'ha arribat també als 37 a Organyà, però 35 a Campdevano, a 35 també a Guardiola Berguedà, 35 a Sort, la més alta, als 37 graus i mig de Viella. Avui amb un dia tèrbol a causa dels núvols prims. Demà aquests núvols prims marxen, però es mantindrà i fins i tot s'incrementarà la pols en suspensió, la pols sahariana, que deixarà una atmosfera molta calent. En general farà sol i a primera hora es podrien formar alguns núvols baixos a la costa, sobretot a la Costa Brava i a la Costa Daurada. Després la tendència és que aquests núvols vagin marxant. La temperatura demà pujarà amb més ganes a la resta del país, amb més valors per sobre els 36-37 graus a la majoria de comarques de l'interior i els més alts podrien fregar els 39 graus a Ponent. I en pròxims dies encara pujarà més la temperatura. Sembla que arribarà al màxim entre dimecres i dijous. Això sí, aquests dos dies, dimecres i dijous, podrien arribar més núvols i no descartem algun ruixadet.
0: 3CAT Info. 10 de la nit i 17 minuts, els Estats Units han llançat aquesta tarda un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Quesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Trump ho ha desmentit.
4: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Per la seva banda, els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre nord-americans i iranians. Els Estats Units han atacat 140 objectius i l'Iran ha llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. Malestar a França. Mariano Rajoy per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a les semifinals dimarts que ve a Espanya, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern d'aquest país ho considera inacceptable i l'ha qualificat, París Isabel Galí, de racista.
5: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
6: Sí,
4: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
5: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: A les crítiques contra Rajoy s'hi ha afegit Pedro Sánchez en un missatge a X. El president espanyol ha acusat l'expresident espanyol d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. Deu i vint minuts fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que, amb molt d'esforç, mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
7: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
8: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
7: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
9: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero lo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
7: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
10: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
7: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
11: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
7: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
2: 3CAT Info.
0: Consens polític amb matisos, però força ampli, sobre la solució al col·lapse de trànsit en vies com l'AP7 i és el pagament per ús. És el model conegut com a vinyeta, que ja està implantat en alguns països d'Europa. Des de la supressió dels peatges a vies com l'AP7 ha augmentat el trànsit, la sinistralitat i les cues. I la inversió en manteniment de les autopistes és una assignatura pendent. Tot plegat ha portat el govern de Salvador Illa a defensar un ampli acord polític i l'opció que pren més força és la de la vinyeta. Sentim Neus Comas, del PSC, Salvador Vergés, de Junts, i de la CUP, Dani Cornellà.
12: Anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, que podria garantir aquest manteniment de les vies.
13: Ha de ser una vinyeta que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
14: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
0: Des del PP i Vox rebutgen que els usuaris tornin a pagar per circular per les autopistes. Pel que fa als experts, veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, és director del Centre d'Innovació en Transport.
15: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Per Saurí, s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús. Fins a 11:15.
2: Esports.
0: A punt amb la crònica de l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
16: Bona nit. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
17: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
16: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam, tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
18: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres. També.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
19: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
16: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
20: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
16: No li ha anat tan bé el seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
2: Trescat Info.
16: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme Donington Park, la catalana Paula Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
21: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
16: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani.
2: L'actualitat esportiva a fons.
16: Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Ndoye ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga, un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
22: Bueno, había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie, y entonces decidí pegarle, le enganché hermoso, así como las...
16: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. Per la seva banda, Anglaterra ha guanyat per 1-2 a Noruega. Schellerup va avançar els noruecs amb un gran gol i just abans del descans, Bellingham va empatar amb assistència del blaurana Anthony Gordon. A la pròrroga, Bellingham de nou ha fet el gol definitiu. El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell, de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió.
2: 3Cat Info.
16: I l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García.
1: Bueno, la verdad que espero una temporada bonita. Estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Benvinguts, bona nit, són 11:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora molt pendents de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones de 5 poblacions confinades a casa seva. És el tercer incendi en aquesta localitat, Aiguamúrcia, en una setmana. També novetats a l'incendi d'Almeria, perquè augmenten a 13 les persones que han perdut la vida en aquest incendi de Los Gallardos. La Junta Andalusa acaba d'anunciar que ha mort d'una dona ferida, una dona britànica, per les flames, que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Us hem explicat també la mort ofegat d'un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny. En aquest segon tram d'informatiu us explicarem que les famílies responsabilitzen el govern de les vagues que hi pugui haver el curs vinent a les escoles i instituts públics. Consideren que els canvis al sector educatiu són imprescindibles i que el departament ha de fer el possible perquè les mobilitzacions no s'allarguin. I el consum de cervesa s'estanca mentre que el de la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025 respecte del 2024, cosa que significa que una de cada 7 cerveses que es consumeixen a Catalunya ja són 0,0. Són les dades més rellevants que es desprenen de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i consum de cervesa de l'any passat. Dels esports, al fons, què diem a aquesta hora?
2: Doncs que Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. A l'esprint, a la general, es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard i aquest dilluns és la primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín i aquest dilluns es posa en marxa el Barça de Hansi Flick amb les proves mèdiques i físiques i l'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva per després fer un estatge a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I pel que fa al temps, demà dilluns començarem setmana amb un dia de sol, però amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà tan o més alta que la d'avui. Continuen els treballs intensos dels bombers per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats, amb les portes i les finestres tancades. El cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella, confia que dilluns al matí podran anunciar que ja no creix més i, per tant, que l'han pogut estabilitzar. Declaracions de Corbella fa uns minuts des del centre de comandament.
3: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que, com dic, són 800 metres, és una zona també que és curta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat.
0: Mentrestant, el potencial de l'incendi és molt gran. Antoni Mestres, cap de guàrdia dels agents rurals de Tarragona.
4: Tot i que ha començat al municipi d'Aiguamúrcia, el gruix està situant-se als municipis de Querol i Pontons. En aquest cas, tota la superfície, gairebé el 99%, és superfície forestal arbrada. No està afectant en cap espai d'interès natural, però sí que la superfície que tenim de massa boscosa en aquesta zona és de milers d'hectàrees. O sigui, l'afectació podria arribar a ser de milers d'hectàrees.
0: És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana i això ha posat al primer pla la hipòtesi que puguin ser focs provocats. Però ara mateix els bombers diuen que totes les hipòtesis són vàlides. agents rurals i Mossos han obert una investigació. Els incendis no donen treva als bombers, que de l'1 al 9 de juliol han treballat, atenció, en 389 focs de vegetació repartits en dos episodis de simultanietat. I també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Hem explicat fa uns minuts que ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, ja han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per l'incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara fumegen. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
5: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir l'origen i les causes del foc, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Demà, el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el centre de comandament de l'incendi a Los Gallardos. I encara hem de fer referència a un altre incendi, tot i que amb una casuística diferent. A Bangkok, l'incendi d'un local nocturn al centre de la ciutat ha deixat almenys 27 víctimes mortals. Les causes del foc encara no se saben, però imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos, on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos quarts i mig d'11 de la nit, les onades de calor afecten molt especialment les persones amb Alzheimer o amb algun tipus de demència. Les altes temperatures els agreugen símptomes com la desorientació o la confusió. La infermera de l'entitat Ace Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, ha explicat a aquesta emissora quins són els senyals d'alarma.
6: Mals de caps, mareixos, la confusió, vull dir, ja de per si una persona amb Alzheimer ja té la confusió, no? Però més exagerada, una mica més exagerada, ja t'està dient, doncs això, que alguna cosa no funciona. Vòmits, nàusees...
0: Els experts també recomanen revisar la medicació per a aquests pacients durant els dies d'onada de calor, perquè en alguns casos hi ha tractaments que poden incrementar la deshidratació del pacient, com els diurètics. Mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3 del migdia i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des de mitjans de juny. I també us hem fet referència en aquests últims minuts a la dona que ha perdut la vida aquest diumenge en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tarraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a 5:45 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes de la caiguda. No descarten cap hipòtesi, però d'entrada, les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat. El Col·legi d'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Malauradament, ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
7: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. Les famílies responsabilitzen el govern de les vagues que hi pugui haver el curs vinent a escoles i instituts públics. Consideren que els canvis al sector educatiu són imprescindibles i que el departament ha de fer el possible perquè les mobilitzacions no s'allarguin. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la directora de FAC, Lidón Gasull.
8: Sí que nosaltres creiem que aquests canvis han de poder arribar, i el fet de que el curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat del govern de poder arribar a acords sobre aspectes que no tenen a veure amb les condicions salarials.
0: Des de les associacions de famílies també reclamen ser reconeguts com a interlocutors per consensuar els canvis al sistema educatiu. Una petició que arriba l'endemà, que l'Assemblea Educativa, que aplega professionals de l'educació i representants sindicals, hagi decidit convocar vaga el primer dia de curs, dimarts 8 de setembre. El torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 advocats els últims 10 anys, l'última dècada. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha recordat, amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. Així ho ha explicat la degana del col·legi, Cristina Vallejo.
9: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat també els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El col·legi recorda que aquest any ha implementat un nou conveni que millora les retribucions als advocats del torn d'ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3:15. Unió de Pagesos alerta que la continuïtat dels cultius de pera Conference a les comarques de Lleida està en perill. Aquesta varietat de pera és la més produïda a Catalunya. El cas és que els arbres no aguanten les altes temperatures i els episodis d'onades de calor, que cada cop són més habituals. Ens ho explica des de Menàrguens, a la Noguera, Alba Mor.
10: Si tirem un ull a les finques, la majoria de les fulles dels perers s'han assecat i han canviat el color verd per un marronós. Un aspecte que és més habitual de veure a mitjans del mes d'agost, quan els arbres han tingut més marge perquè el fruit creixi. Enguany, però, l'arbre prioritza la seva supervivència per davant de la maduració del fruit i els pagesos tenen coll avall que la fruita tindrà menys sortida al mercat. El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, alerta que aquest cultiu, que representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor a Catalunya, podria deixar-se de produir.
11: Les fulles o el mateix arbre, aquest estrès que està tenint per les altes temperatures no és adequat i no ho pot assumir. Nosaltres parlem que a nivell europeu els únics països que podran acabar fent aquesta varietat de pera, que a Lleida en suposa més del 50% d'aquesta espècie, la varietat de Conference, ens estem trobant que aquesta varietat només la podran fer al nord d'Europa. Països més humits, com pot ser Països Baixos, Bèlgica, que tenen una gran producció, i a part la producció d'aquests països és molt més alta aquí. Aquí els últims anys han perdut un potencial productiu molt gran. Podríem arribar a fer uns 30-40 mil quilos de peres per hectàrea, han baixat amb un potencial productiu d'uns 20 i poc mil quilos per hectàrea.
10: A tot això, els arbres estan tornant a florir en ple mes de juliol, una situació anòmala que fa pensar que la inducció floral serà insuficient l'any vinent, cosa que es tradueix en menys producció de cara a la propera campanya.
0: Clavats 3:15. Una nova àrea de servei a punt a 3Cat Info. Amb un apunt de mobilitat després del temps. Avui hem de parlar que avui hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer ha passat aquesta matinada a la C-1415, Castellà del Vallès, al Vallès Occidental. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència d'aquest impacte, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides i n'hi ha una en estat crític. L'altre accident mortal ha passat aquest matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el conductor del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar aquest 2026.
1: El temps.
0: Crònica a punt amb l'Eloi Cordomí.
12: Acabem un dia que ha estat càlid. La temperatura ha arribat fins als 37 graus a Lleida, 37 a Targa, però proporcionalment ha pujat més a l'Alt Pirineu. S'ha arribat també als 37 a Organyà, però 35 a Campdevano, a 35 també a Guardiola de Berguedà, 35 a Sort, la més alta als 37 graus i mig de Viella. Avui amb un dia tèrbol a causa dels núvols prims. Demà aquests núvols prims marxen, però es mantindrà i fins i tot s'incrementarà la pols en suspensió, la pols sahariana, que deixarà una atmosfera molta calitja. En general farà sol, i a primera hora es podrien formar alguns núvols baixos a la costa, sobretot a la Costa Brava i a la Costa Daurada. Després la tendència és que aquests núvols vagin marxant. La temperatura demà pujarà amb més ganes a la resta del país, amb més valors per sobre dels 36-37 graus a la majoria de comarques de l'interior, i els més alts podrien fregar els 39 graus a Ponent. I en pròxims dies encara pujarà més la temperatura. Sembla que arribarà al màxim entre dimecres i dijous. Això sí, aquests dos dies, dimecres i dijous, podrien arribar més núvols i no descartem algun ruixadet.
0: 3K Info. El consum de cervesa s'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025 respecte del 2024, cosa que significa que una de cada 7 cerveses que es consumeixen a Catalunya ja són 0,0. Són les dades més rellevants que es desprenen de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i consum de cervesa de l'any passat, Roc Fargas.
13: Els supermercats han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quina és l'edat del consumidor més freqüent.
14: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
13: Després del consum a casa, bars i restaurants són els llocs on es pren més cervesa. Hem parlat amb en Dani i en Recep, treballadors de dos bars de Barcelona, que destaquen que cada vegada hi ha més clients que demanen cervesa sense alcohol.
15: Sí, cada vegada més. Bueno, a la setmana pedia una caja i ara aquesta setmana tengo que pedir dos cajas. En principi no havia molta feina, so ara ja va pujant i pujant.
16: Sí, aquí en el meu cas, en aquest bar, sí que he notat que ha pujat. I sí, és una opció a haver de prendre cervesa amb alcohol.
13: Segons l'informe sobre el sector de la cervesera, el 2025 hi ha hagut un estancament de la producció. Tot i així, és la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. La xifra supera el 91%, i d'aquests, un 17% correspon als consumidors de cervesa sense alcohol. Hem sortit al carrer per preguntar a la gent què consumeixen i què en pensen de la cervesa 00.
17: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa. Podria estar encara més instaurada en els restaurants, en els bars.
18: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, doncs sempre la demano sense alcohol.
19: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. Imagino que pot ser una bona alternativa, que penso que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
13: Aquest canvi de tendència a beure una cervesa sense alcohol en comptes d'una amb graduació es deu a diversos motius, com els canvis d'hàbits dels consumidors o que ha baixat el nivell màxim d'alcohol per conduir. El president de la patronal cervesera, Jacobo Olaya, afirma que el consumidor de cervesa amb alcohol també en veu sense graduació.
20: Consumidor de cerveza sin alcohol, en primer lugar, viene del consumidor de cerveza tradicional en un porcentaje alto. Lo consume además de la cerveza tradicional y en distintos momentos. Y eso yo creo que es fantástico para la categoría.
13: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beu menys, però que es tria la qualitat. Mentre que baixa la ginebra, el whisky i el brandy, puja el consum de vodka i rom. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
0: La ciència de l'art és el nom de la nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum. La proposta audiovisual segueix des de dins els equips de restauració del MNAC durant la investigació de 6 obres de la seva col·lecció, Clàudia Roses.
2: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
21: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
2: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seül. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori per 1.500 persones, Montse Mas.
22: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
23: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
22: L'espectacle narra la història d'una nena d'on 11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seül un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
23: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
22: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'un milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.
0: Sis minuts i les 11.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. El tenim ja a l'estudi de 3cat.info. Què tal, Alfons? Bona nit.
24: Bona nit. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
25: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten 2 per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
24: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam, tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
26: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
24: To you guys as well. Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
3: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
24: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'eslovet Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a The Zone.
4: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
24: No li ha anat tan bé al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
5: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
24: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i la italiana Ponziani.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Parlem del Mundial perquè ja tenim definides les semifinals. D'una banda, dimarts jugaran Espanya i França i dimecres ho faran Anglaterra i Argentina. Anglesos i argentins han aconseguit la classificació a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat 3-1 a Suïssa, amb Messi fent l'assistència del primer gol a McAllister. Ha estat la desena assistència de Messi, l'únic que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. Endoye ha empatat el duel i ja al minut 112 de la pròrroga un golaç de Julián Álvarez per l'escaire ha tornat a avançar els argentins.
6: Bueno, había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio, no me había salido nadie y entonces decidí pegarle, le enganché hermoso, así como las.
24: Ja en temps afegit, Lautaro ha acabat fent el 3-1 definitiu. Per la seva banda, Anglaterra ha guanyat per 1-2 en Noruega. Schelderup ha avançat als noruecs amb un gran gol i just abans del descans, Bellingham ha empatat amb una assistència del blaurana Anthony Gordon. A la pròrroga, Bellingham mateix ha fet el gol definitiu.
1: 3CAT Info.
24: I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió.
1: 3CAT Info.
24: I l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García.
7: Bueno, la verdad que espero una temporada bonita. Estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
24: I en bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Olivier Camoa. a l'epivot finlandès de 26 anys que prové del Varese italià i que ha signat fins al juny del 2028. El sentim.
8: No, it's gonna be my first year.
9: Serà el meu primer any en aquest nivell. Espero aportar-hi energia, esforç, anotació, defensa i capacitat atlètica. Crec que hi ha moltes coses que hi puc aportar, però començarem amb el més bàsic i, evidentment, guanyar el màxim de partits possibles, aixecar títols i ajudar l'equip a aconseguir-ho. Personalment, el meu objectiu és millorar. Cada any vull ser millor que l'any anterior.
8: I want to be a better player than I was the year before.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de Comandament de l'Incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gassons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi. Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera.

0: RAC1. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
5: Aquells dies d'aldarulls

0: Es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
1: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
0: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
2: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
0: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
3: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
0: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
4: Quan empieza las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
0: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
5: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
5: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
5: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
5: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
5: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
5: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
5: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.

0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
2: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passe al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
1: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
3: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
1: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
4: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
5: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
1: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
6: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
1: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
0: 3CAT Info.
1: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
7: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
1: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de Comandament de l'Incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes, a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ الْوَطَنَ الْعَرَبِي يُجَسَدٌ وَاحِدٌ يصلح الواحد من اقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
10: You've got nothing to apologize.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió de l'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
15: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
16: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
15: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
17: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
18: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
17: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
18: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
17: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat l'anomenada etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé el seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aigua Múrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quart

0: discussió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi.
2: 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra

0: Abajo de la mesa tiene su pasado y no queremos que se pase el futuro mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
2: El dia que se produce lo de Torre Pacheco se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten al barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
3: Cuando empiezan elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
4: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
5: El temps.
4: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
6: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
5: 3CAT Info.
4: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
7: A l'AP-7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
8: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de 20. vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
7: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
9: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
7: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP-7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
10: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
11: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
12: Ni un euro més per ampliar autopistes, i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
7: Des del PP, Lorena Roldán el replica, i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
13: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
14: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
7: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
4: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
15: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres, i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
4: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
5: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
4: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
16: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos, i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
4: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
5: 3CAT Info.
4: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
17: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
18: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
17: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
18: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps. I per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
17: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
5: Esports.
4: Amb Alfons Gorina.
19: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
20: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
19: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
21: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
19: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
22: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
23: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
19: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
24: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
19: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
5: 3CAT Info.
19: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
25: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
19: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qeshm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió de l'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
15: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
16: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
15: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
17: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
18: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
17: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
18: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
17: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors, què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per a aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, el pivot finlandès de 26 anys. Prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir, de seguida que puguin, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers, bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem. Durant tota la nit el podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman.

0: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si és exacte, és absolutament
0: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi.
2: 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjeros

0: Sí, nos toca puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
2: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
3: El temps.
2: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
4: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
3: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge hi ha hagut 2 accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven 4 persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres 3 persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests 2 accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
5: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
6: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
5: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
7: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que, sobretot, afecti el trànsit de pas.
5: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns i Dani Cornellà, de la CUP.
8: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
9: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
10: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
5: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
11: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
12: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
5: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
2: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
13: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
2: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
3: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
2: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
14: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
2: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
3: 3CAT Info.
2: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
15: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
16: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
15: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
16: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
15: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
17: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
18: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
17: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
19: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
17: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
20: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Mathieu van der Poel ha guanyat l'anomenada etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
21: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
17: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
22: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
17: No li ha anat també al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
3: 3CAT Info.
17: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
23: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
17: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empuriabrava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qeshm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
15: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
16: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
15: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
17: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
18: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
17: L'espectacle narra la història d'una nena d'on 11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
18: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
17: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyés, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyés contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors, què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat l'anomenada etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'esloveta de Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys. Prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa.